0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. El trenet turístic bat el rècord de persones usuàries respecte als dos últims estius. Fins al 9 d'agost, 3.099 persones han utilitzat el servei, una xifra superior a la registrada en el mateix període de 2025 i 2024. Del trenet connecta el centre amb el castell, l'Ànec Blau i la platja fins al 6 de setembre. Castelldefels vol ampliar la xarxa de microrefugis climàtics. La iniciativa de l'Àrea Municipal de Comerç té l'objectiu d'oferir als establiments comercials adherits com a espais on la ciutadania es pugui refugiar en moments de màxima calor. Castelldefels compta també amb 7 refugis climàtics. I el Cinema El Castell tanca la temporada amb La Virgen de Agosto. Serà aquest diumenge a les 10 de la nit. La pel·lícula de Jonás Trova protagonitza la tercera i última sessió de cinema a l'aire lliure en un dels espais més emblemàtics de la ciutat. És tot de moment. Ja més notícies a l'informatiu que arribarà a la una. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: parlem amb la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, de les novetats que han arribat a la biblioteca pertanyents als mesos de maig, abril, maig i juny. Què tal? Com estem? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem per la Libreria del Cairo, aquest és el títol d'una novel·la de la Nadia Ouassef.
1: Exacte. Comencem amb una carta d'amor.
0: Oh.
1: Perquè, clar, què seria de nosaltres, no?, sense l'amor i sense els llibres. Segons la nota de l'autora, la Nadia Ouassef, aquest llibre és una història real, però s'han canviat els noms. Dic que la librera del Cairo està publicat per Península, que és una editorial petita. El 8 de març del 2002, Dia de la Dona, perquè res és casual, la Nadia Ouassef, que té 27 anys, crea, juntament amb la seva germana, la Hain, de 30, i una amiga, la Nihal, de 40, creen juntes la primera llibreria moderna d'Egipte i li posen de nom Diwan. Ho fan a Samalek, que és una illa del Caire, i tot això s'explica molt bé al llibre. Són tres dones, diferents generacions, és Egipte, i estem en el món del llibre. I Diwan és una marca, té una entitat pròpia i ofereix material en àrab, anglès, francès i alemany. Com bé sabem, l'any 2011 esclata la primavera àrab i el poble surt al carrer, no?, per reclamar democràcia, per reivindicar aquells drets socials, culturals, i aleshores la Nadia ja és una llibretera consolidada, la Diwan s'ha extès, té 10 llibreries més, ja té 37 anys i uns fills. I veu que Egipte està anant cap enrere culturalment i socialment i finalment la Nadia decideix marxar l'any 2016. I llavors és quan decideix escriure aquest llibre. Llavors la Nadia diu que el llibre és una carta d'amor a Diwan, a la llibreria, als seus espais i a la seva gent que ho fan possible, gent de fora, no?, els treballadors i treballadores, però també els vianants que passen, no?, per allà. I Diwan també és una carta d'amor a Egipte, al seu país. És una lectura molt especial.
0: Molt bé, doncs de la Libreria del Cairo passaríem a la Guardiana, de Jael van der Bouden, no sé si ho he pronunciat bé. Són lletres holandeses.
1: Sí, l'hem escollit per això, perquè ens arriba molt poc material dels Països Baixos i trobem que és algo per destacar. Per introduir aquesta novel·la, La Guardiana, caldria preguntar-se què feien els nostres avis durant la guerra. I quan dic els nostres, vull dir en general, i quan dic durant la guerra, malauradament, vull dir a qualsevol època en la que hi hagi hagut guerra, que malauradament ha travessat tota la història, no? Llavors, què feien els nostres avis durant la guerra i d'on venim cadascú? Doncs això és el que ens planteja la Jael van der Bouden. La Guardiana és el llibre que s'ha publicat aquí amb l'editorial Amsterdam. És la seva primera novel·la. Ella és una professora d'escriptura creativa i literatura comparada i que va néixer a Tel Aviv, però afincada des de ben petita als Països Baixos. I la destaquem perquè la Jael van der Bouden és una nova veu de la literatura europea actual. Per tant, està bé que entrin noves lletres, no? Com a pista, els seus referents literaris són Maurice, de Emma Foster, la novel·la gòtica, i Paper de paret groc, de la Charlotte Perkins Gilman. Però entrant en el detall del llibre, La Guardiana està estructurada en tres parts molt ben diferenciades. I la protagonista principal és la Isabel, que la Isabel és una dona molt rígida, que viu solitària, té una vida molt ordenada, té les seves manies i les seves obsessions i habita una casa familiar. Però no una casa familiar qualsevol, sinó una gran mansió. I aquesta gran mansió, com diem sempre que res és casual, aquesta gran mansió està a la província, i ara a veure si ho pronuncio jo bé, Anna, la província de Overijssel.
0: Vale.
1: Estem a l'Holanda rural i la història que ens explica la Guardiana ens situa als anys 60. Però aquella mansió que havia estat propietat del seu oncle resulta que havia servit de refugi a la Isabel, a la seva mare i als seus dos germans amb els bombardejos dels aliats durant la Segona Guerra Mundial a la zona de, a prop d'Amsterdam. I, per tant, tot això ens col·loca no només en l'any 60 en una zona rural d'Holanda, sinó en un altre moment de secrets familiars, que ens agraden els secrets familiars, les tensions, els girs de guió, i això és el que aconsegueix la guardiana. Llavors, la recuperem perquè és una nova veu, perquè va estar candidata al Premi Booker 2024 i pels apunts històrics que també fa.
0: Molt interessant aquest punt de vista d'una novel·la d'un altre país. Com deies, poc material literari ens arriba d'aquells països i, evidentment, bona literatura hi ha per tot arreu.
1: Exacte.
0: Canviant de tema, bastant radical. L'Anna Penyes en blanc és el títol d'aquesta novel·la gràfica.
1: Exacte. També volien sempre fer referència a un altre format, no? I com la novel·la gràfica està en el seu moment clau, doncs volíem portar aquesta novel·la gràfica. L'Anna Penyes, res és gratuït, l'Anna Penyes és la primera dona en guanyar el Premi Nacional de Còmic l'any 2018, que ho va fer amb Estamos Todas Bien, que tractava el tema de les iaies, no? Uh-huh. Les nostres iaies. I com venir de les passions ocultes i de la foscor de la guardiana, la volíem lligar amb aquesta que es titula En blanc. Perquè estem a la nit i resulta que l'insomni és un mal que afecta a moltes persones arreu del món, i el que fa l'Anna Penyes és documentar-se per poder treballar aquest tema. Entrevista pacients de la unitat de la son de l'Hospital Macarena de Sevilla. Uh-huh. I en aquest procés de recerca i documentació per aquest treball, el que se n'adona a l'Anna Penyes és que un cop més estem parlant d'un problema estructural. És a dir, és un tema que afecta, però no afecta a tothom per igual, ni a totes les capes socials. Són 7 capítols que inclou 6 nits i un dia, i cada capítol està protagonitzat per un personatge. I aquí veiem històries, és una història coral que reflecteix històries de desigualtat social, de precarietat laboral, de discriminació racial, de sensellarisme, discriminació per qüestió de gènere, la realitat dels autònoms, la hiperconnexió digital a la qual estem submesos i la societat hipermedicada i dependent dels ansiolítics. És un temazo. La tècnica és llapis de colors i cada capítol està introduït per una il·lustració a doble pàgina que ja ens situa
0: en el context, no?
1: Exacte, perquè així, com a lectors, ens ubiquem. I, per exemple, va des del mite de la caverna de Plató, o un guinyo, fins als carrers massificats d'una gran ciutat com podria ser Nova York, però també podria ser Madrid o Barcelona, que la tenim molt a prop. O sigui que un tema que afecta a una part molt important de la població. L'insomni.
0: I tant, dificultats per dormir. Molt ben dibuixat el còmic també, bueno, l'estil de l'Anna Penyes i vaja, molt entretingut.
1: Sí.
0: A l'hora que fa reflexionar.
1: Exacte, sí, també. Sí. O sigui, reflecteix una realitat i convida a la reflexió.
0: Molt bé, doncs passem a parlar d'un moment històric molt concret, de la Segona Guerra Mundial i del llibre Ferrocarrils de Mèxic, aquesta novel·la de Gianmarco Griffi.
1: Sí, lletres italianes, un volum d'unes 700 pàgines, o sigui que requereix temps. Dels dibuixos d'aquesta novel·la gràfica que comentàvem abans, passem aquí i després veuràs per què. Ferrocarrils de Mèxic va ser publicada a Itàlia l'any 2022 per una editorial totalment independent. I a nosaltres ens arriba per l'editorial Segona Perifèria, que també és una petita editorial. La traducció és de Pau Vidal i al principi del llibre el que ens trobem és un context, un breu context històric, i la novel·la arrenca amb una frase lapidària i contundent del seu protagonista. Era una mala època. Bueno, i a partir d'aquí s'obren moltes històries. Com has dit, estem a la Segona Guerra Mundial, estem a l'any 44, a la Itàlia feixista de la República de Saló, i el seu protagonista, que és el Cesco Maggetti, és un soldat de la Guàrdia Nacional Republicana. I és un soldat perquè toca en aquell moment ser un soldat, no perquè estigui convençut. Però resulta que el Cesco Maggetti té un do, i el seu do és el dibuix.
0: Ah.
1: I per això li encarreguen una missió molt important, que és fer un mapa del ferrocarril mexicà, perquè sembla ser que ja s'amaga una arma que pot fer guanyar la guerra. I llavors el Cesco Maggetti, per fer aquest mapa, recorre amb una biblioteca. I llavors ja estem a casa nostra, eh? I llavors treballa conjuntament, fa equip amb una bibliotecària, i a partir d'allà pot desenvolupar la seva missió. És una novel·la molt extensa, hem dit que són 700 pàgines, té un munt de personatges, un munt de situacions, un munt de digressions, per tant també requereix temps i concentració per llegir-la. I segons la crítica, bueno, aquí el meu italià és molt precari, Ferrovie del México es podria convertir a la gran novel·la italiana de la darrera dècada. I, de fet, va ser candidata al Premi Estrega, un premi molt important de literatura d'Itàlia.
0: Doncs deixem l'Itàlia, deixem la Segona Guerra Mundial i anem a parlar de les bibliotecàries del front, de la Janet Kesslis Charles.
1: Ah, exacte, perquè justament havia estat una bibliotecària la que va ajudar en l'elaboració del mapa, no, a documentar-se a Cesco, el protagonista de l'anterior novel·la, i aquí les tenim un altre cop. Les bibliotecàries del front està publicat per Navona. La Janet Kesslis Charles ha estat directora de projectes de la Biblioteca Americana de París, i no és el seu primer llibre, perquè ja l'havíem conegut per algun altre, però el que fa és una novel·la històrica, en aquest cas, amb uns apunts històrics brutals i amb un àlbum fotogràfic documentat. Ens presenta dues protagonistes i dues línies temporals. Una protagonista és la Wendy Patterson, escriptora i bibliotecària a Nova York, que l'any 87, investigant un tema, va parar entre els arxius a la figura de la Jessie Kit Carson. Llavors ja el que fa l'escriptora és endur-nos a una altra època, el 1928. Estem també en un context bèl·lic, i allà trobem la Jessie Kit Carson, que és bibliotecària de la Biblioteca Pública de Nova York, que s'hi ha sumat al CAR, al Comitè Americà per a la França Devastada, i que decideix marxar a prop del front Blenancourt, a França, per fer arribar no només aliments, roba, eines als combatents i a la zona, sinó també lectura i cultura. I aquí és on veiem com una ambulància es pot transformar en una biblioteca mòbil, o en un bibliobús, que diríem, no? Mm-hmm. Actualment. I també us hem portat, Anna, lligant amb les bibliotecàries del front, la bibliotecària del front, de la Berta Jardí, més a nivell local.
0: Ah, per què? Singular.
1: Exacte, perquè la Berta Jardí el que fa és investigar amb la figura de l'Aurora Díaz Plaja, que va ser escriptora i un referent del foment de la lectura aquí a Catalunya, i que se'n va encarregar de portar el bibliobús de l'Institut de les Lletres Catalanes a la zona de combat durant la Guerra Civil, perquè els combatents i els ferits poguessin tenir lectura. I per això hem recuperat aquesta novel·la fent una connexió amb la versió americana. I, bueno, de fet, també la biblioteca de Nou Barris porta el nom d'aquesta bibliotecària, de l'Aurora Díaz Plaja, i res, és gratuït.
0: Res gratuït ni causal. Ni casual, La cosa d'una altra cosa. Justament llegia que en el Retiro, al Parc de Madrid,
1: sí,
0: també durant l'època, no sé, de la República, a iniciativa de diversos bibliotecaris, s'instal·laven allà armaris unes estanteries amb llibres gratuïts per a aquelles persones que volguessin llegir.
1: Clar, s'improvisaven, no?, espais de lectura.
0: Sempre estaven espais de lectura gratuïts, ja no havia Vull dir, es confiava també en la bona voluntat de la gent, en que retornaria els llibres, imagino, no?
1: Sí.
0: No sé com acabaria la història.
1: Home, sempre des d'una vessant molt romàntica, no? La lectura passa de mà en mà, boca a orella, i sempre amb bona, no?
0: Sí, sí.
1: Amb bona intenció.
0: Amb bona intenció. Bé, doncs anem a una novel·la americana dels anys 50-60, Lliçons de química, de la Bonnie Garmus.
1: Sí, aquí, com ja hem fet el salt continental i hem parlat de dones, no?, que han marcat uns fets, volíem portar Lliçons de química. Escrit l'any 2022, és el debut literari de la redactora i directora creativa la nord-americana, la Bonnie Garmus, i està publicat per Salamandra en castellà i us hem portat l'edició de La Magrana en català. És l'època daurada de la televisió i la publicitat als Estats Units. I la seva protagonista, l'Elizabeth Thot, és química de formació i de professió també. Però acaba, coses de la vida, presentant un programa de televisió, un programa de cuina, que és tot un èxit. L'audiència és brutal. I Thot el que fa, bueno, l'Elizabeth Thot el que fa és aprofitar l'espai televisiu que arriba a tanta gent per introduir elements de ciència i de química a través de les receptes de cuina. Uh-huh. I es converteix en tot un referent general, però en concret femení. I ara ella se sent amb poder per poder fer més coses. Lliçons de química és un recorregut per la vida de l'Elizabeth des de la universitat fins a la seva edat ja adulta, però també pels Estats Units, que t'ho deia, els Estats Units dels anys 50, dels anys 60... I aquesta lectura també qüestiona els rols preestablerts, els abusos de poder, la violència sexual i tot això amb elements d'humor que fan empassar-se certes coses d'una manera més fàcil, no? O més subliminar. I dir també que hi ha la versió audiovisual a minissèrie, per si algú no s'anima a llegir Lliçons de química, que sàpiga que està l'adaptació.
0: Va existir de veritat aquest personatge?
1: No.
0: No,
1: bueno,
0: en ficció.
1: No sé si la Bonnie Garmus s'ha inspirat. Vull entendre que s'ha inspirat en totes les dones.
0: Però hi ha un personatge que es va fer molt famós, una dona en un programa també de cuines, i era americà, m'ha recordat.
1: Bueno,
0: no sé.
1: Potser sí, eh?
0: Potser sí. Canviem de gènere, un llibre sobre espies, el Nick Herrow, Les Hores Secretes.
1: Exacte, perquè el tema espies també enganxa molt. És una novel·la d'espies elegant. Les Hores Secretes de l'escriptor britànic Nick Herrow està publicada per Salamandra aquí. I per què hem escollit a Nick Herrow? Entre altres coses perquè va rebre el Premi Pepe Carballo al Festival Barcelona Negra d'aquest any. I per què? Doncs li van premiar per renovar el gènere de les novel·les d'espies i per oferir una aproximació més desencantada, crítica i profundament humana del tema. Herrón el coneixem per la sèrie Caballos Lentos, que és una sèrie de 6 thrillers protagonitzats pel Jackson Lab, que és un experimentat i brillant agent d'intel·ligència del MI5, el Servei d'Intel·ligència Britànic, d'aspecte desastrós i hàbits dolents, però és un professional. I l'han estat malauradament relegat del seu càrrec en part del seu equip. Llavors, ara, amb Les Hores Secretes, recuperem, tot i que Les Hores Secretes no forma part d'aquella sèrie, recuperem algun dels personatges que formaven part de la saga. Estem en el context de la Guerra Freda i, tras la caiguda del mur de Berlín, es desclassifiquen uns arxius que deixen al descobert una informació fosca. I això també ens agrada. Així ens endinsem en les clavegueres del sistema, en les zones grises del poder, que també ens agrada, i en aquest cas del sistema britànic. I amb molta ironia i molta crítica que fa falta.
0: I tant. I en aquest cas senyales tu la propera novel·la de la qual parlem, que és imprescindible. S'anomena Últimos días en Budapest i l'autor és Sándor Márai.
1: Sí, sempre hem de portar un imprescindible, un clàssic, i en aquest cas doncs, és aquest escriptor hongarès, referent de la literatura del segle XX. Márai va ser censurat en el seu país i llavors va caure en l'oblit, i també perquè des de l'exili doncs, és com que a vegades les persones no deixen de ser-hi, entre cometes. però actualment està recuperada la seva obra i Últims dies en Budapest, publicat originalment l'any 1940, s'ha recuperat. Es va publicar tot just 8 anys abans de que ell s'exiliés cap a Europa, en concret cap a Itàlia, després a Suïssa i després cap als Estats Units. I el llibre és un passeig poètic, és molt maco. Un passeig poètic per Budapest i un homenatge a la vida intel·lectual i bohèmia de la ciutat, amb els seus cafès romàntics, on es respirava cultura, intel·lectualitat. I com diu Maray en alguna ocasió, es cuidava l'esperit i l'ànima. I és un reconeixement al seu admirat i mestre, el periodista i literari hongarès, el Gyula Krudi. Aquí Maray a la novel·la es refereix com a Simbad. No sé si recordeu Simbad. Simbad era les seves aventures allà en de los mares, a les mil i una nits, i Krudi doncs, el té així com a idealitzat. I igual que feien doncs, el passeig amb el Simbad i les seves aventures, o el Leopold Bloom, no?, pels carrers de Dublín, que per cert el dia 16 de juny se celebra el Bloomsday, no?, que tot passava en un dia, però d'allà se'ls desenvolupava tota una novel·la, doncs Maray relata un dia del mes de maig de la vida del Krudi quan surt amb una missió domèstica i en un dia passa tot aquest passeig bohemi i romàntic pels carrers de Budapest.
0: Una ciutat molt atractiva, molt enlluernadora, diria jo, molt romàntica també.
1: Això, sí, es respira intel·lectualitat, també es respira un altre, no?, com que et transporta en una altra època.
0: Sí, tant. Sí. Parlem d'un llibre que ha seleccionat la Yolanda de literatura catalana, Melcior Comas, L'home que va vendre el món.
1: Exacte. Si veníem de Leopold Bloom o del Krudi, ara parlem del Simó Duarte, que és el protagonista del llibre. El llibre està publicat per Proa. És una novel·la que tanca la triada, bueno, no és negra exactament, però té elements així d'intriga. El Melcior Comas va iniciar aquesta triada sobre la terra impura, que tractava l'imperi dels Verdera, una família molt poderosa de Mallorca. La segona va ser tots els mecanismes amb un enfrontament entre dos clans familiars. I si aquestes passaven entre Mallorca i Barcelona, aquesta que parlava ara, Anna, l'home que va vendre el món, se centra totalment a Barcelona. I la seva transformació en els seus darrers 25 anys, que és una cosa que també tenim molt, molt proper i molt present.
0: I
1: no? La novel·la té diferents capes i tracta sobre la corrupció, l'èxit i el fracàs, el deure i el desig real, la moral, l'ètica, en el món polític i en el món publicitari. I com s'extén tot això a altres entorns. I és que el Simó Duarte, que és el protagonista, ja no té clar què és mentir, o que és no dir tota la veritat, o si totes dues coses és el mateix o no.
0: I la darrera novel·la que ens presenta la Yolanda avui té que veure amb el medi ambient, la signa el Rafael Navarro de Castro i s'anomena Planeta Invernadero.
1: Exacte. Està publicat per Alianza. Recentment hem celebrat la Setmana de la Natura, més en concret el 5 de juny, que va ser, si no recordo malament, el dilluns. Va ser el dia del medi ambient i per això us portem aquesta novel·la. Si l'escriptor Rafael Navarro de Castro havia tractat en el seu primer, bueno, l'anterior llibre, La Tierra Desnuda, havia tractat el tema de l'agricultura tradicional, a Planeta Invernadero el que fa justament és parlar de l'agricultura industrial, la química, la tecnologia, el camp, l'impacte ambiental, com conviu tot això, no? I que això també és de tota l'actualitat. I ho fa amb una protagonista femenina, que és la Sara, que és una agrònoma, casualment. Llavors, la Sara decideix l'any 2019 fer un gir a la seva vida, deixa la seva gran ciutat i se'n va a viure al camp, a Poniente, li diu Poniente. No és cap lloc concret, però podria ser qualsevol lloc rural. I Poniente allà veu que també hi ha coses conseqüències de la globalització, no? A vegades tenim idealitzat algun espai, algun lloc o alguna època, i a vegades aquesta idealització cau perquè la realitat és la que és. I la Sara passa al llarg de la novel·la per diferents moments, igual que passa al planeta, igual que passa al Poniente. Com hem dit, podria ser qualsevol poble, per exemple, de la costa mediterrània, i allà es veu també el tema de la precarietat al camp, el tràfic de persones, no?, en el treball al camp, i és interessant veure aquesta transformació tant de la protagonista com del planeta que al final estem habitant tothom.
0: Molt bé. Doncs aquestes són totes les recomanacions que ens porta la Yolanda. Són alguns dels llibres, entre molt més, evidentment, les novetats, doncs, que han arribat aquests darrers mesos a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Molta varietat de gèneres i d'històries i totes, doncs, que esperant que les llegiu.
1: Això. Aquestes i molt més. Estan
0: esperant, i moltes més.
1: I molt més.
0: Moltíssimes gràcies, Yolanda Zamora.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon
1: dia. Igualment. Adéu.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.
3: La mitja hora monogràfica. Monogràfics d'artistes i grups.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: La mitja hora monogràfica. Un repàs per les millors biografies musicals.

fire. The ring of fire. The ring of fire. La mitja hora monogràfica.

0: Uno de los secretos del universo era que nuestros instintos a veces eran más fuertes que nuestra mente.
1: Amb aquesta cita comencem el programa d'avui del Club dels Experts. Qui ha llegit aquesta cita fantàstica és la Carla. Bon dia.
0: Hola.
1: Encara no ens diguis de quin llibre és?
0: No, és tot secret.
1: Exacte, haureu d'esperar una miqueta més. Al seu costat també l'acompanya la Mireia. Bon dia.
2: Bon dia. Quina frase, o sigui... Oh, m'has robat la patata.
0: Has visto la inspiració que viene de vez en cuando.
1: I una servidora, la Misha, també us saluda des de Ràdio Castelldefels. Avui portem un programa molt xulo... I començarem amb una secció especial de recomanacions, perquè ja que precisament el 28 de juny serà el Dia Internacional de l'Orgull LGBTIQ+, no ho podeu veure, però la Mireia porta aquí una bandereta.
0: Exacte, vine arriba sempre.
1: Exacte.
2: Sempre.
1: Doncs hem volgut dedicar, de fet, ho estàvem parlant fa uns programes, us en recordeu, que vam dir, ostres, estaria molt xulo dedicar

0: núvols i que els qui els hagi agradat segurament també en gaudiran. I l'he portat per dos motius. Un d'ells és, òbviament, perquè hi ha representació LGTBIQ+, com havíem quedat, i, per altra banda, perquè, clar, fa poques setmanes i mesos va ser el llançament de la nau Artemis. Mm-hmm. I si us va flipar tant com a mi tota aquesta qüestió de l'astronomia, la ciència, clar, aquesta història ens transporta als anys 80, el programa de la creació del programa del transbordador espacial. I la Joan Godwin, que és la protagonista, és una professora de física, que aconsegueix entrar al programa espacial de la NASA. Clar, era una època on eren les primeres astronautes dones en un entorn, anava a dir una paraulota, però molt
1: masculino,
0: plegat de testosterona. Sí. Molt exigent, molt competitiu, i ella, per una banda, té aquesta part del viatge professional i l'ambició per fer carrera com a astronauta, i també un viatge intern i especial i personal, que és descobrir la seva identitat i sentiments que canviaran la seva vida. Clar, és que és un llibre que, més enllà de l'aventura espacial, que és molt divertida, molt entretinguda i de debò que és absolutament apta per profans, és una història sobre l'amor en la seva... O sigui, no sabeu com vaig arribar a plorar, la Misha ho sap, o sigui, està absolutament desconsolada al final, però és un llibre esperançador, positiu, i m'agrada perquè moltes vegades aquestes històries LGTBIQ+, almenys les més clàssiques, eren molt tristes.
1: Sí, sempre acabaven mal.
0: I aquesta no acaba malament. No us vull fer spoilers, però...
1: Bueno.
0: És bonica. I crec que és una gran història. A més, enganxa bastant. És a dir, també és una bona lectura d'estiu i súper recomanada. I la portada és preciosa.
1: És preciosa. Me lo voy a guardar. Me lo tengo que leer 100% porque encima es la autora de Los siete maridos de Evelyn Hugo, que es uno de mis top 3 libros favoritos. Bueno, lo he puesto muy alto igual, pero es... És meravellosa, és increïble.
2: És que m'hauria encantat que veiéssiu la cara de la Carla quan la Mireia estava dient...
1: És molt bonito.
2: És que és de la mateixa autora dels Set Marits, sí, de l'Evelyn Hugo. Sí. És que jo crec que t'agradarà. He de dir, jo personalment he de dir que prefereixo els Set Marits de l'Evelyn Hugo, potser també perquè me'l vaig llegir abans, i trobo que és un llibre que té molta més intriga i molts més girs de guió.
1: Hombre, Misha, Los siete maridos de l'Evelyn Hugo, en plan, como si tu vas a leer-te un llibre esperando que sea mejor que esa obra... Jo crec que vas acabar mal, da igual.
2: Que, de fet, també és un llibre que podríem recomanar a la secció d'avui, perquè
1: exacto,
2: també té representació.
1: Ah, sí, exacto, mira. I muy heavy.
2: Mm-hmm. Per tant, bé, tant sí. Els set marits de l'Evelyn Hugo com atmosfera, jo atmosfera també em va agradar.
0: Sí.
2: He de dir que em va faltar una mica més de conflicte i de tensió.
0: Però de mala llet, no?, que em vas dir.
2: No, en general, que hi ha una mica més de tensió, de conflicte. Val. Però subscric 100% al que ha dit la Mireia. És un llibre molt emotiu, sí, molt bonic, molt esperançador, està ple de cites precioses i també, vull dir, molt, molt, molt recomanable. Per tant, l'has de llegir. L'has de llegir, Carla.
1: Me lo voy a apuntar ahora mismo en el móvil para leérmelo.
0: Sí, de fet, no sé si ho he ensenyat, però aquí tenia totes marcades les cites que anava...
1: Ai, m'encanta!
0: En aquesta ocasió no tenia els pòstits que habitualment poso, però mm-hmm. Sí, ploradeta.
2: Doncs jo us vull recomanar una novel·la juvenil que, de fet, crec que també hem mencionat alguna vegada aquí al Club dels Experts, i és una nova col·lecció de Christian Olivier que es diu Unix.
1: Ai, sí, que m'encanta, que me l'he llegit, Misha.
2: Sí, la primera part és 2x1 i després, justament ara acaba de treure segona part en Christian
1: Anda,
2: Olivier.
1: Anda, mira, no
2: sí,
1: ho sabia.
2: Sí, vull dir que si voleu continuar amb la història, sabíeu que ja està disponible. I jo la primera, la veritat és que em va semblar una història també molt entranyable, sí, ideal per alumnes de primer de l'ESO, una cosa així. I bàsicament va de dos germans bessons que s'enamoren del mateix noi.
1: Ja tiene que tener mala leche la cosa.
2: És casualitat, eh?
1: O sea, como que no hay personas en el mundo como que para que te enamores del mismo de tu hermano.
2: Sí. I un d'ells es farà passar pel seu germà bessó. Oh,
1: eso es muy heavy. Misha, sí, mira, mientras yo lo leía, mira que para niños, o sea, para personas mucho más pequeñas que yo. Mm-hmm. Bueno, a ver, mucho más, que tengo 20 años, ¿vale? No me voy a echar más. Pero es que yo estaba flipando y yo digo, ¿pero en qué universo sería yo capaz de pasarme por mi hermana? No, fatal.
0: Sí, sí.
1: Increíble.
2: Vull dir que hi ha molt de drama, hi ha molts girs.
1: En el segon... Ah, no, t'has leït el segon?
2: El segon no.
1: Vale.
2: Però en el primer vale, estava ple
1: sí,
2: de
1: sí,
2: girs.
1: Sí, sí, sí,
2: a més,
1: sí,
2: al final també acabava bastant obert, prometia més drama encara.
1: Literal, o sigui, fatal.
2: Però també és un llibre que, igual que deia la Mireia, que ens parla de l'amor en totes les seves formes, jo crec que aquest del Christian Olivet també ho fa, perquè ens parla de la família, de, no, de, la,

0: pèrdua, del amor entre germans, de com pot ser de complicat, no? De vegades, de la importància de l'amistat, de l'autoestima. Vull dir que tracta molts temes i és molt àgil de llegir i té molta intriga. Per tant, jo crec que...
1: I dibujitos, o m'estic colando?
0: Vale,
1: i dibujitos també. Il·lustracions, perdó.
0: Sí, il·lustracions. D'il·lustracions, així una miqueta estil, sí, estil manga.
1: Està molt guai.
0: Molt xules.
1: Sí, està molt guai, eh?
2: Sí, és que jo crec que he vist les portades perquè el segueixo amb ell i es veu superatractiu, o sigui, visualment és molt bonic.
1: Sí.
0: I m'agrada molt d'aquest llibre i per això també l'he recomanat en quant a que és una molt bona mostra de representació dins la literatura i sobretot la literatura juvenil perquè no és un llibre que... És un llibre romàntic, però no gira al voltant de la sexualitat dels protagonistes.
1: Exacto, gràcies. O sea, s'ha abierto un melón que lo vamos a acabar d'abrir en les...
0: Bueno, endavant, sí, si vols obrir-lo ja.
2: M'encanta, Carla, no, perquè jo he pensat el mateix. El tema de el personatge gay o lesbiana o X, que la seva trama només no sigui la seva sexualitat o el seu romans o el que sigui, no? És a dir, jo sóc fontaner i també sóc gay, no?
1: Ja, és que, o sea, i en ese libro o sea, trata todas las variantes del amor y de, o sea, es como mucho más ámbitos que no solamente me gusta él. Porque también quiero mucho a mi padre, también quiero mucho a mi madre, también quiero mucho a mi amiga, ¿sabes? Y es complicado, es complicado.
0: 100%. I jo crec que està molt bé que cada vegada, evidentment, és important que hi hagin històries que parlin, no?, d'encara els prejudicis de la societat,
1: sí,
0: del que suposa, però també necessitem històries amb un final feliç, com estava dient també la Mireia.
1: Literal, sí, perquè és com que està l'estigma, no?, com el... Pues si tu t'enamores d'una persona de tu mismo sexo o X tal... Mm-hmm. Va a acabar mal. O va a ser muy complicado. No, no, no, qué complicado. Si el amor es muy sencillo, cuando es complicado no es amor. Y ya está. Me he puesto un poco filosófica.
0: Qué poeta.
1: Es que entre la cita de hoy y bueno... Bueno,
2: doncs si estàs rotllo així... Digues. És que en aquest llibre ploraràs d'una manera, jo et dic, Carla...
1: Jo soc molt sentida, eh?
2: Sí, sí, doncs
1: Atmosfera me lo tengo apuntado ya. Sí, sí, sí.
0: Doncs ara sí, digue'ns quin és el llibre del qual ens has llegit la cita.
1: Vale, viene de otro libro juvenil, es muy guay. Tiene dos o tres, no me acuerdo, qué mal. Pero bueno, yo me leí el primero, que voy a nombrar el primero, ¿eh? Uh-huh. Aristóteles y Dante es... ¡Calla! ¡Misha, tío! Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo de Benjamín Alire Sainz.
0: ¿Et pots creure que estabas leyendo la cita y pensaba, ¿será de Aristóteles y Dante?
1: Pues sí, és que la Misha...
0: I efectivament, primera i segona part, que és Aristòtil i Dante, es capbussen a les aigües del món.
1: Me lo quería pedir per Reyes.
0: No te l'has llegit, però... el segon?
1: No.
0: Et pots creure que em va agradar més el segon que el primer?
1: Sí?
0: Sí.
1: O sea, que tocarà leer-se, tocarà comprar també.
0: Sí.
1: Clar, jo no puedo más.
0: Depèn de la Biblia, no? La Biblia també.
1: Ah, és verdad. És verdad, és verdad.
0: Bueno, fes la recomanació i després t'explico de la segona part.
1: Digue, digues. No, nada, pues... Que Ari es un chico como bastante introvertido, enfadado con el mundo y se encuentra con Dante, que es todo lo contrario, es un sábelo todo y es bastante transparente. Y cuando se conocen, pues sus vidas cambian por completo mientras exploran la amistad, la familia y su propia identidad en los años 80, como en Atmósfera.
2: Mira, m'encanta perquè ara que estàs explicant estava pensant que en certa manera, també pensava en Heated Rivalry, moltes parelles són com el dia i la nit, no? O sigui, fan molt el yin,
1: sí,
2: i el yang,
1: exacto,
2: que es complementen molt bé. I sí, això és una dinàmica que es repeteix molt, però positivament, perquè, sí, clar, sempre mostra la part d'escolta, una persona completament diferent a mi em pot ensenyar a treure de mi coses bones i viceversa, jo li puc ensenyar a l'altre coses boniques.
1: O sea, a mi este combo opuesto me encanta, però sí que seria com algo super fuera de lo normal que creara una història tan bona con alguien... O sea, con dos personas que sean bastante iguales. Mm. O sea, ¿os habéis parado a pensar en lo guay que sería leerlo?
2: Claro.
1: Mm-hmm. Porque es como siempre estamos como encontrando como claro, historias opuestas, pero...
2: Narrativament, té més chicha, yeah, que hi hagi a la vida real una persona 100% diferent a tu, o sigui, completament, és complicat que no t'acabis llançant els plats, yeah, al cap. Però...
1: Yeah.
2: O sigui... Yeah.
1: Bueno, i la segona part, Misha?
0: La segona part, he de dir que és molt més, diguéssim, té molt més sucre, és molt més cotó fluix, però a mi em m'agrada. A mi em m'agrada que hi hagi... Que tot sigui bonic. També hi ha drama, perquè no?
1: Sí, tenen
0: famílies complicades i sí, tenen coses, no? De prendre moltes decisions. Però vaig trobar que estava ple de, doncs això, moments molt entranyables, molt emotius, em va fer plorar.
1: Algodón d'azúcar.
0: Sí, Però, en fi, vull dir,
1: la cara sí, de la Misha.
0: Sí. Sí. Però si necessiteu un llibre, això, no? Per reconciliar-vos amb el món i per, no? per creure en l'amor i tot, doncs és un llibre preciós.
1: Vale.
0: I...
1: Pues me l'apunto també.
0: Sí, sí. Molt, molt bonic. Molt bonic, de veritat. Per tant, si et va agradar el primer...
1: A mi el primer no m'agrada molt, sí.
0: Doncs a mi el segon em va agradar inclús més. Així que molt recomanable. Uns llibres molt premiats, també, als Estats Units i a tot arreu.
1: Sí. Són molt guai.
0: Super recomanables. Molt bé, doncs fins aquí les recomanacions. I abans de donar pas a la cançó, un dels debats que també volia introduir avui era si creieu que estem avançant en quant a representació a la literatura i també a la literatura juvenil. Què en penseu? N'esteu veient cada vegada més o encara queda un camí per recórrer?
2: Per la meva part, jo el que anava a afegir era que en general sí, que almenys literatura general n'hi ha molta més representació, però el meu gran però és que trobo a faltar representació de l'aspecte sexual o d'aquestes orientacions més una mica invisibilitzades o que no són tan cridaneres. I és una cosa que jo estic posant fil a l'agulla, però sí que és, bé, potser perquè les pròpies persones no han explicat tant les seves vivències i em sembla molt interessant perquè també dona la casualitat, o bé, també hi ha unes qüestions neurològiques que moltes persones, jo que sé, neurodivergents, doncs entren dintre d'aquestes espectres, no? És a dir, pot ser també una lesbiana, que sigui autista i que sigui tal, no? I em fa pensar, per exemple, en llibres que comencen a tenir aquest tipus de representacions, no? Com el Hate the Tribal, que hi ha un personatge que és autista i és gai, o el Demà va mai demà, també hi havia una protagonista que és, jo també diria que era autista o era una de les teories i podria ser també neurodivergent i bisexual i bé, el tema és que en aquest aspecte sí que crec que es podria fer una mica més, però en general
1: sí.
2: Estem millorant.
1: A ver, yo creo que hemos mejorado, pero que queda mucho camino por recorrer y pido perdón de antemano si no me explico bien.
0: A ver.
1: Vale. Pero siento más o menos lo mismo que dice Mireia. O sea, siento como que... A ver cómo explico esto. Porque mis palabras en mi cabeza es muy vasto, ¿sabes? Porque yo sé lo que quiero decir y no me culpo. Pero para que se entienda bien. O sea, siento que han cogido como dos vertientes sexuales o tres máximo y las explotan.
0: Yeah.
1: En plan, las visibilizan un montón. Mm-hmm. En plan, no paras de ver, por ejemplo, cuando se empezó a visibilizar un montón ser homosexual... en plan gay o ser lesbiana, todo el contenido era gays, lesbiana, wow, y los bisexuales, ¿sabes? Pero siento como que hay olas donde se visibiliza como en explotación un montón, pero que es que falta muchísima visibilización por parte de un montón de variantes sexuales i de personalitats.
2: Sí, sí, entenc el que vols dir, que no és que ningú faci a mala fe, però clar, s'aprofita que hi ha un boom social, no?
1: Sí.
2: Com per exemple també passa amb el Me Too, no? O amb altres problemàtiques que no és que sigui a maldat, però clar, si ara hi ha un boom de reivindicacions d'orientacions sexuals, que està genial que es faci. Jo crec que el que tu et passa és una cosa que jo comentava amb un bon amic que és gay i que, clar, es queixava que la seva empresa feia pinkwashing, no? Mm-hmm. I que pel dia de l'orgull, doncs, posant tot ple de banderetes...
1: Buah, és que no vamos a hablar del mes de l'orgullo perquè estoy cabreadísima. O sea, tú como empresa me parece genial que tú en el mes de l'orgullo saques tu bandera y saques lo que tú quieras y hagas los logos de tu marca con los colores de la bandera y todo lo que tú quieras, pero el resto del año, ¿qué? O sea, ¿el resto del año qué? Es puro marketing. O sea, la mayoría de esas empresas ni siquiera se sienten ni apoyan al colectivo y solamente lo hacen por marketing porque como seas capaz de no hacerlo, te abuchean socialmente y en las redes sociales. Entonces lo hacen por compromiso, estoy segura, porque es que, o sea, vale, no lo hagas absolutamente todos los días del año, pero solamente ese mes, escúchame, huele muy feo, huele muy mal.
2: Es nota poc honest, o sigui, a diferència, per exemple, nosaltres avui estem fent un capítol especial de literatura, tal, però moltes vegades hem incorporat o hem parlat de llibres que casualment tenen personatges gais, lesbianes, el que sigui, perquè ens han agradat, perquè tenen una trama que tocava pel dia que parlàvem, doncs perquè ens sembla que és lo normal, no? Que s'ha de normalitzar i punt, no? És a dir, i clar, l'altre, com que es comercialitza o es fa per mira quina façana de moderns que som, i això és el que grinyola una mica al final.
1: Sí, huele muy mal, todo es... Son campañas, está súper forzado, porque si no, no te digo yo que no lo hagas todos los días del año, pero es que hay muchos meses en el año, es que hay 12 y escoges uno. Para que,
0: sí, o sea, es el que pasa...
1: Todos ahí.
0: Tots els dies mundials internacionals, sí, no? Sí. Sembla que només importi aquell dia i després tota la resta de l'any, què, no?
2: Clar, és com el dia internacional de la croqueta, que aquell dia jo intento menjar croquetes, però també menjo el resta de l'any. Perdoneu per la falca absurda, havíem de posar una mica d'humor.
1: Sí, perquè iba a lanzar una un poco más seria y entonces ya nos íbamos.
0: Doncs que totes les reivindicacions... siguin com les croquetes, com diu la Mireia. Mengem-ne tot l'any, clar
2: tot
0: que sí.
2: I de tots els
1: jo
2: sabors.
1: Jo sigo ese, jo lo sigo, eh? Jo como casi todo. No, és broma.
2: I de tots els sabors, amb gluten,
1: exacto,
2: sense gluten.
1: Exacte, exacte.
0: Les croquetes són lliures com l'amor. O sigui, hi ha croquetes de tot.
2: Croquetes per tothom.
0: Sí o no?
1: Que sí, però que esto es fatal. O sea, que sí, però que esto es fatal.
0: En fi. Sí, estem molt boges, però estem molt d'acord amb tot. Estic molt d'acord amb tot el que heu dit. I només volia fer l'apunt de cara que estàveu parlant de llibres on apareguin també altres més representacions diverses, també volíem fer menció dels llibres de l'Alice Ousman, que jo crec que també és un d'aquests exemples que no haurien de ser la minoria, no? Com dius, té el llibre, per exemple, de Loveless, que parla la protagonista és asexual, i també volia fer esment de que el sisè volum de Heartstopper està al caure, o sigui...
1: Jo amo toda la visualización de Heartstopper, y te lo juro, y todo lo que han movilizado, pero es que, o sea...
0: En fi, doncs... Sí.
1: Debería de ser más corto. O sea, lo están alargando demasiado. Yo no puedo más con tanta florecita de otoño y todo así, ¿eh? O sea, no puedo más.
0: Deixem-ho aquí, que si no sí que ens cancela.
1: Vale.
0: Sí, sí, millor deixem-ho aquí. En fi, recordeu-me els títols que hem recomanat perquè la gent a casa se'ls pugui apuntar ben apuntats. Jo he parlat d'Únix 2x1 de Christian Oliver, que publica Rosa dels Vents, una novel·la juvenil, com hem dit, a partir de 13 anys, que ja té segona part. Carla, quin has recomanat? Recorda'ns-ho.
1: Jo, Aristòteles i Dante, que descobre... Aristòteles i Dante descobren los secretos del universo de Benjamin Alire Sáenz.
0: Que, per cert, no ho he dit, però sabies que hi ha una pel·lícula indie?
1: ¿Cómo?
0: Del llibre.
1: ¿Qué dices?
0: Sí, sí. Si busques Aristòteles i Dante tràiler...
1: Però en què? En què plataforma
0: està? És que vaig estar-ho mirant fa uns anys i es veu que era una pel·lícula indie que van gravar i crec que no van arribar... La van presentar a algun concurs de cinema, però crec que no estava disponible a cap plataforma. Com a mínim, quan jo ho vaig buscar fa uns anys, no semblava que l'haguessin d'estrenar ni a cinemes, ni que...
1: Ni estén...
0: Sí. Però igual? No sé, busca-ho, a veure si està disponible, perquè el trailer feia molt bona pinta, la veritat.
1: Igual en YouTube o en alguna pàgina web.
0: És una pena, perquè aquestes pel·lícules també haurien d'estar
1: disponibles. Com me meten algun virus, te llamaré a ti y me lo solucionarás tú, te lo digo.
0: Doncs això, i parlant d'adaptacions, també m'he oblidat de dir que crec que Atmosfera van anunciar que tindria adaptació també.
1: Ui!
2: Em moro.
0: Sí, crec que
1: no lo sabies, t'acabes d'enterar?
2: Sí, m'acabo d'enterar en directe, en rigorós directe.
0: A veure, que no m'ho estigui inventant, vaig a buscar-ho.
1: Eso duele mucho a mi,
2: sí, perquè jugaria amb el meu cor.
0: Jo recordo haver vist
1: que fecha, perquè me lo quiero leer antes.
2: Home, és que penso que és una pel·li, o sigui, és un llibre molt adaptable visualment. Pot ser molt guai si agafen la tirada aquesta de... jo que sé, de Projecte Hail Mary, de tot el tema espacial i tal, pot ser una adaptació molt guai.
0: Sí, correcte, mira, no m'ho estic inventant, vaig veure que sí...
1: A la Mireia li està dando algo.
0: Es convertiria en una adaptació... no, pel·lícula. Serà una pel·lícula, sí.
1: Per al cine o alguna plataforma directa?
0: A veure, la... No sé res més, crec que no hi ha més informació. Vale. Crec que encara no, simplement van dir que estava com signat per fer, vale? I sí, diu que Anna Boden i Ryan Fleck han d'adaptar Atmosphere de Taylor Jenkins Reid, d'acord, amb Laika Studios, però crec que ara mateix no sabem res més.
1: En plan, ni any, no.
0: Vale. Però, sí. Si no recordo malament ara...
1: Bueno, ja veràs.
0: Si no busqueu, això sempre heu de comprovar que el que diem és cert. crec que vaig veure la notícia de que l'adaptació dels Set Marits de l'Evelyn Hugo, que també que està com als limbs eterns, crec que allò que havien... Primer l'havia de dirigir una persona, després una altra. Doncs crec que vaig veure que anunciaven una nova persona que faria l'adaptació. És la... Això, que la dirigiria l'Anna Kendrick.
1: Anda. Pues muy bien, ¿no?
0: Sí. Vull dir que sembla que està, les coses estan avançant.
1: No, pues que avancen un poquito más rápido, ¿no? Estoy o sea, aquí. Yo estoy esperando a que sea septiembre. ¿Era septiembre o noviembre para la adaptación de los Juegos del Hambre?
0: No, finals d'any. Sí. No, estava comprovant aquí a... estava comprovant que només no m'ho estava inventant. Sí, res, que va ser la setmana passada. Arriba com la tercera directora que assumeix el projecte, perquè des de que es va anunciar el 2022, això que et deia, que han anat canviant d'una a l'altra. Així que creuem els dits a veure si tenim dues adaptacions a la pantalla de llibres de Taylor Jenkins Reid.
2: Podríem de les tres al cine a veure-les. De la maneta.
0: Ei, jo m'apunto, quedada, 100%. Molt bé, doncs ara sí, ho hem de deixar aquí i ens acomiadem amb una cançó que també ens parla d'amor. Us deixem amb T'escriuria un llibre, és que m'encanta el títol, ja ho veureu, de Ignasi Barris, i us desitgem que passeu un molt bon mes de l'orgull LGBTIQ+, i com diu la Carla, que el celebrem aquest mes i tots els mesos de l'any. Fins a la propera.
2: Adéu.

Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous, les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclafit. Al País Valencià, el temporal també ha causat desperfectes amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió d'Ayacucho, al sud del Perú. L'epicentre s'ha situat a 35 km de la localitat de Coracora, però s'ha notat a diverses regions. De moment, però, no hi ha constància de víctimes. Milers de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han volgut ser reubicades i han retornat a la platja. Tot mentre Brussel·les, que reclama l'expulsió de tots els migrants, ha instat a Espanya a protegir els infants vulnerables. Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça als països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió econòmica contra la República Islàmica per enfonsar el règim dels ayatolàs. Llibertat amb càrrecs per a 5 detinguts dilluns a Lleida arran dels incidents entre la comunitat pakistanesa i un grup de joves. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu d'immigrants. El preu dels carburants continua pujant per setena setmana consecutiva i Espanya ja s'ha convertit en el país europeu on...

0: El dubte del mateix Cancelo. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable. El Sabadell rescindeix el contracte del davanter Rodrigo Escudero. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la següent fase després de guanyar per 3-0 Nova Zelanda. El combinat espanyol masculí també s'ha classificat en guanyar Irlanda per 3-2. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta nord-americà J.D. Notae, i en vol el Granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya.
1: Hi ha el temps. Aquest divendres tornarem a tenir un dia insegur amb ruixats localment intensos al matí a les comarques de Girona i a la tarda a la Costa Daurada. També se n'esperen durant la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i recuperarem els valors normals d'aquestes dates d'agost.
2: 3Cat Info.
1: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3Cat Info.
1: Comencem, doncs. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. La situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3Cat Info.
3: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperar-nos que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
1: Aquest dijous, les pluges han causat alguns estralls en punts concrets del país. Els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. A Santpedor, al Bages, hi ha hagut un possible esclafit. N'ha parlat a 3Cat Info també l'alcalde del poble, Agustí Comas.
4: Hem tingut algunes incidències al poble, en aquest cas, bàsicament, amb caigudes de cables elèctrics i diferents arbres que han caigut a diferents llocs del poble. A hores d'ara, que sapiguem, no hi ha hagut cap dany personal amb aquest aspecte i, per tant, només aquests danys materials, que de seguida doncs, tant policia local com brigada s'han doncs, posat a treballar per restablir l'ordre en els llocs on hi ha hagut aquestes incidències.
1: A la Ràpita, al Montsià, una trentena de vehicles han quedat atrapats a la zona de la platja del Trabucador sense que hi hagi hagut afectacions greus. Mentrestant, al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 149 km per hora a la Ribera Alta i ha causat diversos desperfectes. Carcaixent, Pepa Ferrer.
5: A Alzira, algun veí s'ha atrevit a eixir al carrer per fotografiar la cúpula de l'església de Santa Caterina, que s'ha quedat al descobert amb un forat des d'on es pot veure l'interior. Liberto és veí d'Alzira.
6: Una llàstima perquè està plovent molt i si entra aigua pues, farà un desastre dins. Estic pegant una volteta i molt d'arbre trencat, unes valles que delimiten un solar d'un edifici també està doblat.
5: L'esclafit humit amb pluges torrencials ha deixat durant bona part de la vesprada els carrers buits de gent. També ha estat acompanyat de ràfegues de vent que han arribat als 140 quilòmetres i han provocat caiguda d'arbres, despreniment de façanes i han interromput la línia C2 de Rodalies de València. Si dimecres l'alerta era per calor, dijous l'alerta ha estat per tempestes i la guàrdia no es pot abaixar. Carol Almiñana és l'alcaldessa de Carcaixent.
7: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i als bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no hem hagut que lamentar en les personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
5: La baixada de temperatures s'ha notat de valent, dels 44 graus de dimecres als 20 i poc de dijous.
1: Gairebé 4.500 persones han mort a Espanya per causes atribuïbles a la calor des de l'1 de juny. La xifra s'acosta al rècord del 2022, quan també se'n van registrar unes 4.500. Les dades de l'Institut Carlos III mostren així un fort repunt respecte dels dos últims anys. L'any passat, en el mateix període, les morts van ser 3.100, i el

0: 2024 prop de 2.000. Segons l'Institut Carlos III, a Catalunya 575 persones haurien mort per causes atribuïbles a la calor durant el mes de juliol, més de la meitat de les registrades a tot l'estat durant aquest mes.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina, un sisme de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat de moment víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, això és a 700 quilòmetres de Lima, la capital peruana. Ha estat un sisme de poca durada que han notat especialment els veïns d'aquesta zona del país andí. S'han vist imatges, per exemple, de persones als carrers d'Ayacucho i localitats properes espantats i famílies abraçades. I així ara ho sentirem, és com sentien el terratrèmol, aquest sisme de 7,2 de magnitud en una emissora peruana.
3: Está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor.
2: Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol ha estat d'una magnitud important, segons l'Institut Geofísic del Perú, de 7,2. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes han tingut lloc aquí a Sud-amèrica i han sacsejat a Venezuela i a Colòmbia. En el cas del doble sisme veneçolà, 7,2 i 7,5 de magnitud, deixant un rastre de 6.000 persones mortes a Colòmbia. Segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest mes d'agost ha provocat ja més de 300 víctimes mortals.
0: Gràcies, Joan. Afegirem que, segons apunten les autoritats locals, no hi ha risc de tsunami al litoral peruà. Julio Sevilla, exgovernador d'Ayacucho i veí de Coracora, l'epicentre del sisme, explica com han viscut aquest moment. Són declaracions a 3CAT Info.
4: Toda la gente ha salido muy espantado, ¿no?, de las instituciones como también de sus hogares, y bueno, pendiente de repente de que pueda haber o no una réplica.
0: La zona on s'ha produït el sisme no es tracta d'una de les zones turístiques del país.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat els 1.500 migrants que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, unes 500 persones hi han tornat. S'han aixecat 2 campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de Loma Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians. I el de Loma Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, hi ha 500 marroquins. Un testimoni ha explicat així l'evacuació del trampolín.
5: La policia ha vingut i ens ha dit que tothom havia de marxar d'aquí. Quan els hem preguntat què passava, què passaria, ens han dit no ho sabem, no ho sabem.
0: La ministra de Migracions, Elma Saiz, ho ha qualificat de trasllat voluntari i ha dit que és un primer pas per normalitzar la situació. També ha afegit que ampliaran a 4.000 les places d'acollida, però, segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura del tot insuficient.
6: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
7: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Les ONGs de Ceuta, per la seva banda, insisteixen que hi ha centenars de persones desateses, més enllà de les 500 nenes identificades pel govern espanyol. Halima Hezmet, portaveu de la ONG Luna Blanca, assegura que n'hi ha moltes més que continuen dormint al ras.
8: Las cifras no cuadran. Quedan muchísimas niñas todavía en la calle.
0: Calculen que hi ha entre 8.000 i 10.000 migrants, tot i que des del Ministeri de l'Interior continuen sense actualitzar les dades i parlen encara de 5.000. I la situació dels menors migrants a Ceuta també continua enquistada. La Comissió Europea, que reclama l'expulsió de tots els migrants que van travessar la frontera, ha demanat avui a Espanya que protegeixi els infants vulnerables.
9: Hauria de quedar clara una cosa. S'ha de garantir la protecció dels menors vulnerables i això, per descomptat, és un deure de les autoritats espanyoles.
0: Mentrestant, el Partit Popular manté el seu no a acollir menors migrants, tal com ha pactat amb Vox en algunes comunitats. Ara bé, els barons populars han de fer equilibris i també admeten que compliran la llei. Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: Allà on governen plegats, Vox recorda al PP que han signat.
11: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto y nos vamos a oponer por tierra, por mar y por aire.
10: Era el vicepresident andalús de Vox, Manuel Gavira, en línia amb el que Feijóo ha marcat als seus barons. L'objectiu és el retorn de tots els migrants, diu Moreno Bonilla.
12: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
10: Però afegís que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremenya María Guardiola.
13: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
10: Justament Extremadura ha acollit 4 menors no acompanyats en les últimes 2 setmanes. Van arribar a Ceuta dies abans de l'entrada massiva del 30 de juny i ara estan sota la tutela d'una conselleria que ocupa Vox. Fons del govern espanyol remarquen que l'acollida de menors migrants a les comunitats, a la qual obliga la llei d'estrangeria, no s'atura. En el que portem de 2026 ja s'han distribuït més de 1.750 xiquets per tota la península.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça els països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió comercial i financera contra la República Islàmica per ofegar econòmicament el règim dels ayatolars. Això passa quan està a punt de fer mig any de l'inici de l'operació militar Fúria Èpica dels atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran, que han desencadenat precisament un conflicte bèl·lic a tota la regió de l'Orient Mitjà sense perspectives de solució a curt termini. Vist que els continus bombardejos sobre el país persa no han fet capitular el règim de Teheran, els Estats Units proven ara d'articular una ofensiva de sancions i mesures econòmiques contra l'Iran que, com ha subratllat el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, també afectarà els països aliats de Washington. Per això, Bessent els demana que no tinguin tractes econòmics amb l'Iran o que s'atenguin a les conseqüències.
14: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
0: Bessent també adverteix la Xina, principal soci comercial de l'Iran, que s'avingui a les directrius de Washington d'aïllar econòmicament el règim dels ayatolars. I a tot això, 7 països demanen a Israel que aturi un projecte per construir nous habitatges per continuar expandint-se a Cisjordània. El Regne Unit, Itàlia, Alemanya, França, els Països Baixos, el Canadà i Noruega demanen en un comunicat conjunt al govern israelià que retiri immediatament les licitacions per construir 1.200 habitatges, gairebé la meitat dels quals que contempla, de fet, el projecte conegut com a EU, que han qualificat d'inacceptable. La construcció dels nous assentaments dividiria el nord i el sud de Cisjordània i posaria en perill la contigüitat territorial dels territoris palestins, un fet que, segons el comunicat, posa en perill la solució dels dos estats. Els 7 països recorden a Israel que les colònies israelianes a Cisjordània són il·legals, segons diu el dret internacional.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
15: Aquest divendres continua la tònica dels ruixats i les tempestes. Uns ruixats que ja de matinada es poden presentar a punts de la façana costanera, cap a l'àrea de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també alguns ruixats es poden escapar cap a la Vall d'Aran, i durant el matí sí que es concentraran més a la costa central, però sobretot a les comarques de Girona. De fet, a les comarques de Girona, durant gran part del dia, hi ha avís meteorològic de pluja intensa. De cara a la tarda, les pluges es concentraran més cap al sud del país, especialment cap al Camp de Tarragona, on atenció poden ser intenses acompanyades de calamarsa i de pedra. També s'esperen ruixats durant el vespre nit a punts o tarda a punts del Pirineu i del Prepirineu, però ja de manera molt més dispersa. Aquest divendres les temperatures baixen, mantenim la tònica que vàrem iniciar aquest dijous amb unes màximes que abandonaven la cota dels 40. Ahir les màximes van arribar als 37, avui les màximes més altes es donaran cap a les Terres de l'Ebre i rondaran la xifra dels 35 graus. A Lleida no passaran dels 32, a Girona no passaran dels 28 graus. Recordem que fa dos dies arribaven als 38 graus. I aquesta situació de ruixats i de temperatures que van davallant també es mantindrà de cara a demà dissabte.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i quatre minuts a Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs 5 detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves, membres i membres de la comunitat pakistanesa. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que, si són víctimes de delictes, ho denunciïn. Lleida, Pere Joan Álvarez.
16: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar la tranquil·litat. Sentim Moat Boukaibat, president de l'Associació Integra Lleida, i Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a Integra Lleida.
17: Estem parlant amb aquesta gent. No ens beneficia a nosaltres, ni com ciutadans, ni com immigrants, ni com res, o sea, es una situación que es anómala.
18: Y yo quiero hablar con todo el mundo, que con la cual gente vive la herida, por favor, vive tranquilo, dejar libre toda gente. No quiere problema con nadie.
16: El reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana.
0: Un home ha mort aquest dijous a la tarda mentre es banyava a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès. En el moment dels fets hi onejava la bandera vermella que prohibeix al bany. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
19: El telèfon d'emergència 112 ha rebut un avís que el socorrista de la platja havia tret de l'aigua un home inconscient de 50 anys i li estava practicant maniobres de reanimació. S'han desplaçat fins al lloc dels fets efectius del SEM, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també s'hi han traslladat per fer-se càrrec de les diligències. En el moment de l'incident, la platja disposava de servei de vigilància i socorrisme i onejava bandera vermella que prohibeix banyar-se. Des que va començar la campanya de bany, el 15 de juny, ja són 20 les persones que han mort a les platges catalanes.
0: Ho dèiem en titulars, Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu. Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça. En els darrers dos mesos, la gasolina s'ha disparat un 18% i el gasoil un 21%. L'encariment es deu sobretot a dos motius. Per una banda, les vacances dels ciutadans, perquè els desplaçaments per carretera augmenten i, per tant, hi ha més demanda de combustible. Per l'altra, la situació del mercat energètic, encara inestable pel conflicte a l'Orient Mitjà. Això últim, fa que el barril de Brent també estigui en màxims. Ara ronda els 94 euros per barril, el preu més alt de tot l'agost. La situació ha obligat el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. Les obres de la línia 1 del metro de Barcelona segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. La principal actuació d'aquests treballs, que tenen un cost d'11 milions i mig d'euros, ha estat la substitució de la via de balast per una de formigó. En total, s'han renovat més de 2 quilòmetres de traçat. El director de la xarxa de metro, David Prat, destaca els avantatges d'aquesta actuació.
20: Més confort per l'usuari. L'usuari, diguéssim, percep una via molt més còmoda, més vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei que facin que el manteniment sigui molt ràpid.
0: Els treballs també han permès millorar l'entorn del taller de trens de Santa Eulàlia, un punt clau per garantir el funcionament de la línia 1. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, en dona més detalls.
3: I l'entrada i sortida a taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en cop pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada a taller.
0: Tot i que les actuacions s'han concentrat entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, han obligat a suspendre el servei entre Florida i Plaça de Sants. TMB calcula que prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Festival de Cinema de Sitges continua avançant de mica en mica les pel·lícules que participaran en l'edició d'aquest any. La producció catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial al costat de Les Hijas, de Daniel Romero, i d'Upiro, d'Òscar Martín. 11 és una cinta de terror rodada en català que explica la història de dos monitors i un grup d'escoltes que es queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Les coses es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix ningú. Les Hijas, de Daniel Romero, parla de la manipulació i l'aïllament a partir d'un segrest. Upiro, d'Òscar Martín, està rodada a Catalunya i recupera el primer cas de vampirisme documentat per l'Església Catòlica a l'Estat espanyol. I aquest dijous s'hi han presentat dues pel·lícules més, La muerte de Drácula, de Burnin Percebes, que es projectarà a la secció Noves Visions, i La mala mare, d'Alicia Álvarez, que es podrà veure a la secció Panorama. La direcció del Festival de Sitges d'aquest any se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
21: El Barça ha presentat aquest dijous Joao Cancelo, que fitxa per les properes tres temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
22: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
21: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 9:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Aquest dijous s'ha jugat el primer partit de la segona jornada de Lliga de Primera a l'estadi de Butarque, amb empat a 1 entre el Rayo i l'Alavés. Camello ha adelantat els madrilenys i Mariano ha fet el definitiu 1-1. A l'Espanyol, el lateral de Sallent Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau d'Esquera Benjamí.
23: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
21: A la segona divisió, el Girona juga aquest divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. No hi va convocat Ivan Martín. El club gironí ha fet oficial el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pixur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patrick Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
1: 3Cat Info.
21: Al Mundial d'Hockey Herba de Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat aquest dijous per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet. Escoltem el jugador Gerard Clapés.
24: La primera part, molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1, i allà el tercer quart i al principi és el quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
21: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el balonmano granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Aquest divendres es jugaran la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
2: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
21: En ciclisme, aquest dijous s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, tornarà a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019.
4: Thank you for a nice reception in Monaco. Where I live.
5: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
21: També competiran la Vuelta quatre catalans, David de la Cruz, Marcel Camproví, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, quatre vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos, el 12è de la temporada. En tenis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava el canell dret. És l'últim Grand Slam de la temporada i es disputa del 25 d'agost al 13 de setembre a Nova York.
1: Trescat Info. Trescat Info. Són dos quarts de set.
0: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous, les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclavit. Al País Valencià, el temporal també ha causat desperfectes, amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al Perú. L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora i, de moment, no hi ha constància de víctimes. Un miler de migrants passant la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han volgut ser reubicades i han tornat a la platja. De seguida ampliem totes aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem i sentirem l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, que ha reclamat canvis en el lideratge dels partits independentistes catalans. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, Torra també ha dit que troba incomprensible que avui partits independentistes catalans mantinguin acords polítics amb el govern espanyol. Explicarem que per primera setmana des que va començar el brot de pesta porcina africana, Agricultura no ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Tot i això, continuen demanant prudència i la col·laboració de la ciutadania. I explicarem també que l'Ajuntament del Vendrell ratificarà el sistema de recollida d'escombraries porta a porta després de l'augment de brossa llançada al carrer i de les queixes dels veïns per la insalubritat. L'alcalde diu que en els punts més turístics el sistema conviurà amb contenidors intel·ligents. Sumari d'esports amb en Pau Dacs.
21: El Barça ha presentat Joao Cancelo, que fitxa per les tres pròximes temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga diumenge al camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable, abans de jugar aquest divendres contra el Córdoba. El Sabadell rescindeix el contracte del davanter Rodrigo Escudero.
0: I al temps, aquest divendres tornarem a tenir un dia insegur, amb ruixats localment intensos al matí a les comarques de Girona i la tarda a la Costa Daurada. També se n'esperen durant la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i recuperarem els valors normals d'aquestes dates d'agost. Dos quarts i tres minuts.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, del prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
6: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: Aquest dijous els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. Al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 140 km per hora a la Ribera Alta. L'alcaldessa de Carcaixent, Carolina Almiñana, diu que el temporal ha deixat desperfectes.
7: Estem parlant de vents de més de 140 km hora. Quan deixa després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i als bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament, no hem hagut de lamentar en les personals. Quan no és pluja, és vent. Quan no és vent, és calor. Vull dir, és un no parar.
0: En tota la comarca, els bombers han atès un centenar d'incidències. I tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina. Un sisme de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat de moment víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Piosca.
8: L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, això és a 700 quilòmetres de Lima, la capital peruana. Ha estat un sisme de poca durada que han notat especialment els veïns d'aquesta zona del país andí. S'han vist imatges, per exemple, de persones als carrers d'Ayacucho i localitats properes espantats i famílies abraçades. I així ara ho sentirem, és com sentien el terratrèmol, aquest sisme de 7,2 de magnitud en una emissora peruana.
9: Está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor.
8: Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol ha estat d'una magnitud important, segons l'Institut Geofísic del Perú, de 7,2. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes han tingut lloc aquí a Sud-amèrica i han sacsejat a Venezuela i a Colòmbia. En el cas del doble sisme veneçolà, 7,2 i 7,5 de magnitud, deixant un rastre de 6.000 persones mortes a Colòmbia. Segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest mes d'agost ha provocat ja més de 300 víctimes mortals.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat les 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, 500 hi han tornat. S'han aixecat dos campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de l'Home Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians, i el de l'Home Colmenar, en un gran pàrquing de vehicles, 500 marroquins. Per a la ministra de Migracions, Elma Saiz, és un primer pas per normalitzar la situació, però segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura insuficient.
10: Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
11: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Les ONGs de Ceuta insisteixen que hi ha centenars de persones desateses.
12: Imagina que se't caruca el DNI i no trobes cita per renovar-lo. Sembla una bogeria, veritat?
13: Pues para miles de personas migrantes en Lleida y en todo el estado, esto no es una hipótesis. Es lo que viven todos los días con su NIE.
0: És un fragment del vídeo que han difós a les xarxes entitats socials i de persones migrants de Lleida i denuncien el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria, una situació que allarga fins a 11 mesos els tràmits per aconseguir o renovar papers, i es queixen que el retard es tradueix en problemes laborals i d'habitatge. Des de Comissions Obreres constaten que continua faltant personal. Lleida, Estela Busoms.
14: El termini hauria de ser de 3 mesos, però tant el president com el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida afirmen que renovar el permís de residència els ha costat 11 mesos. S'han posat d'exemple d'una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que passen un veritable via crucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això, al vídeo posen en evidència el que explica el secretari de l'entitat, Domingo Morales.
25: Estamos haciendo una comparativa, que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
14: Una situació que passa a Lleida també a la resta de Catalunya, diuen, i per això volen impulsar un front comú per exigir solucions. Bàrbara Primo, de Comissions Obreres, alerta que el personal d'estrangeria es queda curt per assumir un volum de feina tan gran.
26: La falta de personal continua sent molt greu i que el personal és molt conscient de com això està repercutint en les problemàtiques que descriuen els estrangers. És així.
14: A més, alerta que hi ha un concurs de trasllats en marxa i que bona part de la plantilla de Lleida marxarà.
0: L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, veu poc creïbles als líders independentistes i reclama canvis en aquests lideratges. Ho ha dit aquest dijous en un acte a la Universitat Catalana d'Estiu, acompanyat d'altres expresidents dels Països Catalans. Ho ha seguit la nostra corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
27: Tres presidents dels Països Catalans era el títol d'una xerrada en la qual ha participat el president preautonòmic del País Valencià, Josep Lluís Albiñana, el president balear als anys 90, Cristòfol Soler, i el 131è president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que pensa que es necessiten canvis de lideratges en els partits independentistes.
28: Si hem de tornar a fer un procés de declaració unilateral d'independència, qui és creïble per liderar-ho? Llavors em dona la impressió, no sé, per pura deducció i per pura lògica, que els que no vam ser capaços d'arribar-hi, doncs no hem de ser les millors persones per proposar-nos-ho, no?
27: Torra també ha criticat els pactes amb el govern espanyol.
28: Partits independentistes han d'acabar convertint-se en crossa de l'estat del qual tu et vols separar. Però imagineu-vos la dificultat d'intentar explicar al món això. És impossible.
27: En relació amb l'oficialitat del català a Europa, Torra pensa que l'única possibilitat seria la incorporació d'Andorra com a membre.
1: 3CAT Info.
0: Els atacs ucraïnesos, gairebé diaris, contra refineries russes han desencadenat una nova onada de la crisi del combustible. El 70% de les benzineres tenen els sortidors buits. Això ha fet que Rússia, i fins i tot, hagi hagut de començar a importar gasolina. Moscou, Cristina Solies.
3: A més del 70% de les benzineres russes no hi ha gasolina, per això moltes opten per tancar i, en canvi, les que mantenen el servei acumulen llargues cues en què els conductors, com la Svetlana, poden esperar més d'una hora.
15: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
3: Durant els últims mesos, els atacs ucraïnesos han obligat a aturar en algun moment l'activitat de 16 refineries. Però, explica l'Olesia, és una informació que els mitjans oficialistes amaguen.
16: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
3: Aquest racionament ja s'aplica a més d'una desena de regions, inclosa Moscou. La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot pels taxistes. El Tim admet que està molt preocupat.
17: És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
3: Però també n'hi ha molts d'altres que s'hi resignen. Com li van?
18: Tenim dificultats per la guerra. Hem de ser comprensius.
3: Putin sempre havia volgut evitar que el conflicte afectés la vida dels moscovites, però cada cop li costa més mantenir-los al marge de les conseqüències dels atacs ucraïnesos. Ara bé, tot i que la majoria entén que aquests problemes els està causant la guerra, ningú en culpa directament el president rus.
0: I a Ucraïna, els potents bombardejos russos de la nit de dimecres de dijous sobre Kiev han tornat a evidenciar la falta de sistemes de defensa antiaeris. Malgrat que s'han abatut el 90% dels míssils i drons, els atacs han causat una quinzena de morts i prop de 50 ferits. Volodymyr Zelensky lamenta no tenir míssils Patriot per poder interceptar els míssils russos i recorda que només els seus aliats els poden proveir aquest tipus d'equipament militar. El president ucraïnès diu que la resposta internacional no sempre és l'adequada i acusa Moscou d'escalar el conflicte amb atacs com els de dimecres a Kiev. A la capital del país, els bombardejos russos han afectat edificis residencials, un hospital infantil i una escola, segons ha dit el mandatari ucraïnès. Hi ha encara més coses. Sectors culturals a Alemanya clamen contra l'ascens de l'extrema dreta. D'aquí dues setmanes hi ha eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i alguns sondejos apunten que el partit ultra alternativa per a Alemanya hi pot obtenir majoria absoluta. El Teatre de Magdeburg, escollit com el millor equipament escènic d'Alemanya, els seus professionals temen que la programació quedi condicionada i si governa l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
19: El director del Teatre de Magdeburg, el suís Julien Chabas, ha impulsat la institució a nivells d'avantguarda mai vistos en un teatre regional. L'extrema dreta, però, posa en risc tot el projecte artístic. Chabas avisa, el teatre és molt més que un sol punt de vista.
20: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
19: L'actor Daniel Daniela Ojeda Irureta adverteix de les conseqüències si la política ingereix en la programació artística.
22: Si Alternativa per Alemanya ens diu a Saxònia-Anhalt que només podem representar determinades obres, com a actor aquí ja no se'ns ha perdut res. No es faran bons projectes, tot acabarà sent molt pla. No ho volem, això, els artistes, i no només els internacionals, els artistes alemanys tampoc.
19: Amb un 43% en intenció de vot a Saxònia-Anhalt, Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta. Si finalment arriba per primer cop al poder, se sabrà el 6 de setembre.
0: I Hongria ha celebrat aquest dijous l'aniversari de la Fundació de l'Estat i, coincidint amb aquesta data, la televisió pública hongaresa ha reprès l'emissió d'espais informatius després de 44 dies d'interrupció. A les 6 del matí s'ha emès un programa de 25 minuts en què s'ha explicat la presa de possessió del nou president del país, András Baca.
23: Ez a híradó 6-kor az M1-en, Kismáté vagyok, köszöntöm Önöket.
0: La pausa informativa s'ha imposada pel primer ministre Peter Magyar per, segons va anunciar, restaurar la independència dels mitjans públics després de 16 anys de govern de l'ultranacionalista Viktor Orbán. Un web independent ha valorat l'equilibri informatiu de l'emissió amb la presència de veus crítiques amb el govern, un fet inèdit durant l'etapa d'Orbán. Un equip directiu nomenat pel govern està pilotant la transició amb algunes mesures polèmiques, com el nomenament del nou cap d'informatius del qual s'ha sabut, volíem dir, de destí.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X. El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest divendres continua la tònica dels ruixats, les tempestes. Uns ruixats que ja de matinada es poden presentar a punts de la façana costanera, cap a l'àrea de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també alguns ruixats es poden escapar cap a la Vall d'Aran, i durant el matí sí que es concentraran més a la costa central, però sobretot a les comarques de Girona. De fet, a les comarques de Girona, durant gran part del dia, hi ha avís meteorològic de pluja intensa. De cara a la tarda, les pluges es concentraran més cap al sud del país, especialment cap al Camp de Tarragona, on, atenció, poden ser intenses acompanyades de calamarsa i de pedra. També s'esperen ruixats durant el vespre nit, a punts o de tarda, a punts del Pirineu i del Prepirineu, però ja de manera molt més dispersa. Aquest divendres, les temperatures baixen. Mantenim la tònica que vàrem iniciar aquest dijous amb unes màximes que abandonaven la cota dels 40. Ahir les màximes van arribar als 37. Avui les màximes més altes es donaran cap a les Terres de l'Ebre i rondaran la xifra dels 35 graus. A Lleida no passaran dels 32. A Girona no passaran dels 28 graus. Recordem que fa dos dies arribaven als 38 graus. I aquesta situació de ruixats i de temperatures que van davallant també es mantindrà de cara a demà dissabte.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Aquesta és la primera setmana des de l'inici del brot de pesta porcina africana que no s'ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Des d'Agricultura han celebrat la notícia i valoren positivament l'estratègia d'erradicació que s'ha implementat, així com les mesures desplegades des del començament de la crisi. Tot i això, continuen sent prudents perquè encara no es pot considerar que s'hagi superat el brot. Les restriccions vigents es mantenen com fins ara i han demanat la col·laboració ciutadana. Pere Roquer, president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya.
4: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona zero de Collserola. Tot això, continuem insistint que aquest pla d'erradicació de la pesta porcina africana passe per sacrificar tots els senglars de la zona zero i a diferents zones del país.
0: Des del 28 de novembre, data en què es va registrar el primer positiu, s'han detectat 379 animals infectats. I el Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implementat en algunes parts del municipi i que ha fet augmentar les bosses d'escombraries llançades al carrer. La situació ha provocat moltes queixes. Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa dels problemes provocats pel nou servei. Segons l'entitat, no s'ha tingut en compte que a l'estiu es multipliquen els veïns i molts només hi passen el cap de setmana. Ernest Rosselló és el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana del Vendrell.
5: Els horaris que té el porta a porta no s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda. El dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta perquè si no torna fins al divendres següent no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
0: L'entitat també acusa l'Ajuntament de falta de diàleg, fet que nega l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. Això sí, admet que el sistema que s'ha implementat és massa rígid en alguns punts.
6: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta, i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
0: Tot i això, Martínez diu que el canvi de sistema de recollida pot tardar encara uns mesos. I Brussel·les ha donat aquest dijous el vistiplau al conglomerat d'empreses que impulsa la candidatura de Móra la Nova com a un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que es construiran a Europa els pròxims anys. En aquest consorci hi ha ACS Telefònica, el Banc Santander i la tecnològica Multiverse Computing. També hi participa la Generalitat, que posa els terrenys al polígon industrial del Molló. El projecte de Móra la Nova té una doble seu, l'altra a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares, i competirà amb propostes d'altres països europeus com Alemanya, Grècia i Itàlia. Les candidatures es poden presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar els guanyadors a principis de l'any que ve.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: L'empresa pública L'Energètica ha començat la instal·lació de panells solars als instituts de Catalunya. Un pas endavant per afrontar l'assignatura pendent de la climatització de les escoles. En aquests pròxims mesos s'afegiran panells en 234 escoles que se sumaran al centenar d'instituts que ja en tenen. L'objectiu és que tots els centres amb sostres tècnicament aptes disposin de plaques solars el 2028. Aquesta iniciativa també permetrà un autoconsum col·lectiu, és a dir, repartir l'excedent d'energia que produeixen les escoles entre equipaments públics que hi hagi a prop. Lluís Caselles, responsable d'autoconsum solar de L'Energètica.
7: Abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
0: L'Energètica va iniciar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat.

0: La gossa sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural per aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyats dels escenaris. La banda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya al Passeig Lluís Companys, l'11 de setembre a Barcelona, a 10:15 del vespre. La gossa sorda ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat cançons que continuen sonant a les festes majors, com els Esbarzers, que s'han dit de fons, i Camals Mullats, entre d'altres. El concert de la banda inclourà la gent d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya. La pàtria del teu cos, arrugues, molles, pigues, raconets, oculls, cicatrius i tatuatges, soldades, poesia, totes les mirades... 3CAT Info. 3CAT Info. Esports. Amb en Pau Dax.
1: El Barça ha presentat aquest dijous João Cancelo, que fitxa per les properes 3 temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City anglès, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
2: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
1: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 10:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Aquest dijous s'ha jugat el primer partit de la segona jornada de la Lliga de primera a l'estadi de Butarque, amb empat a 1 entre el Rayo i l'Alavés. Camello ha adelantat els madrilenys i Mariano ha fet el definitiu 1-1. A l'Espanyol, el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada al dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau d'Esquera Benjamí.
3: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
1: A la segona divisió, el Girona juga aquest divendres a les 9 del vespre contra el Córdoba. No hi va convocat Ivan Martín. El club gironí ha fet oficial el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat, i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pichur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patri Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
4: 3CAT Info.
1: Al Mundial d'hoquei herba, que juga a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat aquest dijous per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet, i ara podem escoltar el jugador Gerard Clapés.
5: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1 i allà el tercer quart i a principis del quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
1: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el balonmano granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Aquest divendres es jugaran la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost. No ho farà per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
6: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
1: En ciclisme, aquest dijous s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogačar, tornarà a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019.
7: Thank you for a nice reception in Monaco. Where I live.
8: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
1: També competiran la Vuelta 4 catalans, David de la Cruz, Marcel Camprubí, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, 4 vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos. En tenis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava al canell dret.
0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Vinga, que és divendres. Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio en un dia en què, com a mínim, aquesta matinada, almenys a Barcelona, es notava més fresqueta. Es notava per primera vegada en les últimes setmanes, per primera vegada en el que va d'estiu, una mica més fresqueta que no pas aquestes últimes dies, que aquests últims dies, que aquestes últimes setmanes. Ens llevem ara mateix amb 19 graus a Tremp, 20 a Montblanc, 24 a Mataró. Les temperatures, insistim, que han baixat una micona. Com a mínim, no tenim aquella calor d'aquestes últimes setmanes, perquè a ha tornat a aparèixer la pluja. De fet, molta, molta pluja. Ahir vam tenir ruixats forts, sobretot al Bages, l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat, també el Vallès Occidental i l'Oriental, on els bombers van haver de retirar branques i ajudar amb petites inundacions. També es va notar molt al País Valencià.
1: Ay, no, de que hem d'anar amb la segre, jo.
2: Però com mos anem a anar, Charlie?
3: Anar a dins del poble perquè no mos quede un arbre.
2: Jo què sé, primo, mira les palmeres.
0: Al País Valencià hi va haver ràfegues de vent de fins a 150 km per hora. S'han pogut veure imatges i vídeos amb moltes destrosses, arbres caiguts, cadires i taules de terrasses volant. I és important destacar que per avui i encara demà dissabte, Protecció Civil té activada l'alerta per pluges molt intenses a Catalunya. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Ja ens vas avisar tu que plouria i, escolta, s'està complint, fil per randa.
4: I sobretot, jo crec que els que estem sortint més d'hora a aquestes hores al matí, surts al carrer i dius, oh, quina fresca és.
0: Totalment, totalment.
4: Jo crec que és la primera matinada que he fet un oh.
0: Sí, sí, sí.
4: No és que faci fred en absolut, perquè tot el litoral, com deies molt bé, la temperatura està per sobre dels 20 graus, però en molts punts del Pirineu, ara mateix, doncs, hi ha 13, 15, i per tant, si sortiu ara al matí al Pirineu, potser caldrà agafar una mica de jaqueta en un dia que torna a ser inestable. Aquest matí les nuvolades seran més destacables, especialment cap a les comarques gironines, al nord de les de Barcelona, tota la meitat oriental del Pirineu. De fet, al llarg del matí i migdia poden tornar a descarregar ruixats, tronades en aquesta zona que seran intensos. I, per tant, doncs, precaució amb aquesta possibilitat de tempestes fortes, que, sobretot, el que els passa és que, més que gran precipitació, perquè, per exemple, aquesta nit passada, Figueres, 23 litres, a Valleta 28, Anglès 15, és a dir, no són grans precipitacions, però van acompanyades de ventada forta i també de molt aparell elèctric. Doncs passarà això fins a la primera part de la tarda, afectarà les comarques gironines, i ja ho diem, del nord de Barcelona, i de cara al vespre les precipitacions seran intenses la vespre i la propera nit a la Costa Daurada, localment

0: per inundacions. I encara hi podríem afegir una tercera cosa, que és molta prudència si us banyeu aquests dies, perquè hem de lamentar la mort d'un home de 50 anys acunit mentre es banyava a la platja de Llevant. Destaquem això perquè en aquell moment hi havia bandera vermella i en aquell moment no es podia banyar. I, per tant, aquest home n'hem de lamentar la mort que es banyava a la platja de Llevant, insistim, en bandera vermella. Amb aquest home ja són 20 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes, una xifra tremendament alta i tremendament preocupant. I també és preocupant el que ens ha arribat de les últimes hores del Perú.
1: Está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor. Sabemos que esto ha ocurrido ya durante la semana. Se registra un movimiento telúrico.
0: Hem tingut un nou terratrèmol a Llatinoamèrica, magnitud 7,2. Al Perú, ha passat a la regió sud del país. De moment, per sort, no consten ni víctimes ni danys importants, bàsicament perquè l'epicentre ha estat al mar, però és el tercer terratrèmol a l'Amèrica Llatina en un mes i mig, després dels que hem tingut a Veneçuela, amb Colòmbia, en aquests casos sí, amb centenars de persones mortes i també de ferides. Ara són les 7 i 5 minuts. Tornant a Catalunya, avui al matí de Catalunya Ràdio volem parlar de trens.
2: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: És la consellera Sílvia Paneque parlant d'aquesta nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, que passaria pel Vallès, que evitaria travessar Tarragona. Feia 20 anys que aquest projecte està guardat al calaix, és allò de l'eix transversal ferroviari. Si això tirés endavant, suposaria crear una estació de tren al Vallès. La pregunta és on? Hauria de ser, perquè aquí diversos ajuntaments, diguem-ne, ja aixequen el dit. Avui els hi preguntarem als ajuntaments de Sabadell i de Sant Cugat què en pensen d'aquesta proposta. També tornem a parlar avui de les residències de gent gran, perquè aquesta setmana aquí al matí de Catalunya Ràdio us hem explicat que una de cada dues no té aire condicionat a les habitacions. I en un context justament en què tenim cada vegada més calor i els estius cada vegada són més complicats, els centres admeten que això s'ho hauran de mirar. El que passa és que no saben gaire com fer-ho.
3: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents.
0: És el que deia aquí al matí de Catalunya Ràdio la presidenta de la patronal de la residència, la Cinta Pasqual. Avui parlarem amb els familiars de residències. L'associació 5+1, la recordareu, van ser molts habituals les seves crítiques i retrets durant la pandèmia. Doncs avui tornarem a parlar per veure com viuen aquesta situació. Tot això quan hem sabut a les últimes hores que després de tot el que hem explicat aquí al matí de Catalunya Ràdio al voltant de la recollida d'escombraries, l'Ajuntament del Vendrell finalment s'admet o accepta o es compromet, diguem-ne, a modificar el sistema de recollida porta a porta. De moment serà en aquelles zones on hi ha més segones residències i on cada vegada hi ha més bosses d'escombraries al carrer, com ens denunciaven ahir els veïns.
4: No s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda, el dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta, no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
0: És el que ens deia ahir al matí de Catalunya Ràdio l'Ernest Rosselló, que presideix l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana del Vendrell. Tot això, un dia en què mirarem a Ceuta perquè fa 3 setmanes justes de l'entrada massiva a la ciutat procedent del Marroc. I aquesta nit, almenys un miler de migrants han passat aquestes últimes hores, han dormit en els centres temporals d'acollida que ha anunciat el govern espanyol. Hi ha 500 persones, però, que han tornat a la platja del Trampolín de Ceuta, d'on les havien desallotjat. Per cert, que avui llegim al diari El País que el govern espanyol hauria sondejat el rei per si el tema de Ceuta es complicava, que hi hauria un ministre del govern de Pedro Sánchez, no el president espanyol, que hauria sondejat la Zarzuela per si es plantejava fer una trucada al rei del Marroc per resoldre la situació, una trucada que no es va produir. Tot això a les portes d'aquesta manifestació anti-immigració convocada a Barcelona per demà. Hi ha una convocatòria de l'organització que es diu Safe Europe Act, obertament xenòfoba, obertament blancocèntrica. Avui, en temps d'agora, parlarem amb el Miquel Ramos, ja el coneixeu, periodista especialitzat en extrema dreta, perquè ens digui qui són aquesta gent i què hi ha darrere d'aquesta proposta. I encara alguna cosa més de les últimes hores. A Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs 5 dels detinguts relacionats amb aquella batalla campal que hi va haver dissabte passat amb més d'un centenar de persones. Tot això a les portes d'un cap de setmana que torna a la Lliga. Avui farem aquesta esportiva amb el Ramon Bes, el Bernat Soler i la Lloberes.
5: Miri, aquest any no serà fàcil, eh? La pretemporada no és fàcil perquè molts jugadors han arribat fa una setmana.
0: Hansi Flick ja avisava el dia del GAM perquè serà complicat perquè el Mundial no s'ha pogut fer pretemporada com cal, i l'altra carpeta, evidentment, és el fitxatge d'un davanter després que marxessin Lewandowski i Ferran. Avui al diari Esport destaca la portada que el Barça definitivament ho provarà amb Lautaro si es confirma que Julián Álvarez és impossible.
6: Yo ya dije en principio que no se vendía. Imagínate que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo.

0: Així insistia el president de l'Atlètic de Madrid. En qualsevol cas, el Barça debuta a la Lliga aquest cap de setmana, diumenge, contra l'Elx. L'Espanyol juga demà contra el Madrid. Debuta Mourinho.
1: El Madrid, para mí, del punto de vista profesional, es el top de una carrera de...
0: És el que deia l'entrenador del Madrid. Avui, d'altra banda, tenim el Barça femení al Gamper, el Brighton anglès, a l'estadi Johan Cruyff, i una cosa més de futbol.
2: No, esperem que la squadra pugui fare bene, sono là per aiutar.
0: És Ronaldinho, que ha fitxat per un equip de la Lliga Italiana de la sèrie C, que es diu Ravenna. És una estratègia comercial, ho han dit obertament, i es preveu que jugui com a mínim un partit oficial Ronaldinho, que té 46 anys. I també de les últimes hores. Ariana Grande ha tornat a criticar l'administració de Donald Trump per utilitzar la seva música en vídeos a les xarxes socials. Trump va posar aquesta cançó que sentim en un post on carregava contra les esportistes trans. Grande li ha respost dient, en un dels comentaris de la publicació de Donald Trump, dient: "No tornis a fer servir mai més la meva música." Doncs així comença el divendres. Molt bon dia a tothom.
3: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta i mitja, Marta Monforte, Aitor Arriaga, Sònia Andolf i Carlos Tavera. I a les 7 i 10 minuts, Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Ho dèiem ara, pluges intenses.
5: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses avui i demà dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país.
6: Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins demà, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per a les possibles crescudes de rius i rieres. Ho deien declaracions a aquesta casa.
7: Hem d'estar alerta, estar atents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
8: El Servei Meteorològic de Catalunya desaconsella anar a l'alta muntanya per les tempestes amb pedra i les fortes ratxes de vent i avisa que el canvi de temps també pot alterar l'estat del mar i que cal tenir-ho en compte a l'hora d'anar a la platja.
0: Primetes.
5: Les fortes pluges i les calamarsades van afectar principalment ahir l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental i Oriental. Els bombers van atendre un centenar d'avisos, sobretot per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així que també van treballar en petites inundacions.
0: Fortes ràfegues de vent.
6: El País Valencià, el temporal va deixar-ne de gairebé 150 km per hora a la Ribera Alta i va causar diversos desperfectes.
0: València, Pepa Ferrer.
9: Han estat esclafits humits acompanyats de granís i amb ràfegues de vent que han superat els 140 km per hora i han afectat sobretot la Canal de Navarrés i la Ribera. A Carcaixent, per exemple, els desperfectes són nombrosos. Arbres caiguts, despreniments de façanes i una urbanització que s'ha quedat sense llum per la caiguda d'un arbre. I a Alzira, l'església de Santa Caterina s'ha quedat amb la cúpula al descobert. Si dimecres l'alerta era per calor, dijous l'alerta ha estat per tempestes i la guàrdia no es pot abaixar. Carol Almiñana és l'alcaldessa de Carcaixent.
10: Estem parlant de vents de més de 140 km a hora. Que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
9: Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I gairebé 1.500 persones.
8: Han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor durant aquest estiu. L'Institut Carlos III de Madrid ho calcula a través d'un mètode estadístic que estima l'accés de mortalitat respecte al que seria esperable i calcula quina part es pot atribuir a les temperatures.
5: Segons aquests càlculs, Catalunya concentra una tercera part de les 4.500 morts relacionades amb la calor al conjunt de l'estat espanyol. Són dades estimades des de l'1 de juny al 15 d'agost. Les dades també apunten que la primera quinzena d'agost ha sigut especialment dura amb 1.100 morts al conjunt de l'estat, la meitat de les quals a Catalunya.
0: i 9 terratrèmol.
6: Aquesta vegada el sisme d'una magnitud de 7,2 ha afectat una regió del sud del Perú, però no consten víctimes ni danys importants. La diferència amb les tragèdies de Venezuela i Colòmbia és que en aquesta ocasió s'ha registrat a més de 100 quilòmetres de profunditat.
0: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Segons l'Institut Geofísic del Perú, l'epicentre es situava a 35 quilòmetres de la localitat peruana de Coracora. Això és a uns 700 quilòmetres de Lima, la capital del país andí. Tot i que ha estat un sisme de poca durada, s'ha notat amb força, amb intensitat, a una bona part de la zona andina. L'ensurt el narraven en directe, d'aquesta manera que sentirem, en un programa de la ràdio peruana exitosa.
11: Se registra un movimiento telúrico. La calma, tener ya preparado la mochila de emergencia, lo conversamos a diario aquí en Exitosa. Por favor, mantengamos la calma.
4: Terratrèmol al Perú, que se suma als de Venezuela i Colòmbia d'aquests darrers dos mesos. A Venezuela, més de 6.000 persones morien, mentre que 300 a Colòmbia. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart de vuit, primera nit.
8: Almenys un miler de migrants han passat la primera nit en instal·lacions d'acollida 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta.
0: Marc Camps.
12: Tot després que aquest dijous un ampli desplegament policial desallotgés i reubiqués 1.500 persones de la platja del Trampolín. Mig miler, però, ja hi han tornat. El govern espanyol ha habilitat 2 campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de l'Home Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians. I el de l'Home Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, està pensat per acollir 500 marroquins. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que és un primer pas per normalitzar la situació, però pel president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, és una mesura insuficient.
13: Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
14: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
12: Marc Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Enquistada.
5: La situació dels menors migrants a Ceuta, el Partit Popular defensa que se'ls ha d'expulsar i manté el seu no a acollir-los, tal com ha pactat amb Vox en algunes comunitats.
6: Ara bé, hi ha barons populars que fan equilibris i reconeixen que hauran d'acatar la llei.
0: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
15: Vox recorda al PP que han signat.
16: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto. Y nos vamos a poner por tierra, por mar y por aire.
15: I en línia amb el que ha marcat Feijóo, Moreno Bonilla diu que el retorn de tots els migrants és l'objectiu.
17: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
15: Però afegís que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremeña Maria Guardiola.
18: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
15: Justament Extremadura acaba d'acollir 4 menors arribats a Ceuta dies abans de l'entrada massiva. Fons del govern espanyol recorden que el repartiment a que obliga la llei d'estrangeria no s'atura i que en 2026 ja s'han distribuït 1.750 xiquets per tot l'estat. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més qüestions al matí de Catalunya Ràdio. Rècord de població.
8: Les Terres de l'Ebre freguen el màxim històric de població amb 190.000 habitants gràcies a l'arribada de migrants, segons les dades d'un informe de la Universitat Rovira i Virgili. Les comarques més beneficiades són les de la costa.
0: Jordi Barranca.
19: El major creixement es produeix a les dues comarques de la costa, el Baix Ebre i el Montsià. A la Ribera d'Ebre també creix, però menys, i on es redueix és a la Terra Alta. Miquel Àngel Bové és el director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB.
20: Portem 6 anys de creixement continuat. Potser l'any passat hi havia hagut una mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se doncs, quasi als 190.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric, i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
19: L'informe també posa deures en àmbits com el sector serveis. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Batalla campal.
5: A Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrec 5 detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa.
6: Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes.
0: Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar la tranquil·litat. Sentim Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a l'associació Integra Lleida.
22: I jo quiero hablar con todo el mundo que cual gente vive la herida, por favor, vive tranquilo, dejar libre todo gente. no quiere problema con nadie.
21: El reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Extrema dreta.
8: Sectors culturals d'Alemanya alerten de la possible victòria de l'extrema dreta a les eleccions del Land Saxònia-Anhalt d'aquí a dues setmanes.
5: A la capital de l'estat, Magdeburg, els professionals de teatre temen que la programació quedi condicionada si governa Alternativa per Alemanya.
0: Berlín, Jordi Regàs.
1: Alemanya, la por d'una majoria absoluta per l'extrema dreta a les eleccions de l'estat federal de Saxònia-Anhalt està portant els sectors artístics a prendre posició. És el cas del Teatre de Magdeburg, a la capital del Land, escollit com el millor teatre d'Alemanya. Ara el seu director, Julian Chavas, tem que les ingerències polítiques posin en perill una programació d'avantguarda.
2: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
1: Les enquestes donen, però, un 43% en intenció de vot a Alternativa per Alemanya i freguen la majoria absoluta. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Safe Europe Act.
21: L'extrema dreta té previst manifestar-se demà a Barcelona en el marc d'una gira d'aquest moviment supremacista i anti-immigració. El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, s'assuma a les veus que demanen que no es permeti. Són declaracions a la CNN.
3: Entenem que no s'hauria de celebrar, ho ha demanat també Gerardo Pisanero, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
0: Sense combustible.
8: Els atacs ucraïnesos contra refineries russes han deixat les gasolineres russes sense combustible. 7 de cada 10 tenen els dipòsits buits.
0: Ho ha anat a comprovar a Moscou la nostra corresponsal, Cristina Solies.
23: Els conductors cada dia fan cues de més d'una hora per repostar. Alguns, com l'Olesia i l'Svetlana, entenen que és culpa dels drons ucraïnesos, tot i el silenci dels mitjans oficialistes.
24: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
25: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
23: Rússia, tota una superpotència energètica, ara es veu obligada a importar gasolina d'altres països i a permetre que es distribueixi benzina per sota dels estàndards de qualitat. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més cara.
5: Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu.
21: Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça, la gasolina s'ha disparat més d'un 18% i el gasoil un 21%.
0: Roger Santaló.
26: L'encariment és sobretot per l'augment de la demanda que hi ha durant les vacances, quan es fan més desplaçaments per carretera, i per la situació del mercat energètic, encara inestable pel conflicte a l'Orient Mitjà. De fet, això últim fa que el barril Brent també estigui en màxims. Aquest dijous ha rondat els 94 euros al barril, el preu més alt de tot l'agost. Aquesta situació ha obligat el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:21, porta a porta.
8: El Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implantat en algunes parts del municipi i que ha fet augmentar les bosses d'escombraries llançades al carrer.
0: Roser Parera.
27: La situació ha provocat moltes queixes. Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra la Ajuntament per insalubritat a causa dels problemes provocats pel nou servei. Segons l'entitat, no s'ha tingut en compte que a l'estiu es multipliquen els veïns i molts només hi passen al cap de setmana. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, admet que el sistema que s'ha implantat és massa rígid en alguns punts i diu que rectificarà.
28: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, què vol dir? Porta a porta i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
8: Roser Pereira Moragues, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es restringeix.
5: Palamós, al Baix Empordà, tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castellcabrots per seguretat.
21: Els motius són l'erosió que pateix la zona que es va cremar al novembre i el risc de despreniments a la Cala Corps.
0: Maria Rovira.
29: Els camins tancats afecten dos trams. Un és el que va patir un incendi el novembre, que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de la gent feia que se n'accelerés l'erosió i es feia més perillós. L'incendi es va produir en finques a propietat de la Generalitat, que, segons l'alcaldessa Maria Puig, hi farà accions de regeneració.
30: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
29: Al tram del mirador de Calacorps hi ha un mur que dona al penya-segat, que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes, d'aquí depèn, hi pugui fer millores. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I nou ofegat.
8: Mor un home de 50 anys mentre es banyava a Cunit, al Baix Penedès. Va passar ahir al migdia a la platja de Llevant en un moment en què hi onejava la bandera vermella que prohibeix el bany. Un socorrista va treure l'home de l'aigua ja inconscient i li va practicar maniobres de reanimació sense èxit.
5: Els efectius del SEM tampoc van poder fer res per salvar-li la vida. Des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny, ja han mort 20 persones a les platges catalanes.
0: I 30 quilos de cocaïna.
6: Els Mossos investiguen l'aparició d'un fardell d'aquesta droga a la platja de Malgrat de Mar. En les últimes setmanes també se n'han localitzat a Badalona, Tarragona i Sitges, amb la particularitat que en tots ells el fardell portava una estampeta amb la imatge de Jesucrist, la Bíblia i una frase de record a una persona desapareguda.
8: A més, el 10 de juliol, un altre paquet amb aquesta mateixa imatge va ser trobat a Castelló, al País Valencià. Els investigadors sospiten que la mercaderia es podria haver perdut durant un trasllat entre les Balears i Catalunya.
0: En fi, 7 i 24 minuts. Anem a la informació esportiva. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia.
0: Aviam, torn pel Barça femení al Gàmper.
4: A les 8 del vespre, les blaugranes s'enfronten al Brighton anglès a l'estadi Johan Cruyff. Després de la sortida d'Alexia Putellas, aquest estiu Patri Guijarro és la nova capitana de l'equip, acompanyada per Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham. Pel que fa a l'equip masculí, hi va presentar João Cancelo. El lateral portuguès arriba lliure i firma per 3 temporades.
7: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
4: Els blaugranes debuten a la Lliga aquest diumenge al camp de l'Elx, a 2:15. L'Espanyol rep demà el Real Madrid a l'RCD Stadium, també a 2:15. I a segona, el Girona juga aquest vespre a les 9 contra el Còrdoba. No hi serà Ivan Martín, que marxa al Racing de Santander per 3 milions d'euros més un en variables. I el Sabadell juga aquest diumenge contra el Castelló sense el davanter Rodrigo Escudero, de qui ha rescindit el contracte.
0: I Pogacar torna a la Vuelta 7 anys després.
4: I és el gran favorit per guanyar-la. L'eslovell arriba després de vèncer el Tour per 5a vegada.
9: Thank you for a nice reception in Monaco, where I live.
10: Gràcies per la bona rebuda a Monaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
4: La Vuelta comença demà a Mònaco amb 4 catalans a la sortida. Són David de la Cruz, Marcel Camp, Rubí, Pau Miquel i Marc Brustenga. La competició passarà per Catalunya dimecres amb una etapa entre Falset i Roquetes. I al Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola femenina amb 9 catalanes i la masculina amb 12 catalans es van classificar ahir per la següent fase. El combinat femení es va imposar per 3-0 a Nova Zelanda i el masculí per 3-2 a Irlanda.
0: I en handbol, el Granollers compleix els pronòstics.
4: I espera arribar a la final de la Supercopa de Catalunya després d'imposar-se al Sant Joan d'Espí per 20-34. A la primera part, els vallesans només tenien 2 gols de marge, tal com destacava l'entrenador Antonio Rama.
11: La primera part, per oblidar, i realment és d'aquests partits que sabíem que tens moltes coses a perdre, que l'equip contrari surt molt endollat, que tu et penses que no et costarà res, i realment és una assignatura que hem de millorar, en aquest sentit. Competir tots els minuts contra tots els equips des del principi. Content per la reacció de l'equip, tot i que hem tingut una primera part molt dolenta.
4: Aquest vespre jugarà la segona semifinal masculina entre el Sant Vicenç i el Barça i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. I acabem amb bàsquet. El Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escort estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
13: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
14: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
16: La sensació a vegades que restaurants on l'hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
14: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
17: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
18: Tot és del nivell, aquí, eh?
31: Sí. Un restaurant Caníbal a Berlín.
12: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la 1 del migdia.
31: Amb Paula Molés.
32: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
6: 4 de novembre de 1970.
32: I el número de la sort, el...
6: 8.
32: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I com sempre arribarem a dos quarts amb un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
15: Mosquit que han trobat a Islàndia són mosquits que et poden tornar boig.
19: Collons, tu!
0: És un fet absolutament noticiable i que ha generat certa preocupació entre la comunitat científica i la islandesa.
20: La ràdio càlida.
0: Alberto, bon dia.
20: Home, no? I ara tanquem el repàs de la premsa en el guió dels vintage, amb Alberto.
0: Molt bé, t'estàs donant pas a tu mateix?
20: Sí, avui he passejat pels carrers de Reykjavik i he conegut la primera islandesa en rebre una picada de mosquit.
0: Home, està ben trobat, això. Veus un descobriment científic i veus la vessant humana. Està molt bé.
20: Es tracta de la Gordon Good Johnson.
0: Gordon Good Johnson. Molt bé.
20: Que ja ens acompanya a l'estudi, Gordon. Sí. Com estàs, Gordon?
22: Hello, Mar.
23: Hola, ha dit hola.
0: Molt bé.
20: T'ha picat un mosquit, Gordon.
23: Sí.
20: Com va ser aquest moment?
23: Recordo que estava banyant-me a un guèiser. Vaig aixecar-me a pescar un parell de bacallans que passaven per allà. I aleshores vaig veure passar la Bjork sobre un bloc de gel. Em va avisar que no anés més enllà del mur, perquè la noche és llarga i alberga peligros.
20: Va sentir dolor?
23: Diu que horrible. Diu que va ser horrible.
20: I què vas fer, llavors?
23: Va tenir la sort que el Sigur Rós passava per allà amb el seu camió de magma i li va posar una mica a la picada.
0: A veure, Sigur Rós és un grup de música.
23: I a mi no m'ha vist el missatge.
0: No és una persona. I amb això arribarem a dos quarts. I ara diu...

0: I encara que no ho sembli, estem en alerta pel temps, però ara no és per la calor, ara és per la pluja. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla per inundacions per la previsió de pluges molt intenses avui i demà. Tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat. Ima Solés, la sotsdirectora de Protecció Civil.
1: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle amb algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: És el que deia des de Protecció Civil la Ima Soler. Aquest temporal es va notar molt al País Valencià, amb moltes ràfegues de vent i molt fortes a la Ribera Alta.
2: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i als bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament, no hem hagut que lamentar en les personals. Quan no és pluja, és vent. Quan no és vent, és calor, vull dir, és un no parar.
0: És l'alcaldessa de Carcaixent, Carol Alminyana, en declaracions de Catalunya Ràdio. I aquesta nit, a Ceuta, almenys un miler de persones han passat o han dormit en instal·lacions d'acollida. La primera nit, 3 setmanes després de l'entrada massiva a la ciutat des del Marroc. Per la ministra El Massaid, aquest és un primer pas per normalitzar la situació. Pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, és un pedaç.
3: Ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario.
4: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: I aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, ja sabeu que aquesta setmana us hem anat explicant, us hem anat recollint les queixes de veïns a diversos municipis on s'aplica la recollida d'escombraries porta a porta. Ahir sentíem la queixa d'una associació del Vendrell, que ens deia que en alguns barris això directament no funciona. Poques hores després d'aquesta entrevista, l'alcalde del Vendrell anunciava canvis.
5: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, què vol dir? Porta a porta i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
0: Són els canvis que anunciava l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. I pel que fa als esports, Miquel Muñoz.
6: Aquest vespre el Barça femení juga al Gamper contra el Brighton anglès amb Patri com a nova capitana i el masculí s'estrena a la Lliga aquest diumenge al camp de l'Elx, mentre que l'Espanyol rep demà al vespre el Real Madrid.
0: I quan passen 3 minuts de 7:45, reprenem el que dèiem, eh? Continua aquesta alerta per pluges, que la bona notícia és que ha refrescat bastant l'ambient, Tomàs Molina.
7: Canvi de temps, baixada la temperatura, que avui doncs ja no passarà allà on més calor faci dels 35 graus. I la major part del país, les temperatures estaran entre els 30 i els 33, 34 en un dia en conjunt variable, amb nuvolades i alguns ruixats i algunes tempestes a les comarques gironines i nord de Barcelona, que localment poden ser fortes. I de cara al vespre, les tempestes donarien, sobretot a la Costa Daurada, durant la nit i la matinada, les tempestes podrien ser fortes i acompanyades de ventades també molt destacables. Un dia, doncs, d'inestabilitat, però també amb moltes clarianes.
0: Gràcies, Tomàs. Actualitzem la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
8: Bon dia. La circulació de la línia RL4 està interrompuda entre les estacions de Calaf i Manresa, ja que les condicions climatològiques adverses de les últimes hores ha afectat la infraestructura. Hi ha servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat. També el tren que tenia previst arribar a Portbou des de Girona a les 7:50 va amb 20 minuts de retard.
0: Gràcies, Sílvia. Les carreteres com les tenim? Mariluz, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·les, però hi ha un parell d'incidències a l'est del Llobregat, la C-16, aturades a Guardiola de Berguedà en direcció Barcelona a causa d'un accident que talla un carril i tallada a la comarca el 147 al terme del Tàneu al Pallars Sobirà per una esllavissada d'aquesta matinada.
0: Mariluz García, gràcies. Fins ara.
9: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, mal contada, Marta Monforte, Aitor Arriaga, Sònia Andolf i Carlos Tavera, però de moment mirem els diaris. I comencem, com sempre, aquesta hora per les portades i les opinions més destacades que trobem. Maria Sagil, Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: Què tenim avui?
11: Els editorials de l'Ara i l'ABC coincideixen a tractar la importància de la vacuna contra el melanoma anunciada pels laboratoris Merck i Moderna. El diari madrileny defensa la inversió en investigació i conclou que la ciència ben entesa té un valor civilitzador, mentre l'Ara destaca les expectatives que es generen amb aquesta vacuna i la reivindica com un avançament necessari i fonamental per al progrés humà.
12: L'editorial de La Vanguardia posa el focus en el deute desbocat als Estats Units, alerta que l'administració Trump juga amb foc amb un deute públic que supera els 40 bilions de dòlars perquè es podria perdre la confiança en el dòlar i també afectar la resta d'economies mundials. L'editorial del periòdico també incideix en temes econòmics, concretament en la importància de la inversió en innovació per fer avançar l'economia. Destaca que a Espanya hi ha brots verds esperançadors en matèria d'innovació, però reclama inversió i sobretot més talent tecnològic de professionals del país i no estrangers.
11: Al País, la professora de Ciència Política Eva Borreguero publica un article sobre l'acord de defensa conjunta signat per Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan i que estableix que un atac a qualsevol d'aquests tres països es considerarà un atac contra tots ells. Per Borreguero, la Unió Europea hauria de prendre nota d'aquest acord militar, sobretot arran de la crisi migratòria de Ceuta.
12: Precisament sobre Ceuta, el periòdico revela que Espanya va frenar un pla de seguretat a la ciutat autònoma arran del desglàs amb el Marroc. Explica que la iniciativa del govern espanyol va néixer després de l'entrada massiva de migrants del 2021 i pretenia reforçar la vigilància de mesquites i accessos a la ciutat autònoma, però que no es va arribar a materialitzar.
11: El País també aporta nous detalls sobre la crisi i titula que el govern espanyol va sondejar al rei sobre l'oportunitat de fer una trucada al rei del Marroc per la crisi de Ceuta i que Felip VI no descarta aquesta intervenció o la visita a la ciutat si li demana al president i quan sigui textualment, diu, útil i raonable. El diari també apunta que la relació entre els dos monarques no és tan estreta com la que tenien els seus respectius pares.
12: La Vanguardia destaca avui que utilitzar la intel·ligència artificial per a treballs escolars perjudica l'aprenentatge. Un estudi pioner constata que els alumnes que deleguen tasques a la tecnologia milloren la nota en els deures, però a l'hora de fer els exàmens la nota cau un 20%.
11: Justament, el Punt Avui aposta per resseguir la història de l'audiollibre en un reportatge de Lluís Llort que conclou que el sistema no amenaça el llibre en suport de paper, però sí que està amenaçat per la IA.
12: I, finalment, a la contra de la Vanguardia, llegim una entrevista amb David Liberson, rabí de Barcelona, que afirma que els jueus continuen esperant l'arribada del veritable Messies.
0: Dos quarts i mig d'avui, al matí de Catalunya Ràdio, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
10: Bon dia.
0: A veure, hi ha una polèmica en això, és molt interessant. Pagar 70 euros d'entrada per un concert on ja saps d'entrada que no veuràs absolutament res.
10: Efectivament, no només no veuràs l'escenari, sinó ni tan sols les pantalles gegants. De les entrades amb poca visibilitat, s'ha passat directament a les localitats amb zero visibilitat. La nova gira del cantant Bruno Mars inclou aquest tipus d'entrades elegantment anomenades audio only, tot i que tampoc t'asseguren que el so tingui una qualitat a l'altura del preu. Mm. El 2023, Beyoncé ja va vendre seients darrere l'escenari sense visió per uns $157, que, un cop sumades les comissions, podien arribar en alguns casos a 350. La indústria del ticketing, que se'n diu, va apujant l'aposta per veure fins on arriba la devoció i el FOMO dels fans, però no oferint millors experiències, sinó més degradants. Ho llegim a El País.
0: I l'emoji que plora a raig, el més utilitzat el 2025.
10: Ho diu una anàlisi del New York Times sobre dades del teclat Gboard de Google, amb una mostra de 665 milions d'emoticones. Aquest emoji ha desplaçat del capdamunt del rànquing dels més utilitzats els dos que ploren de riure, el que està una mica tort i el normal, el que són el segon i el tercer, respectivament. Però no pel que podríem pensar, que és que anem pel pedregar i tothom plora, sinó perquè els més joves troben obsolets els emojis de riure. Suposo que deuen pensar que el fan servir massa els boomers. Això i diuen, mateix. Doncs, riem tant que fem servir aquest de plorar molt. Entre els cinc més utilitzats hi ha el cor vermell i les mans que resen ajuntades. La rosa pansida ha substituït el cor trencat i el pols de cap amunt, que ho sàpigues, només el fan servir els boomers. Ho recull la Sexta.com.
0: Ho vaig llegir ahir. És fascinant que la rosa pansida hagi substituït el cor trencat com a emoji de m'has deixat fotut. En fi. Va, es crea una universitat del perreo.
10: Sí, l'ha creat el cantant porto-riqueny Wisin, conegut com El Sobreviviente, amb l'objectiu d'estudiar, preservar i difondre la història del reggaeton i donar-li el rigor i el lloc de respecte que diu que es mereix. La Universitat del Perreo obrirà oficialment d'aquí 13 dies i té com a lema El ritme és el currículum, el carrer és el campus. A la seva pàgina web universitatdelperreo.com hi veiem que es podran estudiar càtedres de ritme aplicat o epistemologia del flow, i que s'investigaran àmbits com la cadència, el dembow i la cultura urbana. Saps què és el dembow?
0: No, però és que m'ha fet gràcia.
10: Jo ho he buscat. És això que ballen remenant el cul
0: i el
10: les noies i el noi se refrega per darrere.
0: Veus?
10: Això ho hem llegit a l'Ara.
0: Vinga. Va, continuem el repàs de la premsa. Aquesta hora els destacats, també en Internacional i Economia, amb la Marta Viana i el Carlos San Andrés.
13: Comencem per la premsa nord-americana, que es fa ressò que pel canal de Panamà hi navegaran menys vaixells a partir del setembre. La raó? Doncs la sequera, que encara s'ha vist més accentuada pel fenomen del Niño. Ho llegim al New York Times i també al Financial Times, que explica que a partir del 3 de setembre hi passaran 32 vaixells i no 36, com fins ara, i com els preus per creuar el canal van assolir màxims històrics a l'agost per culpa, en bona mesura, de la guerra amb l'Iran i el tancament d'Hormuz. A la premsa britànica encara cueix, evidentment, el tema Meghan i Enric. The Telegraph explica que ara l'estratègia del príncep per recuperar la confiança del rei passa per no concedir més entrevistes parlant sobre la vida privada de la reialesa. A The Guardian també expliquen que Nathan Kovnas, que és l'acadèmic que va fer acusacions de plagi contra el professor de Cambridge, Jason Ardai, ha estat suspès per la Universitat de Gant, on ara feia classes. Les acusacions de plagi no es van demostrar mai, però Ardai va dimitir del seu càrrec i, de fet, el van trobar mort divendres passat a casa seva. L'investigador, ara suspès, va arribar a dir que les persones negres ocuparien pocs càrrecs d'alt perfil en una meritocràcia.
14: I comencem el repàs de la premsa econòmica amb Expansió. A la portada, el Banc Santander compra el banc americà Western Financial 6 mesos després d'anunciar l'operació. La compra s'ha acordat per 10.000 milions d'euros i té com a objectiu reforçar la posició de Santander als Estats Units. Aquesta operació accelera les fusions internacionals del banc espanyol, que fa poc més de 5 mesos ja va comprar el britànic TBS. Cinco Días alerta que la fusió entre Paramount i Warner podria costar 4.500 llocs de feina a Hollywood. La xifra es duplicaria i s'ampliaria tota la ciutat de Los Angeles. Són dades de l'informe de la consultora CBL Economics, que també apunta que entre els darrers 4 anys la ciutat ja ha perdut 52.000 llocs de treballs relacionats amb el sector audiovisual. I en clau catalana, un últim apunt, la Comissió Nacional de Mercats i Competències estudia expedientar la companyia de telecomunicacions gironina a Batel Telecom i la seva filial Fibracat Telecom, després d'utilitzar durant més de 7 anys les infraestructures de Telefònica. Segons explica Economia Digital, a Batel no comptaria amb l'autorització necessària de Telefònica ni tampoc hauria fet els controls de seguretat exigits durant tot aquest temps. L'empresa de telefonia Internet Low Cost disposa de 3 mesos per regular l'ocupació de 400 pals i canalitzacions alienes.
0: Passem a la premsa esportiva amb el Miquel Muñoz. Bon dia, Miquel.
15: Bon dia.
16: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
17: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
6: Els primers 3 punts de glòria es disputen aquest diumenge al camp de l'Elx. Amb un bon 11 inicial, només amb futbolistes que hi vulguin ser, com escriu Cristina Cubero al Mundo Deportivo. A l'esquerra, Joao Cancelo, apassionat pel Barça, ha fet tot el possible per tornar. I al mig del camp, Rodri, el fitxatge estrella d'aquest estiu. Un orgull per als culers, com escriu Toni Frieros a l'Esport. I de carrilers per banda, somriures d'adolescents, com Lamine Yamal o Visibu. El que encara falta és un davanter centre molt facte. Lautaro sembla l'alternativa a Julián, tot i que a l'Esport, Lluís Carrasco demana oportunitats per a Hamza. Cares noves a l'11 del Barça femení. Van Asten, McCamey, Martina i Kerolin. Aquest vespre es presentaran al Gamper. I qui busca entrar als anals de la història és Tadej Pogacar. L'eslové comença de mala vuelta, l'única gran volta que encara no ha guanyat. Campió del món i 5 cops guanyador del Tour. No s'espera que doni opcions a cap altre ciclista.
0: I en falta la premsa del cor, Sílvia Andrés, bon dia.
18: Bon dia. Madonna, la diva del pop, ha fet 68 anys i ho ha celebrat amb tota la pompositat que la caracteritza. S'han portat 5 dels seus 6 fills, la seva parella i els amics a l'illa de Corfú, Grècia. La cantant s'ha fotografiat orgullosa amb els seus fills. Ara, el que crida més l'atenció és com Madonna anava vestida. Portava un vestit ben extravagant de la marca de luxe Dolce & Gabbana, tons blaus i daurats amb flors brutals. Brodades. Madonna també portava una mena de barret fet amb flors de colors roses i taronges, res que semblava una versió moderna de Frida Kahlo. Busqueu la fotografia perquè no us la podeu perdre. En definitiva, que la reina del pop segueix escrivint als seus 68 anys la seva pròpia història amb la llibertat i reverència de que sempre ha fet gala.
19: Catalunya Ràdio.
20: A Múrcia, Sevilla i Jaén hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 14 d'agost, Eurojackpot de l'11 els hi ha lliurat més de 900.000 euros en premis. O sigui que els podeu felicitar forever, el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: A Lidl
15: Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana, emporta't en format estalvi 200 grams de salmó fumat a 4,49. T'estalvies un 33%. Lidl, val la pena.
21: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
22: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
23: Mort pesa molt, i tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
22: Tornen els draps bruts.
24: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
22: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
20: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
22: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
20: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
0: Tres quarts i un minut de vuit. Marta Viana, bon dia de nou.
13: Bon dia.
0: Qui fa anys avui?
13: Va, a veure si això et sona.
0: Home. Això és Sex and the City, Sex and the City, molt
13: doncs
0: bé.
13: Una d'elles fa anys, és Kim Cattrall, que em fa quants, què diries?
0: Ma Kim Cattrall, de les quatre, era la més gran.
13: Número rodó, va.
0: 60?
13: Una mica més.
0: 70?
13: 70!
0: 70! Molt ben portats, la Kim Cattrall.
13: Molt ben portats. Seguim amb Lewandowski, que em fa quants?
0: Lewandowski, 43.
13: 38. Ai,
0: és que ara que no és el Barça ja el veig més gran.
13: Sí, Usain Bolt. Usain... Aquí jo pensava que era més gran i no és tan gran.
0: No és tan gran. 50?
13: 40.
0: Ah, 40 anys, Usain Bolt, carai.
13: Molt fort.
0: Caram.
13: I acabem amb el rei del Marroc, Mohamed VI, que em fa...
0: 61.
13: 63.
0: Mira, aquí
13: m'he costat. Molt bé,
0: molt bé. I el santoral?
13: Avui és Sant Pius, és Sant Privat, Sant Maximià, Sant Teogoni, Sant Quadrat, Sant Patern i Sant Gilbert.
0: Gràcies, Marta Viana. Aquest estiu, cada matí, una recomanació literària des d'una llibreria. Avui dues.
25: Hola, bon dia. Soc en Carlos Turat, llibreter de la llibreria Sense Paraules de Berga. Aquest estiu us vull recomanar el llibre Claus i Lucas, de l'escriptora hongaresa Agota Christoph, publicat per Amsterdam Llibres. És una novel·la que es basa en la història de dos germans bessons abandonats a casa de la seva àvia en un país en guerra. Per sobreviure a la crueltat del món, decideixen sotmetre's a uns entrenaments físics i mentals extrems que noten en un quadern. És una novel·la colpidora, amb una escriptura directa, gairebé quirúrgica, que t'atrapa des de la primera pàgina. I aquí li recomano a lectors que busquin una història potent, lliure de sentimentalismes, i que vulguin un llibre que els marqui i els faci pensar molt de temps després d'haver-lo tancat. No us la perdeu.
26: Hola, sóc l'Aitana, de la llibreria Bacus de Vic, i aquest estiu, que Homer se'ns ha colat a la llista dels més venuts i en Nolan està omplint els cinemes amb el retorn a Ítaca, a mi m'agradaria destacar una altra versió del mite homèric, com és el llibre Odissea, escrit per l'Stephen Fry i traduït per l'Anna Llisterri i editat per Ara Llibres. El vull recomanar a tots aquells que es vulguin acostar a la història d'Odisseu i potser no s'atreveixin a llegir el clàssic d'Homer. En Fry ens narra el retorn a casa dels combatents de Troia i ho fa exhaustivament, però de forma mena fresca i fins i tot divertida. Per amants de la mitologia, per a seguidors de l'autor de Troia, herois i mites, o només per a aquells que volen un llibre de viatges a la Mediterrània, ple de déus, monstres i combatents.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa el true crime Traedme a los guapos.
27: Explica la pertorbadora història d'Eternal Values, una secta dirigida per un líder carismàtic que als anys 80 captava persones atractives o amb un futur brillant, prometent-los creixement espiritual i una vida extraordinària. A través del material d'arxiu i del testimoni d'un supermodel que va arribar a ser el professional de la passarel·la més ben pagat del món, la sèrie revela com el grup exercia manipulació psicològica control i aïllament i mostra les conseqüències d'aquella experiència en la vida dels seus membres. Per a fans de les sèries sobre sectes i crims reals, té 3 capítols i és a HBO Max.
0: 3:45 de 8, aquests són els sons del matí.
20: Els sons del matí.
1: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció.
2: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, Candice després, Carcassent, pues vamos, totalment un desastre.
3: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad.
4: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos en un año.
5: Se registra un movimiento telúrico. La calma, tener ya preparado la mochila de emergencia, lo conversamos a diario aquí en Exitosa. Por favor, mantengamos la calma.
7: En las zonas más turísticas, hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. Anirem a un sistema mix, porta a porta, i també contenidors intel·ligents.
8: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona 0 de Collserola.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Miquel Muñoz. Transversal.
6: Recta que travessa o talla un sistema de rectes. L'eix transversal ferroviari és la nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, un projecte que el govern ha recuperat i que passaria pel Vallès evitant travessar Tarragona.
0: Acollida.
6: Acte de convivència pel qual una persona és acollida a casa d'una altra. Almenys un miler de migrants han passat la seva primera nit en els centres temporals d'acollida que va anunciar el govern espanyol. 500 persones, però, han tornat a dormir a la platja del Trampolín de Ceuta.
0: Retorn.
6: Acció de retornar, especialment de tornar al lloc d'on s'havia partit. El portuguès José Mourinho torna a la Lliga demà. L'espanyol rep el Real Madrid a 9:45. L'entrenador va deixar el Madrid l'any 2013 i ara tornarà a dirigir el conjunt blanc.
0: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 7,2.
10: És la magnitud a l'escala Richter del terratrèmol que ha sacsejat la regió andina de Ayacucho, al sud del Perú, i que ha fet, segons un primer balanç oficial, 3 ferits i ha afectat 22 habitatges i 6 escoles. El país s'ubica en una zona coneguda com el Cinturó del Foc del Pacífic, on es produeix un 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol, a més, ha tingut lloc poques setmanes després dels que van afectar Venezuela i Colòmbia.
0: 629%.
10: És el percentatge històric amb què han debutat a la borsa xinesa aquest dimecres les accions d'Unitree Robotics, el fabricant xinès de robots humanoides que salten i ballen. L'oferta pública inicial s'havia fixat en 150,8 yuans, 19 euros, i han acabat marcant un primer preu de 1.100 yuans, uns 141 euros a la borsa de Xangai. Unitree Robotics ha venut entre 2023 i 2025 més de 33.000 robots quadrúpedes, aquests que tenen aparença d'un gos, i més de 5.000 robots humanoides.
0: Més qüestions, més números. 341.
10: És el nombre de centres educatius que tindran plaques solars a les cobertes d'aquí a 2028 a Catalunya. L'objectiu és generar una energia neta que ajudi a reduir la factura de la llum de les escoles i els instituts i fins i tot d'altres serveis públics de l'entorn. I també preparar els centres educatius per afrontar les altes temperatures que estem tenint i tindrem encara més en el futur i que han provocat protestes, ja que avui dia només un de cada 10 centres de Catalunya està climatitzat.
0: Anem a les 3 imatges amb el Carlos Sant Andrés. A la primera imatge hi veiem una avinguda amb arbres caiguts per terra. Això és Alzira, al País Valencià. És un passeig i al final del passeig es veu una església amb mitja teulada enfonsada i es veu fins i tot l'estructura de l'edifici.
14: Són alguns dels molts desperfectes que hi va deixar el temporal de vent i pluja. Al País Valencià les ventades van superar els 150 km per hora. A Catalunya, Protecció Civil manté en situació de prealerta al Pla Inuncat per la possibilitat de tempestes localment importants. Ahir els bombers van rebre una 50ena d'avisos en només una hora, la majoria del Vallès Occidental, on van caure pedres de més de 2 centímetres de diàmetre. La previsió per avui indica més pluges, algunes possiblement torrencials.
0: A la segona imatge hi veiem la platja del Trampolín a Ceuta, mig buida, només queden les restes de bosses de plàstic, alguna caixa de cartró, alguna canya, un home amb jaqueta s'ho mira tot des de la distància.
14: És la imatge de la platja de la Discòrdia minuts després del desallotjament de les persones que s'hi havien instal·lat. Ni la Guàrdia Civil ni la Policia Nacional han donat xifres exactes, però la premsa parla de milers d'immigrants. Després del desallotjament, unes 500 persones van tornar a la platja a recollir les seves pertinences. El govern ha habilitat 1.800 places i confirma que no obrirà més per fer front a l'emergència a Ceuta.
0: I la tercera imatge ens arriba des de la Xina. S'hi veu un tribunal i un home amb una granota blava escortat per dos policies amb un rictus molt seriós.
14: És Xu Yaun, qui havia sigut l'home més ric d'Àsia gràcies a la seva empresa de construcció. Ara s'enfronta a una condemna a cadena perpètua per ser un dels instigadors de la crisi immobiliària del gegant asiàtic. La decisió judicial també li imposa la confiscació de tots els seus béns i una multa a la seva empresa de 1.100 milions d'euros.
0: 5 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en dos minuts amb la Marta Viana. Protecció Civil activa l'alerta del pla per inundacions per la previsió de pluges molt intenses fins demà.
13: S'esperen xàfecs intensos durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona, al País Valencià. Ahir el temporal, amb cops de vent de més de 140 km per hora, va causar nombrosos desperfectes. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
1: Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: A Ceuta, almenys un miler de migrants han passat aquesta primera nit en instal·lacions d'acollida.
13: Per la ministra de Migracions, Elma Said, és un primer pas per normalitzar la situació, però segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, es tracta d'una mesura insuficient.
3: Ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario.
4: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Llibertat amb càrrecs per 5 detinguts dilluns a Lleida arran d'aquells incidents i d'aquella baralla multitudinària entre la comunitat pakistanesa i un grup de joves.
13: Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu de migrants.
0: Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu.
13: Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça, la gasolina s'ha disparat més d'un 18% i el gasoil un 21%.
0: I el Vendrell modificarà el sistema de recollida de brossa porta a porta.
13: El canvi arriba després que l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana del Vendrell hagi denunciat que no s'adapta a la realitat dels barris. Ernest Rosselló, el seu president, ahir al matí de Catalunya Ràdio.
9: No s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda. El dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta, no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
11: Avui un dia de temperatures més baixes. Ara mateix l'ambient és més fresquet que no pas matinades anteriors, amb màximes avui també que les més altes arribaran als 34-35 graus, però bona part del país estarà entre els 30 i els 32-33, amb una calor, per tant, doncs, força més moderada, en un dia inestable, sobretot a les comarques gironines i nord de Barcelona, aquest matí amb alguns ruixats, amb algunes tempestes que poden descarregar amb moderada forta intensitat, i de cara a la tarda vespre i també la propera matinada, les tempestes més importants correspondran a l'àrea de la Costa Daurada, localment amb alguna tempesta que podria anar acompanyada de ventades fortes. També cap al Pirineu poden haver-hi ruixats i tornades al llarg del dia d'avui, en un temps que també tindrà moltes estones amb sol.
0: Actualitzem el trànsit. Mariluz García, bon dia de nou.
12: Bon dia. Hi ha cua ja a Ronda de Dalt a l'altura de Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa de les obres. Es manté tallada la comarcal 147 al terme del Tàneu, al Pallars Sobirà, per una esllavissada que ha passat aquesta matinada, i un carril tallat a l'eix del Llobregat, la C-16, direcció Barcelona, a causa d'un accident.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
12: Fins ara.
0: Trot cop d'ull al transport públic, també, a aquesta hora. Ens actualitzem. Sílvia Andrés, bon dia de nou.
15: Bon dia de nou. La circulació de la línia RL4 està interrompuda entre les estacions de Calaf i Manresa. Hi ha servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat. Destacar que la línia R6 de Ferrocarrils de Catalunya funciona amb retards de 15 minuts entre les estacions de Sant Esteve Sarrovires i Igualada per una avaria a les instal·lacions.
0: En un parell de minuts arribarem a les 8 del matí. Ja sabeu que aquest és el raconet que tenim per a vosaltres per si li podeu dedicar una cançó a algú. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu, corteta, si pot ser, al 636-360609, 636-360609, i ens dieu quina cançó li voleu dedicar. I aquí és el que ha fet la Rosa, per exemple.
16: Hola, soc la Rosa, de Calella. M'agradaria dedicar-li a la meva germana Montse la cançó T'estimo, d'en Lluís Llach. Moltes gràcies.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Marilut García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Conseqüència de les tempestes, tallada a la comarcal 147, al terme del Taniu, el Pallars Sobirà, per una esllavissada d'aquesta matinada. Interromput el pas de trens de l'RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa per una incidència d'infraestructura per la situació climatològica si fa servei per carretera. I els trens de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat circulen amb retards de fins a 15 minuts entre Igualada i Sant Esteve Sesrovires per una avaria a la infraestructura.
1: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa fins demà dissabte. S'esperen xàfecs forts durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona. Ahir ja hi va haver un primer episodi de tempestes acompanyades de pedra que van afectar sobretot el Vallès Occidental i el Bages. Al País Valencià, el temporal, amb cops de vent de més de 140 km per hora, va causar nombrosos desperfectes. Mig miler de migrants tornen a instal·lar-se a la platja del Trampolín de Ceuta després que la policia els traslladés a dos centres provisionals d'acollida. L'executiu espanyol defensa l'operació per desallotjar els més de 1.500 migrants que malvivien a la platja, mentre que el govern de la ciutat autònoma el qualifica d'insuficient. Les ONGs alerten que tres setmanes després de l'entrada massiva encara hi ha centenars de persones desateses. Els russos cada cop tenen més problemes per omplir els dipòsits de carburant del cotxe. Els atacs ucraïnesos contra les refineries de Rússia han deixat sense combustible 7 de cada 10 gasolineres i el Kremlin s'ha vist forçat a comprar gasolina a l'estranger. Mentrestant, Kiev alerta que els seus aliats li han deixat de proveir l'armament necessari per protegir-se dels atacs russos. Arrenca la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona amb les millors previsions dels últims anys. Es calcula que pot arribar a les 7.000 tones. Les pluges de l'hivern i el rec de suport de l'estiu han permès recuperar la producció dels avellaners. Els preus es mantindran estables. Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. La companyia d'assegurances agràries, Agroseguro, haurà de pagar indemnitzacions molt inferiors a les d'altres anys que van estar marcats per sequeres, gelades i pedregades. I un aiguat va obligar a suspendre el concert que l'Exam Busto feia ahir a la nit a Puigcerdà dins del Summer Fest Cerdanya. Els vendrellencs estan immersos en la gira del seu 40è aniversari, però ahir només van poder actuar 20 minuts davant d'un públic fidel i entregat.
3: Esports.
1: Montse Raia, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça s'estrena a la Lliga aquest diumenge al camp de l'Elx. L'última incorporació, Joao Cancelo, fitxa per 3 temporades. L'Espanyol rep demà al vespre el Real Madrid. Avui es juga el Betis-Real Societat. A segona divisió, el Girona juga al camp del Córdoba a les 9 del vespre amb la transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. Diumenge, el Sabadell jugarà a Castelló. Avui a les 8 del vespre, a Barça Femení disputa el Gàmper. I avui es completen les semifinals de la Copa Catalunya d'handbol. La segona masculina, Sant Vicenç-Barça, a les 9 del vespre, i les dues femenines, Sant Vicenç-Lleida, a les 7 i Mataró-Granollers, a les 9.
1: Un dia més tindrem ruixats i tempestes. Al matí se n'esperen d'intenses a les comarques de Girona i a la tarda, com us dèiem, a la Costa Daurada. També hi haurà ruixats de tarda al Pirineu. Les temperatures baixen.

0: Aena ha posat en marxa un nou espai web amb dades sobre l'activitat aeroportuària i el seu impacte al municipi. S'hi poden consultar indicadors de soroll, sobrevols i configuracions de les pistes, així com comparar dades de diferents períodes. Castelldefels busca més espais per protegir-se de la calor. L'Ajuntament impulsa una xarxa de microrefugis climàtics en establiments comercials per oferir espais frescos i accessibles durant els episodis de calor. La ciutat ja compta amb 7 refugis climàtics. I a l'agenda del cap de setmana... Avui divendres 21 d'agost, el Palm Market ofereix a partir de 2:15 de la nit el concert de Fitos i Fittipaldi. També aquest cap de setmana torna el trenet turístic, que els divendres, dissabtes i diumenges d'estiu recorre els carrers de la ciutat connectant el centre amb la platja. En l'àmbit esportiu, fins diumenge 23 d'agost se celebra la 59a regata de vela lleugera Trofeu Plata 2026. Dissabte 22 d'agost, el Palm Market acollirà a partir de 8:15 del vespre l'espectacle Princesses Show. A les 9 de la nit, al castell tindrà lloc el concert Candlelight Open Air. Candlelight Open Air amb Queen versus ABBA, amb música en directe a la llum de les espelmes. Diumenge 23 d'agost, a 8:15 del vespre, hi haurà la ballada de sardanes. Al Palm Market, a partir de 9:15, serà el torn del Palm Comedy amb El Confessionario, un espectacle d'improvisació. A les 10 de la nit, el castell acollirà una nova versió del cinema al castell amb la projecció de La Virgen de Agosto, de Jonas Trueba. I fins aquí el Castelldefels avui. Trobareu més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals oficials. Que tingueu molt bon dia.
1: Castelldefels avui. RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Què tal? Molt bon dia. Comencem una nova edició de Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí en aquest divendres 21 d'agost. Com ja sabeu, aquest és un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local, informació de servei i entrevistes i tots aquells temes que marquen l'actualitat al nostre municipi. Com tots els dies, ens acompanya el control tècnic Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. Així doncs, tenim per davant dues hores de ràdio per posar-nos al dia en tot el que passa a Castelldefels. I avui ho fem després d'un canvi de temps que almenys de moment ens ha deixat una mica de respir enmig d'aquest mes d'agost tan calorós. Ahir vam tenir pluja a Castelldefels i això ha fet que aquesta nit les temperatures hagin baixat una mica. Ens hem llevat amb un ambient més agradable,

0: Especialment després d'aquestes nits de calor que hem anat acumulant durant aquestes darreres setmanes. I aquest descens de les temperatures també s'ha notat a primera hora del matí, amb una sensació una mica més fresca del que estem acostumats aquests darrers dies. I ara caldrà doncs, veure com evoluciona la jornada, si aquesta baixada es manté al llarg del dia o bé si a mesura que avancin les hores doncs, tornem a notar l'ambient més calorós. I precisament més endavant tindrem temps de conèixer com evolucionarà la meteorologia durant les pròximes hores, perquè ens connectarem amb el Servei Català de Meteorologia. I perquè després d'aquesta pluja doncs, sempre és interessant doncs, saber com anirà evolucionant. I també bueno, hem de tenir en compte que la pluja d'ahir també va tenir conseqüències en l'agenda d'activitats de la ciutat. Perquè una de les propostes que es va haver de suspendre va ser el cinema a la fresca del Palm Market, que tenia prevista la projecció d'un dels grans clàssics del cinema musical, Gris. La pluja va obligar a cancel·lar aquesta activitat, una mostra més que durant l'estiu les activitats a l'aire lliure sempre estan condicionades per les condicions meteorològiques. I encara que tinguem una programació preparada amb setmanes d'antelació quan arriba el mal temps, cal prioritzar sempre la seguretat. Per tant, avui també farem un repàs de l'agenda i de les activitats que tenim aquests dies a Castelldefels. Veurem què es manté, què està previst per aquest cap de setmana i quines són les propostes que encara tenim per gaudir d'aquest final d'agost. Perquè si bé és cert que ja hem deixat la festa major de la setmana passada, la ciutat es va recuperant progressivament el ritme habitual perquè l'estiu encara no ha acabat. I tenim encara activitats de cultura, esports i propostes d'oci. Així que avui comencem el programa amb una mica de canvi d'ambient, després d'aquesta calor, la pluja, després d'aquestes nits més difícils per dormir i una matinada una mica més fresca. I ara veurem com es comporta el temps durant tot el dia. Nosaltres ja estem preparats, així doncs quedeu-vos amb nosaltres perquè tenim dues hores de ràdio per davant doncs, per veure com evoluciona aquest divendres. Comencem!
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs el que sí que és ben cert que justament avui han baixat les temperatures i molts de vosaltres aprofitareu doncs, per poder passejar pel centre comercial, el que seria tot aquest eix comercial que tenim a la nostra ciutat, aquests comerços de proximitat que tenim a peu de carrer. I fem un recordatori d'una iniciativa doncs, que busca reforçar aquest vincle entre el jovent i el comerç de proximitat de Castelldefels. Volem parlar del carnet jove perquè s'ha impulsat doncs, que per les àrees municipals de comerç i de joventut i amb la col·laboració de l'Agència Catalana de la Joventut doncs, una iniciativa que permet als joves titulars d'aquest carnet jove que puguin accedir a descomptes i avantatges en comerços i establiments de la nostra ciutat. Així, al mateix temps, els negocis locals que s'hi vulguin sumar doncs, poden formar part d'aquesta xarxa sense cap cost d'adhesió i només cal que ofereixin doncs, algun descompte o avantatge als títols del carnet. Els establiments adherits tenen, a més, la visibilitat a l'aplicació i al web del carnet jove, així com les accions de difusió d'aquesta iniciativa. Recordem que actualment el carnet jove de Castelldefels ja compta amb una trentena d'avantatges en àmbits com la formació, la salut, la tecnologia, l'esport, el lleure o la mobilitat. I la iniciativa ja arriba a 3.864 joves de Castelldefels que són titulars del carnet jove. Aproximadament es tracta d'un 27% del total de la població jove del municipi. Per tant, si teniu un comerç o un establiment a Castelldefels i voleu formar part d'aquest projecte, encara us podeu adherir. La informació per fer-ho està disponible a través dels canals municipals de comerç i del mateix carnet jove de Castelldefels. I pels joves, doncs, recordem que el carnet es pot portar en format digital a través de l'aplicació del carnet jove amb els avantatges generals del carnet jove de Catalunya i els específics d'aquí de la nostra ciutat de Castelldefels.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Castelldefels desperta.

0: Doncs ara també us volem fer un recordatori, doncs, perquè la nit de l'esport de Castelldefels ja s'acosta i abans de la gala hi ha una data que cal tenir present. Recordem que es celebrarà el dia divendres 18 de setembre, el que és la gala, a les 8 del vespre, i serà al pavelló de Can Roca. Aquesta serà una cita que servirà per reconèixer esportistes, equips, tècnics i diferents persones i entitats vinculades a l'activitat esportiva de la ciutat. Però justament abans d'arribar a aquesta nit, doncs la ciutadania també pot participar. La votació popular per escollir els finalistes de les categories individuals està a punt d'obrir-se. Serà a partir de dilluns 24 d'agost i tindreu disponible aquesta votació popular fins al dia 6 de setembre a les 3 de la tarda. I recordem que aquesta edició hi ha diferents categories per posar en valor, doncs, l'esport de Castelldefels. Per una banda tenim esportistes femenines i masculins, tant de categories formatives com de més de 18 anys. I per altra banda, doncs, també en tenim una nova categoria d'esportistes màster de més de 45 anys. I és tant masculina com femenina. En total, les candidatures representen disciplines molt diverses. En tenim, doncs, futbol, handbol, tennis de taula, bàsquet, voleibol, piragüisme, vela, atletisme, motociclisme, trial o wakeboard, entre d'altres. I precisament, doncs, aquesta diversitat és una de les característiques de la nit de l'esport. És posar el focus en esportistes que competeixen en disciplines i categories molt diferents. I això fa, doncs, que l'esport sigui molt enriquit. I pel que fa a la votació, cal recordar també que el vot més votat de cada categoria no serà directament el guanyador, sinó el que ajudarà és de que es converteixi en un dels tres finalistes. I després, doncs, ja serà un jurat específic, doncs, qui decidirà justament el guanyador o guanyadora de cada categoria. La votació es podrà fer a través de les xarxes socials i del web de Castelldefels Fem Esport. Per tant, aquest dilluns 24 d'agost s'obre el període de votació, una oportunitat, doncs, perquè la ciutadania conegui les candidatures i pugui contribuir a escollir, doncs, un dels finalistes d'aquesta nova edició de la Nit de l'Esport.
1: Castelldefels Desperta.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: Doncs com cada matí és el moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer quin és l'estat de la mobilitat a Castelldefels i també els principals accessos cap a Barcelona. Molt bon dia, Sílvia de l'Amo.
1: Molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de dir de moment que és un matí tranquil, encara que hi ha algun punt de lentitud per obres de cobertura a la zona de la Vall d'Hebron, a la Ronda de Dalt, en sentit Llobregat, hi ha un carril tallat i una mica de lentitud per una avaria a la P7, però parlem de la zona de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Amb tot, cap al migdia segurament comença a haver-hi molt moviment, ja que aquesta migdia tarda comença l'operació sortir del cap de setmana d'estiu, per tant, demanar-vos, com sempre, precaució. Que tingueu bon cap de setmana.
0: Moltes gràcies, Sílvia de l'Amo. Fins dilluns.
1: Adéu.

0: Doncs volem repassar també una de les propostes esportives que es mantenen actives durant aquests mesos d'estiu a Castelldefels. Perquè quan s'aturen les competicions i bona part de l'activitat habitual de clubs finalitzant, Can Vinader continua obrint les seves instal·lacions perquè la ciutadania doncs, pugui practicar esport i fer ús dels equipaments municipals. És una iniciativa que l'Ajuntament impulsa des de fa 2 anys durant els períodes sense activitat. I per conèixer millor doncs, quin és l'objectiu d'aquest programa i com funciona, doncs escoltem un dels seus responsables que vam tenir justament aquí als estudis de Ràdio Castelldefels i ens va explicar doncs, com es desenvolupava l'objectiu d'aquest programa. L'escoltem.
1: Sí, mira, el programa de dinamització de Can Vinader és una iniciativa de l'Ajuntament de Castelldefels. ¿Vale? Està en funcionament des de l'any 2024. ¿Vale? Va néixer perquè amb un objectiu molt clar, obrir les instal·lacions esportives municipals a la ciutadania durant els períodes on no hi ha activitat dels clubs. La idea és oferir un espai gratuït, segur i de qualitat perquè qualsevol persona pugui practicar esport, però també fomentar la convivència, el respecte i el bon ús dels equipaments municipals. És una manera de posar les instal·lacions públiques al servei de la ciutadania en aquells moments en què més es necessiten.
0: Doncs escoltàvem a Juan Antonio Rodríguez, tècnic d'esport, doncs, que justament ens comentava aquests objectius d'aquest programa. I recordem doncs, que aquest estiu, a més, el funcionament del programa coincideix doncs, amb les obres del futur segon pavelló municipal que ha comportat alguns canvis en la distribució i en la disponibilitat dels espais. Però tot i això, l'activitat de Can Vinader continua desenvolupant-se i els responsables del servei han reorganitzat els equipaments disponibles. L'escoltem.
1: Pues mira, si una persona arriba al camp, el primer que es troba és un espai esportiu obert, organitzat i amb una persona que dinamitza aquest espai. En aquest cas, disposem d'un camp de futbol 11, 2 camps de futbol 7 i un camp de futbol 5, on els usuaris poden jugar lliurement. Durant els 2 primers anys també del servei, teníem les pistes poliesportives exteriors del pavelló de Can Vinader, però aquest any aquestes pistes no estan operatives perquè estem fent obres. Estem fent un segon pavelló allà a Can Vinader per el tema de millorar les instal·lacions esportives municipals per totes les entitats, per tota la ciutadania. Al marge d'això sí que és veritat que hi ha gent que ens diu que perdem aquelles pistes que eren d'ús públic, però també està previst fer unes actuacions i habilitar altres pistes d'ús públic.
0: I perquè aquest ús compartit de les instal·lacions funcioni, també hi ha la figura del dinamitzador que acompanya les persones usuàries i ajuda a coordinar doncs, l'activitat i contribueix també al bon ús dels espais. Així ens explica Juan Antonio Rodríguez, tècnic d'esport, la tasca que fan justament aquests dinamitzadors.
1: La funció del dinamitzador principalment és que organitzi torns quan hi ha molta afluència, informar horaris, vetllar, perquè tothom pugui gaudir de l'espai i garantir que se'n facin ús correcte a les instal·lacions. És una persona que organitza els espais, que explica les normes de les instal·lacions perquè les facin complir, que fan una mica de mediació quan apareix algun conflicte, que fomenten el respecte entre usuaris i usuàries i que procuren que tothom pugui practicar l'esport en igualtat de condicions. També és una figura clau perquè si es detecta alguna incidència, dona suport als usuaris i usuàries i intenten crear un ambient agradable perquè l'espai sigui de tots. I al final també és la persona que nosaltres, l'Ajuntament, tenim allà responsable de referència en la instal·lació. És a dir, qualsevol coseta que passa és aquesta persona la primera que s'entera i la primera que informa al servei diguem, municipal responsable, que sóc jo. El programa centra principalment els períodes no lectius del calendari escolar i també els dies festius, coincidint amb aquests moments que la demanda és més elevada. Al final, l'horari que fiquem per tenir una referència és de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la tarda, que són hores en què cobrim pràcticament gran part del dia i tant infants joves com famílies puguin utilitzar les instal·lacions durant bona part del dia.
0: I pel que fa a la participació, el programa continua registrant una resposta positiva. Les altes temperatures d'aquest estiu han fet variar l'afluència en determinades franges horàries, però l'activitat es manté. Així feia balanç el tècnic Juan Antonio Rodríguez, tècnic d'esport, sobre les dades de participació.
1: I van començar a obrir les pistes i els camps per deixar l'ús lliure de l'instal·lació i a veure què tal funcionava i ha estat molt millor del que s'imaginaven. Durant Setmana Santa i els mesos d'estiu hem tingut dies amb més de 220 persones en el que és la tarda. Sí que és veritat que pel matí l'ocupació és menor, però sobretot el tema de tardes, hi ha un pic d'afluència molt gran, amb a vegades més de 200 persones. Això que vol dir que el programa està plenament consolidat i que la ciutadania valora molt positivament disposar d'un espai gratuït, segur i ben organitzat. També sí que cal dir, i no ens enganyem, que aquest any, amb el tema de les onades de calor i tal, la participació ha baixat una mica, malgrat així tenim per les tardes uns 100 usuaris de mitja aproximadament i continuem ahir. No hi ha els pics de 200 persones que tenia, però al final també temperatures de 35 a 40 graus no.
0: I un altre dels aspectes del programa és precisament la varietat de persones que fan ús dels equipaments. Infants, joves i adults comparteixen aquests espais durant les vacances, amb l'esport com a principal punt de trobada. Així ens explicava el Juan Antonio Rodríguez quin era el perfil dels usuaris. L'escoltem.
1: Tenim franges d'edat diferents. La més comú és potser adolescents, entre 14 i 24 anys aproximadament, però també van infants, també van famílies, van persones grans, van avis amb els nets i netes a jugar allà. Tenim una miqueta de tot, van nens, van nenes, sobretot el que tenim són adolescents i sobretot futboleros.
0: Clar.
1: Al final aquí sí que és veritat que tenim entitats amb una base forta, com poden ser Vista Alegre, Unió Esportiva Castelldefels, ara també tenim Alumaes, tenim altres clubs que no tenen base de formació però sí que tenen equips amateurs i totes aquestes persones que són futboleres al final mouen molta gent i part d'aquesta gent tenir un camp de futbol obert allà a Caminadera, aquí dintre del municipi i a prop del poble, pues és un punt de referència per a tots aquests esportistes. I llavors és un punt de trobada on gran part d'aquest personal de les entitats va i gaudeix allà de l'espai.
0: I aquesta convivència entre persones de diferents edats i perfils fa que el projecte vagi més enllà de la pràctica esportiva. El respecte a la convivència i a l'ús responsable de les instal·lacions també formen part del funcionament del programa. Així ens ho explicaven els responsables del servei. L'escoltem.
1: I que treballem en l'esport és treballar molts valors. Parlem de respecte, parlem de convivència, de responsabilitat, d'igualtat, de solidaritat, d'inclusió i també de cura dels equipaments públics. Al final volem que les persones entenguin que les instal·lacions esportives en aquest cas són de tothom i que entre tots les hem de conservar perquè les puguem continuar gaudint durant molts anys. Al final aquest és un punt molt important, perquè què passa? Que nosaltres sí que és veritat que quan va començar el programa, cosetes que ens van trobar és que obríem, teníem el dinamitzador i dinamitzadora, però quan acabava, diguem, l'estiu, hi havia incidències del tipus xarxes trencades, bancs fets malbé, mal ús de la instal·lació, em poso a menjar pipes a meitat del camp, i llavors són aquestes cosetes que mica a mica, amb el tema de, sobretot de dinamització, dient les normes, parlem amb els usuaris i usuàries, són cosetes que s'han d'anar corregint. Encara ens trobem alguna coseta que s'ha de millorar i tal? Sí, evidentment, però això és, al final, amb un ús intensiu que tenim de les instal·lacions, és complicat.
0: Però justament aquest estiu s'han incorporat noves mesures relacionades justament amb la seguretat i el control de l'espai, amb la incorporació d'un servei de vigilància. Així ens ho explicava Juan Antonio Rodríguez, quina és l'aportació d'aquest nou servei de vigilància.
1: És un servei que hem afegit perquè bueno, l'any passat, com hem comentat abans, hi havia pics a l'estiu, sobretot a l'estiu, de 200 persones usuàries. I llavors el que trobàvem és que el dinamitzador es trobava una mica com indefens davant de si es trobava alguna situació complicada o adversa. També teníem el punt que a l'hora de tancament, sobretot a les 9, què passa? El pic de calor ja ha baixat i el usuari deia, no, una miqueta més, no, al final clar. El servei fins a les 9, perquè si no allargaríem aquí fins a les 12 de la nit i... I sí que és veritat que bueno, el tema de l'horari de finalitzar a les 9 de la nit és perquè ja la gent baixa, la gent marxa a sopar i ja bueno, han tingut 4 hores per la tarda

0: I recordem que un dels principals atractius de la proposta és que l'accés és gratuït i no cal fer una inscripció prèvia. Per tant, les persones que vulguin aprofitar aquestes instal·lacions durant l'estiu, doncs poden fer-ho de manera senzilla dins dels horaris i les condicions establertes. Així acabem escoltant com funciona aquest accés de la mà de Juan Antonio Rodríguez, tècnic d'esport.
1: No cal inscripció. És un dels grans avantatges que tenim del programa. És un servei gratuït i de lliure accés. Només cal venir dins dels horaris establerts i respectar les normes bàsiques de convivència perquè tothom pugui gaudir de l'espai. A partir d'aquí, jo arribo allà, entro a la instal·lació, busco l'espai on pugui fer esport i cap problema. És gratuït, segur, pensat per a tothom i on es pot practicar esport. Al final allà podem conèixer gent, gaudir de les instal·lacions municipals de qualitat i bueno, nosaltres organitzem els espais, expliquem les normes, veiem quan hi ha conflictes, fomentem el respecte, procurem que tothom pugui practicar esport i tot això fa que, bueno, que sigui una oportunitat magnífica per mantenir-se un bon ambient i que tothom pugui fer esport, mantenir-se actiu, compartir temps amb altres persones i sobretot un ambient molt positiu.
0: Així que si aquest estiu busqueu una alternativa per mantenir-vos actius, Can Vinader continua oferint els seus espais esportius a la ciutadania. Una proposta que combina activitat física i ús dels equipaments municipals i que després de 2 anys doncs, continua formant part de l'oferta d'estiu a Castelldefels.
2: Castelldefels desperta.

0: Ara connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per saber doncs, el dia que ens espera avui. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Matí d'impàs després d'una nit de tempesta que ha deixat precipitació important, sobretot a l'extrem nord-oest del país, destacant els 30 mil·límetres a Boí, però també altres punts del sector nord-est i fins i tot del litoral central. Així tot, esperem que el matí sigui més calmat, en cel serè, amb temperatura així, de totes maneres a la baixa respecte a les jornades anteriors i que encara serà una mica elevada, pot fregar els 35 graus de màxima a punts del sector sud del país i encara esperem algunes precipitacions que no haurien de ser importants de cara a la tarda del Pirineu i Prepirineu i que, sobretot, de cara a la matinada poden ser molt importants a l'extrem sud del país, sobretot al Camp de Tarragona. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Doncs justament avui, que és dia 21, us volem recordar doncs, que encara en teniu 10 dies perquè si en teniu una idea de negoci o esteu començant un projecte empresarial o si teniu una iniciativa que encara necessita prendre forma, doncs atenció perquè teniu fins al dia 31 d'agost i per poder-vos preinscriure-us a la segona edició de l'acceleradora Light on Startup de Castelldefels. Aquest és un programa impulsat des de la Guaita que ofereix doncs, acompanyament i formació durant 13 setmanes. La proposta doncs, està pensada especialment per les persones emprenedores amb una idea empresarial en fase inicial. Però sobretot si està relacionada aquesta idea amb la tecnologia o amb solucions innovadores per donar resposta a una necessitat concreta, és molt millor. Fa unes setmanes a Ràdio Castelldefels, el cap de secció de promoció econòmica de la Guaita, Santiago Amaro, ens explicava que la nova convocatòria ja estava en marxa i animava doncs, aquelles persones amb una idea de negoci doncs, a formar-hi part d'aquest tipus de... justament d'aquest tipus de... acceleradora.
1: Doncs mira, tenim oberta una segona edició, una segona edició de l'acceleradora que està oberta la preinscripció fins al dia 31 d'agost. O sigui, si algú ens està sentint i té una idea que li ronda pel cap, una idea d'empresa, una idea sobretot que tingui alguna cosa a veure amb la tecnologia, amb l'aplicació d'algun tipus de tecnologia per resoldre un problema, tenim un, que no dubti, que es posi en contacte amb la Guaita, que truqui per telèfon, el telèfon de contacte és el 93-635-2575, o bé que ens escrigui un correu electrònic a promoció.econòmica@castelldefels.org. I fins al dia 31 d'agost està oberta el període de preinscripció per persones que tinguin una idea empresarial i que vulguin participar en aquesta segona edició de l'acceleradora On Startup.
0: Doncs el programa tindrà una durada de 13 setmanes i combina formació, tutories individuals, sessions grupals i treball pràctic. La idea és que les persones participants puguin anar donant forma doncs, al seu projecte i treballar el model de negoci i avançar doncs, en la seva proposta. I tot aquest recorregut acabarà amb un Demo Day, una jornada en el que els projectes podran presentar la seva evolució doncs, davant de possibles inversors representats en l'àmbit empresarial amb la possibilitat doncs, de poder adquirir el que seria doncs, una ajuda econòmica per continuar el seu projecte endavant. Així ens explicava Santiago Amaro doncs, el funcionament d'aquest programa.
1: Són 13 setmanes. Repliquem el que hem fet en aquesta primera edició, que ens ha funcionat molt bé. I són 13 setmanes d'activitat intensa. Hi ha una classe setmanal i una tutoria setmanal. L'espai on es fa és el CIEC on Startup, una de les aules que tenim allà. I, a més, doncs, tindran possibilitat de fer ús de l'Espai Coworking Club per fer els seus treballs i les seves presentacions. Són 13 setmanes en el que es van alternant, diguem, les sessions grupals, les formacions, les tutories i finalment doncs, tancarem, igual que hem fet en la primera edició, doncs, amb un Demo Day, portant un altre cop doncs, a possibles inversors i representants d'entitats empresarials per poder presentar la seva elaboració durant aquestes 13 setmanes.
0: I precisament aquest Demo Day ja té un precedent. La primera edició de Light on Startup va finalitzar el passat 14 de juliol amb la presentació de 19 projectes emprenedors en format d'Elevator Pitch, un total Durant el programa hi havien participat 23 projectes i 19 van ser els que es van presentar. Una experiència doncs, que ha servit també doncs, per posar a prova les idees i explicar-les doncs, d'abans d'aquests possibles inversors. Així ho recordava Santiago Amaro.
1: Aquest broche doncs, consisteix en la presentació en format de elevator pitch dels diversos projectes que ja han participat en l'itinerari i el que feien aquests projectes i els seus, diguem, els seus protagonistes doncs, és presentar el contingut a possibles inversors. D'acord? O sigui, en un format de... al final han sigut 19 projectes els que han participat en aquest Demo Day, malgrat són 23 els projectes que han passat per l'itinerari. Aquests 19, diguem, que tenien un projecte doncs, com més finalitzat o més disponible per poder-ho presentar, han fet aquest exercici de presentació. En aquest exercici, durant 8 minuts, cada persona emprenedora doncs, va defendre la seva idea de negoci, va defendre també, vas poder explicar quin era el seu model de negoci, quin era el problema que intentava resoldre i que ataca, diguem, l'empresa, el seu projecte, quins són els seus elements diferenciadors respecte a la competència, perquè cadascuna d'aquestes idees doncs, és evident que hi ha projectes ja en el mercat i empreses que estan competint, però d'alguna forma ells el que proposen és una forma diferent i, per tant, diferenciada de la competència. I també, diguem, en un apartat de l'speech el que feien doncs, és... què exactament estaven oferint a nivell de finançament extern? Què estaven buscant?
0: Un dels punts importants del programa és precisament aquest, passar doncs, de tenir una idea a comprovar si aquesta idea doncs, pot compartir-se en un projecte viable. Identificar una necessitat, saber a qui es vol donar resposta i doncs, definir el model de negoci i veure com es pot desenvolupar. I en aquest sentit, Amaro posava l'accent en la importància que els projectes emprenedors doncs, parteixin doncs, d'una necessitat real. I aquesta és la seva reflexió. L'escoltem.
1: El denominador comú que tenien tots ells és una màxima que s'explica en les classes i en les formacions que estan relacionades amb el tema de l'emprenedoria. No? I una de les màximes d'un consell que se'ls dona a totes les persones que volen crear una activitat empresarial, sigui startup o sigui una empresa o un comerç, és quin és el problema que vols resoldre creant el teu projecte. És una pregunta tonta, però vital. És més, hi ha experts que diuen que més que centrar-te en guanyar diners, t'has de centrar molt en resoldre un problema en concret. Si ho fas, guanyaràs diners. A mitjà termini, a llarg termini, guanyaràs diners. Però és crucial saber quin és el problema que tu vols atacar. I, sobretot, com et diferencies tu de la teva competència.
0: I el recorregut doncs, no s'acaba necessàriament després de 13 setmanes. Els projectes que ja han participat en la primera edició doncs, poden continuar avançant a través del programa Mentor, una segona fase d'acompanyament pensada per ajudar-los en els següents passos, com ara la constitució de l'activitat empresarial i el creixement del projecte. Així ens explicava Santiago Amaro doncs, aquesta continuïtat.
1: Diguem que el que hem fet amb aquesta primera edició ha sigut acompanyar-los de la idea al projecte. Hi ha alguns que ja s'han donat d'alta en Hisenda, que ja han començat a treballar, i el que hem fet ara des de l'Ajuntament, des de l'Àrea de Promoció Econòmica i la Reserva de Regidoria, és impulsar un altre programa que hem anomenat Programa Mentor, que és per acompanyar aquestes mateixes idees i aquests projectes, convertir-los en realitat. I ara començarem a partir de setembre una segona, com si fos un curs, un segon curs per a aquestes empreses, que durarà 13 setmanes també i que rebran també un conjunt de mentories, sobretot de persones expertes en els seus respectius àmbits, per acompanyar-los a constituir l'activitat empresarial amb allotjament en el CIE Econ Startup i que puguin, diguem, doncs, començar a fer-se grans.
0: Per tant, estem als últims dies per presentar-se i si teniu doncs, una idea de negoci o un projecte empresarial en fase inicial i voleu treballar-lo amb formació i assessorament, doncs teniu temps fins al 31 d'agost per fer aquesta preinscripció a la segona edició del Light on Startup. Ja sabeu, una oportunitat sobretot per posar una idea sobre la taula, contrastar-la i començar a convertir-la en un projecte empresarial.
2: Castelldefels desperta.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
7: Thank you for that lovely tune, that funky music.
8: Woo-hoo! A Ràdio Castelldefels.
9: Us hi esperem.
10: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
11: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
12: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
11: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
12: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
13: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
2: Castelldefels desperta.

0: Doncs justament estem arribant doncs, al final d'aquesta primera hora del Castelldefels Desperta. Però encara ens queda molt matí per davant i alguns temes doncs, per continuar repassant. Avui hem començat doncs, parlant de joventut amb el carnet jove, una eina doncs, que ofereix diferents avantatges i oportunitats i que vol ser especialment interessant durant aquestes setmanes d'estiu. Justament també canviem a l'estiu doncs, una mica de rutines i tenim més temps lliure i també busquem doncs, activitats i propostes i també serveis doncs, per poder-nos aprofitar. Llavors el tema del carnet jove doncs, és un punt molt, doncs, molt sucós doncs, per poder treure i aprofitar doncs, aquestes avantatges. I parlant doncs, de joves i d'oportunitats, doncs, també hem conegut millor l'acceleradora Light on Startup, una iniciativa doncs, que posa el focus en emprenedoria i en l'impuls de nous projectes. Perquè darrere de cada idea, moltes vegades hi ha una persona o un equip que necessita orientació, eines, recursos per convertir aquella primera idea doncs, en un projecte que pugui créixer. I precisament doncs, aquest tipus d'iniciatives ens recorden que encara que estiguem a l'agost i que en bona part de la ciutat doncs, estigui pensant en vacances, doncs, l'activitat no s'atura completament. Hi ha persones doncs, que continuen treballant, o continuem treballant, projectes que continuen avançant i serveis doncs, que mantenen la seva activitat durant les setmanes d'estiu. I també hem dedicat una estona a parlar d'esport. Perquè Castelldefels continua generant notícies en aquest àmbit, perquè hem parlat doncs, de la nit de l'esport, que serà una cita que servirà per reconèixer quins són els esportistes, els clubs, entitats i persones que durant tot l'any treballen per fer que l'esport doncs, formi part de la seva vida i també de la vida de la ciutat. I és que quan parlem d'esport sovint posem només en els resultats, en els campionats o en les medalles, però darrere d'aquests èxits hi ha moltes hores d'entrenament, famílies, entrenadors, clubs i entitats que fan possible que nens, joves i adults puguin practicar diferents disciplines. I en aquesta línia també hem anat doncs, recordant algun dels èxits esportius durant aquestes setmanes. I durant la nit de l'esport doncs, serà una oportunitat doncs, per posar noms i cares doncs, a totes aquestes persones que formen part de l'esport de Castelldefels i per reconèixer una feina doncs, que es fa durant tot l'any, encara que moltes vegades no tingui tanta visibilitat com les grans competicions. I sense deixar la senda de l'esport, doncs avui també hem volgut parlar d'equipaments municipals. Concretament hem parlat del que és Can Vinarder. Hem escoltat com Juan Antonio Rodríguez doncs, ens posava paraules sobre com és la dinamització de Can Vinarder, que ha crescut, que ja porten 2 anys treballant i cada vegada doncs, té més afluència de gent. És per això doncs, que han incrementat fins i tot el que és un servei de vigilància per les tardes on poden ajudar dins de l'equipament, doncs ajuden els dinamitzadors doncs, a mantenir l'ordre de les instal·lacions amb la gran afluència de gent que tenen aquests dos anys. perquè durant l'estiu molts equipaments s'adapten a aquests horaris o la seva activitat, però també hi ha espais doncs, que continuen oberts doncs, perquè la ciutadania els pugui utilitzar. I justament Can Vinader, durant aquesta setmana, s'ha mantingut obert els seus espais i ha permès doncs, que la ciutadania continuï fent ús d'aquests equipaments municipals. És una qüestió que pot semblar menor, però que durant l'estiu té la seva importància, perquè no tothom marxa de vacances i no tothom té els mateixos horaris i també no tothom té una casa, a casa un espai adequat per, a, doncs per poder practicar l'esport. Per això, mantenir espais oberts doncs, també forma part doncs, d'aquesta oferta de serveis de la, que la ciutat doncs, continua mantenint durant l'agost. I després d'aquestes jornades de calor intensa, doncs també hem vist com han baixat una mica les temperatures després amb aquesta treva. I justament amb tot aquest repàs, doncs arribem ja a les 9 del matí. I amb aquesta segona hora doncs continuarem amb més actualitat i més informació sobre Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
2: Benvinguts a l'antena de 3Cat Info, us informa Òscar Callau. I el nostre primer titular en aquesta hora és per al trànsit. Endavant, equip viari.
3: Petites retencions a l'autopista C-16 a Terrassa Centre, direcció Manresa, per un vehicle avariat a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta fins a Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa d'obres. A Rodalies, interromput el pas de la línia RL4 entre Calaf i Manresa per una incidència a l'infraestructura, si fa servei per carretera, i retards de fins a 15 minuts als trens de la línia RL-R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Igualada i Sant Esteve Sesrovires, també per avaria de les instal·lacions.
2: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa fins demà dissabte. S'esperen xàfecs forts durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona. Ahir ja hi va haver un primer episodi de tempestes acompanyades de pedra que van afectar sobretot el Vallès Occidental i el Bages. Al País Valencià, el temporal, en cops de vent de més de 140 km per hora, va causar nombrosos desperfectes. Més d'un miler de migrants han passat la primera nit en dos espais d'acollida a Ceuta, tres setmanes després de l'entrada massiva a la ciutat autònoma. Malvivien des d'aleshores a la platja del Trampolín, que va ser desallotjada ahir al matí. A la nit, però, s'hi van tornar a instal·lar mig miler de migrants. Bones notícies en la lluita per erradicar el brot de pesta porcina a Catalunya. Agricultura anuncia que des de l'esclat de la crisi a finals de novembre, aquesta és la primera setmana en què no s'ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Tot i això, l'executiu adverteix que la situació no està resolta i recorda que les restriccions d'accés al medi natural continuen vigents. Nou terratrèmol d'alta intensitat a Sud-amèrica, el tercer aquest estiu. Aquesta vegada ha sigut al sud del Perú i ha tingut una magnitud de 7,2 graus. Tot i això, s'ha produït a més de 100 quilòmetres de profunditat i això ha fet que no hagi causat grans destrosses i no consten víctimes mortals. Els russos cada cop tenen més problemes per omplir els dipòsits de carburant del cotxe. Els atacs ucraïnesos contra les refineries de Rússia han deixat sense combustible 7 de cada 10 gasolineres i el Kremlin s'ha vist forçat a comprar gasolina a l'estranger. Mentrestant, Kiev alerta que els seus aliats li han deixat de proveir l'armament necessari per protegir-se dels atacs russos. Arrenca la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona amb les millors previsions dels últims anys. Es calcula que pot arribar a les 7.000 tones. Les pluges de l'hivern i el rec de suport de l'estiu han permès recuperar la producció dels avellaners. Els preus es mantindran estables. I un aiguat va obligar a suspendre el concert que Àlex Embustó feia ahir la nit a Puigcerdà dins del Summerfest Cerdanya. Els vendrellencs estan immersos en la gira del seu 40è aniversari, però ahir només van poder actuar 20 minuts davant d'un públic fidel i entregat.
4: 3CAT Info.
2: Titulars d'esports.
5: El Barça s'estrena a la Lliga aquest diumenge al Camp de l'Elx després d'incorporar Joao Cancelo, que fitxa per 3 temporades. L'Espanyol rep demà al vespre al Madrid i avui es juga el Betis Real Societat. A segona, el Girona juga avui al Camp del Còrdoba a les 9 del vespre en la transmissió al Tot Gira Catalunya Ràdio. Diumenge el Sabadell juga a Castelló avui a les 8 del vespre. Barça femení disputa el Gamper contra el Brighton anglès.
2: I pel que fa al temps, tenim ja temperatures normals per l'època de l'any i força estones de sol, però també tempestes aquest matí a les comarques gironines, a la tarda al Pirineu i al vespre a la Costa Daurada, que poden ser intenses.
4: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Doncs continuem aquesta segona hora del Castelldefels Desperta en aquest divendres ja 21 d'agost. I doncs continuem aquesta segona hora doncs, després d'haver parlat de joventut, d'emprenedoria, d'esports i d'equipaments municipals. I ara doncs, canviarem una mica de registre doncs, perquè veurem diversos serveis que té el que és l'Ajuntament en funcionament, com pot ser el Trenet, que registra dades molt importants respecte a altres anys. I també doncs, farem un repàs de les activitats que en tenim ja de cara a aquest cap de setmana. Que recordem que és el penúltim d'aquest mes d'agost. I també doncs, farem un repàs de com es troba ara mateix aquesta campanya d'Ecovidrio doncs, que es va posar en marxa a principis d'estiu, on el que feia doncs, era recollir aquest tipus de vidre en els contenidors especials, però sobretot en el tema de la restauració. I no només això, també ha convidat doncs, a tota la ciutadania a fer-ne un bon ús d'aquests contenidors i fer una recollida selectiva del vidre doncs, d'una manera conscient per tal de poder aconseguir doncs, aquesta bandera blava. Així doncs, comencem aquesta segona hora i farem un repàs doncs, tranquil d'aquesta actualitat, sense presses, i posant doncs, en context les notícies que justament doncs, passen aquí a Castelldefels. Així que, si us acabeu d'incorporar al programa, benvinguts i benvingudes i continuem.
1: Castelldefels Desperta.

Doncs quan parlem ara mateix, doncs parlarem d'aquest servei que durant l'estiu connecta diferents punts de Castelldefels i que enguany està registrant doncs aquesta molt bona resposta per part de la ciutadania i també dels visitants. I no és altra que el trenet turístic. Perquè a dades de 9 d'agost, o sigui que són a principi de mes, ja ha superat les 3.000 persones usuàries des de l'inici de la temporada. En total, concretament, són 3.099 persones les que han utilitzat aquest servei. I justament aquesta xifra és lleugerament superior a la registrada en el mateix període de l'any passat, quan hi havia hagut 2.995 usuaris. I també la data del 2024, que havien sigut 3.097 persones. Us recordem doncs, que el trenet turístic es va posar en marxa el dia 26 de juny i es mantindrà aquest servei fins al 6 de setembre. I durant aquests dies connecta doncs, diferents punts de la ciutat, entre ells el centre, el castell, l'Ànec Blau i la zona de platja. El recorregut doncs, inclou parades doncs, al carrer Santiago Rusiñol, la plaça del Castell, la plaça Joan 23, com hem comentat, el centre comercial Ànec Blau i la plaça de les Palmeres i també el carrer 11.

0: recordem doncs, que aquest servei funciona divendres, dissabte i diumenge. És a dir, avui mateix, d'aquí una estona, ja es podrà fer ús d'aquest servei perquè comença a les 11 del matí i finalitza a les 13:45 durant aquesta franja del matí. Però després el que és de la tarda-vespre és des de les 5 de la tarda fins les 21:45, amb una freqüència aproximada de 10 minuts. I pel que fa a les seves incidències, doncs el servei es va haver d'anul·lar doncs, el dia 5 de juliol, però el motiu va ser el pas del Tour de França. I també doncs, el dia 10 de juliol va patir una avaria i justament es va suspendre, però per la resta ha sigut un servei que ha estat en funcionament sense cap problema. I us animem doncs, a que l'utilitzeu, perquè i sobretot que si no l'heu utilitzat, recordeu que els bitllets es poden comprar directament al mateix Trenet i el preu és un preu popular. És de 2 euros per adult i de 1,50 pels infants entre 5 i 14 anys. També n'hi ha tarifes reduïdes d'1 euro per persones majors de 65 anys, persones amb diversitat funcional, famílies nombroses i grups de 20 persones o més. I els menors de 5 anys doncs, viatjant gratuïtament. Per tant, encara queda pràcticament doncs, unes dues setmanes doncs, per pujar aquest servei del tren turístic i recórrer doncs, diferents punts de Castelldefels d'una manera diferent.
1: Castelldefels desperta.
0: Fa unes setmanes ens explicàvem que Castelldefels està tornant a sumar-se al moviment de banderes verdes d'Ecovidrio amb més de 200 establiments participants i l'objectiu de revalidar aquest distintiu que reconeix els municipis més compromesos amb el reciclatge de vidre. Ara, quan la campanya ja està plenament en marxa, volem saber com està funcionant, quina és la resposta que està tenint per part dels establiments, com també de la ciutadania, i si Castelldefels continua ben posicionada per aconseguir una nova bandera verda. Per parlar-ne, ens acompanya Sandra Martínez Vázquez, cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Castelldefels i responsable de la campanya al municipi. Sandra, molt bon dia i benvinguda al Desperta de Nou.
2: Hola, molt bon dia.
0: Doncs, a veure, explica'ns, fa unes setmanes presentàvem aquesta campanya. Ara que ja està en marxa, quin és el balanç que en feu fins ara?
2: Doncs estem encara analitzant dades, però la veritat és que estem fent un anàlisi bastant positiu. De fet, tenim previst inicialment fer unes 200 visites, i de les visites que teníem previstes, finalment s'han realitzat més. Hem realitzat 213 visites a diferents establiments del municipi i podem dir que la implicació dels establiments de restauració de Castelldefels en aquesta campanya doncs és al voltant d'un 82% aproximadament. S'han fet més de 166 visites completes i és cert que hi ha una part que no s'han pogut realitzar perquè els establiments estaven tancats de forma permanent, hi ha hagut un canvi de nom, un canvi de gerència o inclús algun que potser no ha volgut participar. Però bueno, la implicació general és molt elevada i estem molt contents amb els resultats que estem tenint.
0: Ens estàs comentant doncs, que han sigut 213 visites, però nosaltres en un primer moment ens vas comentar que hi havia 202 establiments. Pot ser que s'hagi ampliat aquests establiments adherits?
2: Sí, correcte. De fet, tenim 11 incorporacions d'establiments que fins ara no hi participaven i que s'han sumat a la campanya i la veritat és que estem molt contents. De fet, com s'ha comentat al principi, la bandera verda de Covidio és un reconeixement d'aquells municipis costaners que estan més compromesos amb el reciclatge de vidre, amb la sostenibilitat. Llavors, part d'aquesta campanya és visitar els establiments hostalers perquè durant aquests mesos d'estiu una tercera part dels envasos de vidre que es generen durant tot l'any es concentren a l'estiu i més de la meitat d'aquests envasos es generen dintre de la restauració. Per això és molt important que la restauració, el canal Horeca, estigui molt, molt implicat. Llavors, hem augmentat el nombre d'establiments que han participat en aquesta campanya i els resultats d'aquestes visites estan sent molt positius perquè estem veient que s'està fent una molt bona separació del vidre, però no només del vidre. Al final, quan es fan les campanyes, de les visites, s'analitzen diferents aspectes. El reciclatge de vidre, però també d'altres fraccions, com els envasos, el paper, la fracció orgànica o l'oli de cuina, per exemple, l'oli de cuina usat, que la restauració és tan important. Doncs es fa una visita i s'analitza si els establiments ho estan fent bé o no i els resultats estan sent molt positius. I a banda d'això, no només el reciclatge, sinó que s'analitza quin és el compromís d'aquests establiments amb la sostenibilitat. Llavors es miren també altres paràmetres, com per exemple si l'establiment aplica mesures d'estalvi i d'eficiència energètica. No? Per exemple, doncs, si fa servir llums LED o si té doble vidre a les finestres, si té sensors de mobilitat. També es mira, per exemple, si tenen mesures d'estalvi d'aigua o ús eficient de l'aigua. No? Per exemple, doncs, si quan han de posar rentavaixelles fan una càrrega completa. Es mira, per exemple, si tenen mesures per evitar el malbaratament alimentari. Bueno, tota una sèrie de qüestions lligades amb la sostenibilitat que al final posa molt en valor tota aquesta feina que està fent la restauració, amb la qual cosa el fet inclús d'haver augmentat el nombre d'establiments adherits a la campanya per nosaltres és molt bo.
0: Doncs llavors el que podem dir és que aquests educadors ambientals no només s'han fixat en el tema del reciclatge de vidre, sinó que han traslladat altres maneres doncs, de poder estalviar o bé reciclar sobre la sostenibilitat en aquest sector.
2: Sí, correcte. De fet, Castelldefels està lluitant per tornar a guanyar la bandera verda i una part important és doncs això, el comportament i la implicació dels establiments hostalers que tenim a la ciutat, també a nivell general de ciutadania, si aconseguim augmentar el reciclatge de vidre i tota aquesta implicació general de la sostenibilitat. Llavors, nosaltres com a municipi lluitem per una de les banderes verdes, però a més els establiments als quals es visita lluiten també per guanyar un guardó propi de l'establiment. De fet, a tota Espanya, perquè participen municipis de tota Espanya, hi ha previst entregar 9 guardons a establiments que estan a la costa que estiguin compromesos amb la sostenibilitat. Llavors, és important com a municipi implicar-nos, però a nivell d'establiments també. Al final es vol posar en valor i reconèixer la feina d'aquest sector tan important. Llavors, també hi ha uns guardons específics pels millors establiments Bueno, hi ha previst, de fet, 9 guardons a tota Espanya. O sigui que animem els establiments restauradors a que s'impliquin i posin en marxa aquestes mesures perquè això també posa en valor la seva feina.
0: Clar que sí, perquè és una manera doncs, de posar en valor tot el que fan i aquests 9 guardons és com el premi a la bona feina. Però més enllà dels establiments, la ciutadania també té un paper important. Heu notat una major conscienciació respecte a altres estius?
2: Doncs ara mateix és difícil de dir perquè no tenim encara dades, estem acabant el mes de juliol, llavors aquestes dades les podem analitzar ja quan està acabant l'estiu, una mica veure la progressió els mesos de juny, juliol, agost, Llavors, encara no tenim dades com per poder opinar sobre això, però en general la resposta que solem tenir de la ciutadania sol ser molt bona. O sigui que esperem que aquest any també sigui així.
0: I el que sí que estem veient és que a les xarxes esteu doncs, fent... Bueno, hi ha repercussió sobre el sorteig d'aquests mini-iglús i ens agradaria doncs, que expliquessis als nostres oients que possiblement ens estan escoltant doncs, en què consisteix exactament aquesta iniciativa.
2: Bueno, doncs una mica per incentivar incentivar, sinó per una mica donar un petit premi a aquella gent que està implicada, hem preparat un sorteig de dos miniglús de covidrio per poder reciclar a les llars, que és bueno, els antics iglús que teníem nosaltres als carrers, doncs un tamany més petit, que són molt macos, amb una etiqueta molt, molt maca per tenir a casa i reciclar vidre a casa. Llavors, per participar en el sorteig d'aquests dos miniglús és molt fàcil. Es faran dos sortejos. Un primer sorteig, el període de participació és aquesta setmana, des del 27 de juliol fins al 2 d'agost, o sigui, de dilluns a diumenge aquesta setmana, poden participar. I farem un altre sorteig l'última setmana d'agost, des del dia 24 fins al dia 30 d'agost. Llavors, és molt fàcil. Bàsicament, per participar, el que s'ha de fer és seguir el compte d'Instagram de Castelldefels Guapaineta, donar-li un cor, un like a la publicació del sorteig i llavors deixar un comentari responent a la pregunta que fem. En aquest cas, en el sorteig d'aquesta setmana, la pregunta és bueno, senzilla. Bàsicament, el que preguntem és si poguessis triar on col·locaries el teu nom miniglú. Explica'ns el lloc i per què. Llavors estem expectants a veure què ens contesten als participants, però bàsicament la idea és però això, doncs, ja que hi ha gent implicada amb el reciclatge i recicla vidre a casa i ho fa molt bé, bueno, doncs tenir un lloc maco per poder deixar el vidre. Llavors això, hi ha dos sortejos, un aquesta setmana i un altre l'última setmana del mes d'agost, i amb tots els participants es realitzarà un sorteig i es publicaran les dues persones guanyadores i la idea és fer l'entrega d'aquests miniglús de cara al mitjans, finals de setembre.
0: Vale, perfecte. O sigui que a final de setembre sabrem qui és els guanyadors doncs, d'aquests dos miniglús que esteu sortejant entre la ciutadania. Doncs el que sí que m'agradaria saber és que si haguessis de demanar una última empenta, tant als establiments com als veïns de Castelldefels, quin seria el missatge que els hi donaries?
2: Doncs bàsicament el que diria és que Castelldefels és un municipi que està implicat amb el reciclatge, està implicat amb la sostenibilitat, que li importa cuidar l'ambient que ens envolta i bàsicament és posar en valor aquesta feina, que s'està fent una molt bona feina i posar-ho en valor. Llavors, continuar reciclant, continuar participant i jo crec que entre tots ho tenim molt fàcil per guanyar-ho aquest any.
0: I voldria recordar, quan sabrem si hem aconseguit com a poble o com a ciutat el que és aquesta nova bandera verda? Quan ho sabrem, això?
2: Bueno, la campanya del moviment Banderes Verdes està pensat, és una campanya d'estiu, llavors s'analitza el comportament no, del municipi, dels establiments, durant aquests mesos d'estiu, juny, juliol i agost. Llavors, el 31 d'agost es tanca la data, és la data límit on s'obtenen totes les dades. El mes de setembre s'analitzen, es mira una sèrie de paràmetres, uns indicadors, i cap a mitjans d'octubre sabrem resultats i podrem donar-vos, sí. O no, la notícia de la nova bandera verda, que esperem que aconseguim.
0: Bueno, som positius i optimistes perquè no és la primera vegada, és una cosa que ja venim aconseguint durant molt de temps, llavors segurament que renovar doncs, està al nostre abast. El que sí que m'agradaria saber és que si s'aconsegueix aquesta bandera verda, també què significa per la nostra ciutat aquest tipus de bandera verda?
2: Bàsicament el que fa és posar en valor la tasca dels municipis que estan implicats i que ho fan bé. No suposa no hi ha un premi econòmic pel municipi, és un reconeixement. Llavors es posa una mica en valor tota aquesta feina de cara pues, a la resta del país, no? És posar en valor la feina que fem. I a nivell d'establiments, doncs, els establiments que estan guardonats també és un tema de posar en valor i fer difusió. Llavors, no hi ha un premi econòmic, però el que sí que hi ha és difusió, molta difusió. De fet, en aquesta nova edició, els hostalers guardonats poden gaudir d'una classe, una masterclass que prepararan de degustació de diversos plats a càrrec del xef Andrés Tomàs, no, perdó, Andrés Torres, que té una estrella Michelin i una estrella verda també Michelin, i llavors es fa aquesta masterclass, i s'hi dona difusió, una mica és publicitar i donar a conèixer aquells establiments que estan fent la seva feina molt ben feta.
0: Doncs em sembla una molt bona clausura aquesta masterclass, doncs, per poder saber de la mà d'una estrella Michelin, doncs, aquests secrets que poden haver-hi a la cuina i sobretot en el tema de sostenibilitat. Doncs Sandra Martínez, cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Castelldefels, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Nosaltres també ens sumem a aquesta crida. Reciclar el vidre és un gest molt senzill, però té un impacte molt important. Si aquest estiu aneu a bars, restaurants o guinguetes a la ciutat, recordeu que darrere de cada ampolla o pot de vidre reciclat hi ha un pas més perquè Castelldefels pugui tornar a revalidar aquesta bandera verda que ens parla la nostra companya Sandra Martínez. I si voleu participar al sorteig dels miniglos, encara sou a temps. Tenim aquesta setmana i l'última setmana d'agost, com ens ha comentat. I recordeu que una petita acció pot contribuir a fer una ciutat una mica més sostenible. Així que Sandra Martínez, cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Ens tornem a veure a l'octubre, segurament, per recollir aquesta dada i també doncs, per poder saber si aconseguim aquesta cinquena bandera verda.
2: Perfecte, compteu amb mi.
0: Perfecte, ens veiem. Gràcies.
2: Gràcies, bon dia.
1: Castelldefels desperta. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
9: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
10: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
9: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
10: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
11: Castelldefels Desperta.

0: doncs ara és el moment de conèixer el temps que ens espera. Així doncs, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Matí d'impàs després d'una nit de tempesta que ha deixat precipitació important, sobretot a l'extrem nord-oest del país, destacant els 30 mil·límetres a Boí, però també altres punts del sector nord-est i fins i tot del litoral central. Així tot, esperem que el matí sigui més calmat, en cel serè, amb temperatura així, de totes maneres a la baixa respecte a les jornades anteriors i que encara serà una mica elevada, pot fregar els 35 graus de màxima a punts del sector sud del país i encara esperem algunes precipitacions que no haurien de ser importants de cara a la tarda del Pirineu i Prepirineu i que, sobretot, de cara a la matinada poden ser molt importants a l'extrem sud del país, sobretot al Camp de Tarragona. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Doncs abans de continuar amb l'actualitat, fem una mica d'informació de servei, perquè si aquest de setmana doncs, aprofiteu per fer una mica d'ordre a casa, convé tenir presents doncs, els serveis municipals que tenim disponibles. Recordem doncs, que tenim el servei de mini deixalleries mòbils que permet doncs, portar petits residus domèstics que no han d'anar als contenidors convencionals i que necessiten una recollida específica. Les mini deixalleries doncs, van passant per diferents punts de Castelldefels i facilitant doncs, que puguem separar correctament aquests residus i gestionar-los de manera adequada. I recordem doncs, que avui la mini deixalleria mòbil serà de 10 del matí fins les 12:50 a la plaça de les Palmeres, al barri de la Pineda. I després, per la tarda, de 4 de la tarda fins les 6:50 a la plaça de l'Església, al centre. I després, doncs, ja de cara a dissabte, de 10 del matí fins a les 12:50 a la plaça Catalunya i a la plaça Joan 23. I diumenge també de 10 del matí a 12:50 la trobareu la mini deixalleria mòbil doncs, a la plaça de l'Església. I fem el recordatori doncs, de que diumenge és el dia de treure els mobles i els trastos vells als barris de Montbar, per sobre de l'Avinguda Diagonal, els Canyars, el Poble Vell. I us recordem, com sempre, que els heu de deixar des de les 9 del vespre fins les 11. Així que si teniu algun moble, objecte voluminós, trasto que ja no necessiteu, doncs recordeu consultar el calendari. Nosaltres l'anem recordant tots els dies i d'aquesta, doncs, d'aquesta manera doncs, facilitem la feina dels serveis de neteja i evitem doncs, que aquests objectes acabin aquí abandonats al carrer. I també relacionat justament amb la gestió de residus, tenim una data important marcada al calendari. Aquesta data és el 31 d'agost. Perquè fins aquest dia encara tenim temps per sol·licitar la reducció de la taxa de residus corresponent a l'any 2026, sempre doncs, que fem servei d'aquestes deixalleries. Per tant, si encara no heu fet aquest tràmit, us podeu beneficiar d'aquesta reducció. Recordeu que tot el que aporteu a les mini deixalleries, deixalleries mòbils o la deixalleria normal, doncs tenen fins al dia 31 d'agost doncs, aquest benefici de la reducció de la taxa per aquest any 2026. I en el cas de que ja ho feu a partir de l'1 de setembre, doncs ja serà de cara doncs, a la reducció de l'any 2027. Així que recordeu, mini deixalleria, recollida de trastos vells i aquest cap de setmana. I recordeu que fins al dia 31 tenim el termini doncs, per reduir aquesta taxa de residus aportant doncs, a les deixalleries aquests electrodomèstics que tenim a casa o aquestes coses que no podem reciclar dins d'un contenidor normal. Així doncs, continuem amb més actualitat aquí a Castelldefels Desperta.
1: Castelldefels Desperta.

0: I si busqueu un pla per aquest diumenge al vespre, el Castell de Castelldefels acollirà l'última sessió de la temporada del cicle Viu l'Estiu, que porta el cinema a l'aire lliure a un dels espais més emblemàtics de la ciutat. La proposta arriba aquest diumenge 23 i serà a partir de les 10 de la nit amb la projecció de la pel·lícula La Virgen d'Agosto, dirigida per Jonás Trueba i estrenada l'any 2019. En tenim un petit tall que escoltarem justament d'aquest tràiler de la pel·lícula.
1: Hacerse una persona de verdad.
2: ¿Te acabas de mudar?
3: No, estoy en un piso que me dejó un conocido unos días ahora.
2: ¿De vacaciones? Agosto es genial para hacer cosas que, yo qué sé, que en otros momentos no nos dejarían hacer, ¿no? Porque yo creo que el verano es perfecto.

0: Doncs que aquesta nova sessió es tanca amb aquest cicle d'estiu. Després de les projeccions d'estiu 1993, el passat 28 de juny, i Barcelona, Noche de Verano, que es va poder veure el 26 de juliol. Aquesta pel·lícula d'aquest diumenge doncs, ens porta fins a un Madrid d'agost, pràcticament buit i marcat per les vacances. La seva protagonista és la Eva, que és una dona d'uns 33 anys que decideix doncs, quedar-se a Madrid durant el mes d'agost. El que inicialment sembla simplement una decisió de passar l'estiu a la ciutat es converteix en una oportunitat per aturar-se, conèixer gent nova i replantejar-se alguns aspectes de la seva vida. Durant aquests dies, entre festes, revetlles, trobades casuals i converses, l'Eva descobrirà les noves possibilitats i la sensació que encara és a temps de donar-se una nova oportunitat. La pel·lícula està protagonitzada per Itxaso Arana, Vito Sanz i Isabel Stoffel, entre altres intèrprets. I més enllà de la pel·lícula, la proposta té un altre atractiu. I aquest atractiu és poder gaudir del cinema a la fresca i en un espai patrimonial com és el Castell de Castelldefels. Us recordem que les portes del castell obriran a 9:45, mitja hora abans de l'inici de la projecció. L'entrada, com sempre, estarà condicionada a l'aforament, que és de 300 persones. I hi haurà també un petit complement per als espectadors més matiners i seran doncs, que aquestes primeres 150 persones que arribin doncs, rebran una bossa gratuïta de crispetes. Per tant, aquest diumenge 23 d'agost, l'última oportunitat de l'estiu per combinar cinema, patrimoni i una nit d'agost al Castell de Castelldefels. La projecció de La Virgen d'Agosto de Jonas Trueba, recordem que serà a les 10 de la nit, amb l'obertura de les portes doncs, a 9:45. Així doncs, aquesta última sessió del vincle Viu l'Estiu per acomiadar aquesta temporada de cinema sota les estrelles a Castelldefels.
1: Castelldefels desperta.

0: I ja gairebé doncs estem arribant al final d'aquesta edició de Castelldefels Desperta. Però abans d'acomiadar-nos, doncs, encara tenim uns minuts doncs, per mirar cap al cap de setmana i repassar no només justament el que acabem de comentar del cinema a la fresca al castell, sinó doncs, mirar què és el que tenim durant el cap de setmana en altres punts de la nostra ciutat. Perquè encara que estiguem ja avançant cap a la recta final d'agost, la ciutat continua tenint molta activitat. Ja sabeu que l'estiu no s'atura i aquest cap de setmana tenim propostes molt diferents. Tenim música, tenim espectacles, tenim esport, cultura popular, cinema i també activitats pensades per gaudir de la ciutat d'una manera molt més tranquil·la. Així que, si no teniu plans, agafeu llapis i paper o simplement quedeu-vos amb nosaltres perquè fem un repàs de l'agenda del cap de setmana. Comencem per avui, que és divendres 21 d'agost. Aquesta nit tenim una de les cites musicals destacades al Pal Market. A 9:45 doncs, arribarà el concert de Fitos i Fittipaldi, que és un homenatge, un tribut doncs, a Fito i los Fittipaldis. I aquesta doncs, és una proposta per començar el cap de setmana amb música i que suma a tota la programació que el Pal Market doncs, està oferint durant aquestes setmanes d'estiu, que no ha parat en tan sols ni un moment en el que és la seva programació. Per tant, si aquesta nit us ve de gust sortir, passejar, sopar fora i acabar la jornada amb música en directe, ja teniu una proposta marcada al calendari. Però el Pal Market no només està funcionant avui. Com us hem comentat, continuarà doncs, tenint activitat tot el cap de setmana. Però abans de passar cap a dissabte, també tenim una altra proposta que ja forma part de l'estiu de Castelldefels i aquests dies doncs, torna a circular perquè és divendres. Parlem del trenet turístic. Us recordem que el trenet treballa doncs, divendres, dissabtes i diumenges d'estiu, fent recorrent diferents punts de Castelldefels, connectant les zones entre amb la platja. És una proposta doncs, que permet veure la ciutat des d'una altra perspectiva i que especialment durant l'estiu pot ser una opció interessant tant per les persones que ens visiten com per als mateixos veïns i veïnes que volen fer un recorregut diferent. I si parlem de visitar la ciutat, doncs també tenim una bona oportunitat per recordar que durant aquests mesos d'estiu Castelldefels doncs, continua tenint una agenda molt vinculada a l'activitat a l'aire lliure. I és que una de les protagonistes d'aquest cap de setmana serà, evidentment, la mar. Fins diumenge 23 d'agost es disputa a les nostres platges doncs, la regata de vela lleugera amb el seu 59è trofeu plata 2026. Aquesta és una competició doncs, que porta activitat esportiva al nostre litoral i que ens permet continuar parlant d'un dels esports que tenen més vinculació amb la ciutat i amb el nostre entorn. Per tant, aquest cap de setmana també podem acostar-nos a la zona de la platja i veure part d'aquesta activitat esportiva. I amb això doncs, ja arribem a dissabte 22 d'agost. I dissabte doncs, torna a portar al Pal Market el que és un espectacle infantil i familiar. A 8:15 del vespre acollirem l'espectacle de Princeses Show. I com us comentem, és una proposta pensada especialment doncs, pel públic familiar i ens permet doncs, començar la tarda amb una activitat diferent. Així que si teniu canalla a casa o simplement us ve de gust acostar-vos al Pal Market dissabte a la tarda hi trobareu aquesta proposta. I ja després, ja d'entrada a la nit, doncs canviem completament d'escenari. Perquè a les 9 del vespre tindrem al castell de Castelldefels el concert del Candle Open Air. I en aquest cas tindrem doncs, el que és Queen versus ABBA. Una proposta que combina música en directe amb un escenari molt especial i la il·luminació característica de les espelmes. Aquí també tenim doncs, una d'aquestes activitats que ens recorden que el castell continua sent un dels espais de referència de la programació cultural de la nostra ciutat durant l'estiu. I recordem doncs, que diumenge tenim també carregat de propostes. La proposta cultural arribarà amb la ballada de sardanes i el Palm Comedy amb el confessionario. Així, doncs, nosaltres ja tenim doncs, a tot pla. Diumenge, sardanes, humor i cinema. Perquè, tal i com hem comentat, tindrem al cinema al castell La Virgen de Agosto, de Jonás Trueba. Així, doncs, si teniu, si no teniu pla o no teniu un gran pla, passeig pel centre, acostar-nos fins a la platja, podem anar amb el trenet i recordeu que tenim doncs, tot el que és el Pal Market ple de propostes pel cap de setmana i també en tenim el castell, o sigui, mar i muntanya, ho tenim tot. I justament amb això doncs, ja ens despedim. Recordem doncs, que Gerard Carreras ha estat, com sempre, al control tècnic, us ha parlat la Zeneida Martín i ara us deixem amb la nostra companya Anna López amb el seu programa Així som, on continuarem descobrint coses de Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: En punt les 10 del matí. Nou desallotjament de la platja del Trampolín a Ceuta, on ahir a la tarda es van tornar a instal·lar uns 500 migrants i aquest matí n'hi han arribat més. Es preveu que els portin als espais d'allotjament temporal que s'han habilitat, on ahir ja es van traslladar uns 1.500 migrants que portaven més de 20 dies malvivint a la platja. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa fins demà dissabte. S'esperen xàfecs forts durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona. Ahir ja hi va haver un primer episodi de tempestes acompanyades de pedra que van afectar sobretot el Vallès Occidental i el Bages. Al País Valencià el temporal, amb cops de vent de més de 140 km/h, van causar nombrosos desperfectes. Els Mossos detenen un home de 43 anys per agredir el tinent d'alcalde del Catllal tarragonès, Antonio López, a les portes de l'Ajuntament. Els agents l'han arrestat per un cas d'atemptat a l'autoritat. Arrenca la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona amb les millors previsions dels últims anys. Es calcula que pot arribar a les 7.000 tones. Les pluges de l'hivern i el rec de suport de l'estiu han permès recuperar la producció dels avellaners. Els preus es mantindran estables. La campanya agrària d'aquest any a Catalunya es tancarà sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. La companyia d'assegurances agrària, Agroseguro, haurà de pagar indemnitzacions molt inferiors a les dels altres anys, que van estar marcats per sequeres, gelades i pedregades. L'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques urbanes a partir de l'any que ve. Se'n podrien beneficiar més de 2.000 persones cada any. També es farà una prova pilot d'aparcaments de pagament en espais tancats i amb videovigilància. El Festival Tradicionarius recupera l'essència original en una 33a edició que arrenca avui al vespre a Roquetes al Baix Ebre. L'element central és la Jota i el tret de sortida el donarà Eura Gaia amb un taller de cant. Els Quicos en seran també protagonistes i demà presentaran el seu nou disc Jota per Copla.
3: Esports.
2: Montserrat Raia, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça s'estrena a la Lliga aquest diumenge al Camp de l'Elx després d'incorporar Joao Cancelo, que fitxa per 3 temporades. L'Espanyol rebrà demà el Real Madrid. Avui es juga el Betis Real Societat a les 9. A segona, el Girona juga al camp del Còrdoba avui a les 9 del vespre amb la transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. Diumenge, el Sabadell juga a Castelló. Avui a les 8 del vespre, Barça femení disputa el Gamper contra el Brighton anglès. I en el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina disputa avui el primer partit de la segona fase contra Alemanya a partir de les 5.
2: I el temps, temperatures normals per l'època de l'any i força estones de sol, però també amb tempestes aquest matí a les comarques gironines, a la tarda al Pirineu i al vespre a la Costa Daurada, que poden ser intenses.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. El ple municipal de juliol va aprovar definitivament la nova ordenança de mobilitat. És una normativa amb la qual l'Ajuntament vol donar resposta a les necessitats actuals marcades pel creixent ús dels vehicles de mobilitat personal, és a dir, els patinets, que han convertit la mobilitat urbana en un nou repte. Castelldefels estrena un nou portal d'estadístiques sobre l'impacte de l'activitat aeroportuària. L'Ajuntament ha posat en funcionament un nou espai web d'estadístiques que permet consultar de manera fàcil, visual i interactiva informació relacionada amb l'activitat aeroportuària i els seus efectes sobre el municipi. I el TNT turístic bat el rècord de persones usuàries respecte als dos últims estius. Fins al 9 d'agost, 3.099 persones han utilitzat el servei, una xifra superior a la registrada en el mateix període de 2025 i 2024. El TNT connecta el centre amb el castell, la Neclau i la platja fins al 6 de setembre. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Radio Castell.

0: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí ahora comienza Castelldefels, així som. Sabrem els continguts de dos programes que s'emeten avui a la graella de Ràdio Castelldefels, la cara B, que arribarà a les 10, i a continuació a les 11, Castelldefels. A Dani Majós i Albert de la Torre ens explicaran els continguts dels seus respectius programes aquesta nit. Parlarem també del carnet jove, com poden adherir-se als comerços de la ciutat a aquesta iniciativa amb la Vilma Bianchi, tècnica de comerç, i també la propietària d'un establiment de la ciutat que participa en aquesta campanya. El Daniel Lirio, responsable de l'OMSIC, l'Oficina d'Informació Municipal sobre l'aeroport, ens parlarà d'una nova iniciativa municipal, la d'obrir un nou portal d'estadística sobre l'aeroport. Daniel ens explicarà com funciona. I més coses fins a la una del migdia. Gràcies per ser amb nosaltres i welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
8: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 11 en punt. Benvinguts a l'antena de 3Cat Info. Us saluda, us informa Òscar Callau. Nou desallotjament de la platja del Trampolín a Ceuta, on ahir a la tarda es van tornar a instal·lar uns 500 migrants i aquest matí n'hi han arribat més. Es preveu que els portin als espais d'allotjament temporal que s'han habilitat, on ahir ja es van traslladar uns 1.500 migrants que portaven més de 20 dies malvivint a la platja. Metges del món alerta d'una crisi humanitària sense precedents a Ceuta. L'ONG adverteix que hi ha persones que encara han de ser ateses per ferides que es van fer durant la travessa i han començat a detectar problemes de salut mental, sobretot entre els infants. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa fins demà dissabte. S'esperen xàfecs forts durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona. Ahir ja hi va haver un primer episodi de tempestes acompanyades de pedra que van afectar sobretot el Vallès Occidental i el Bages. Hong Kong ha declarat culpables dos activistes pro-democràcia acusats de subversió pel rol que van tenir en l'organització de les vigílies en record de les víctimes de la matança de Tiananmen. Un tribunal els ha condemnat per un delicte que preveu penes de fins a 10 anys de presó. Els Mossos detenen un home de 43 anys per agredir el tinent d'alcalde del Catllar, el tarragonès Antonio López, a les portes de l'Ajuntament. Els agents l'han arrestat per un cas d'atemptat a l'autoritat. L'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques urbanes a partir de l'any que ve. Se'n podrien beneficiar més de 2.000 persones cada any. També es farà una prova pilot d'aparcaments de pagament en espais tancats i amb videovigilància. La violència masclista és l'eix central de l'últim còmic publicat de Lola Vendetta. L'autora Raquel Ribarrossi assegura que és la més dura que ha fet mai, però li ha volgut donar la perspectiva èpica que li han transmès les víctimes amb qui ha parlat.
2: 3Cat Info.
1: Titulars d'esports.
3: El Barça ultima la preparació per a l'estrena a la Lliga diumenge al Camp de l'Elx. L'Espanyol rep demà al Madrid. El tècnic blanc Josep Mourinho assegura que per guanyar una altra vegada la Champions cal un equip amb compromís. També parlem de la segona divisió de futbol, on avui el Girona jugarà al Camp del Còrdoba amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. Es disputa avui el trofeu Joan Gamper davant l'afició. S'estrena el Barça a les 8 del vespre contra el Brighton anglès. El Granollers és el primer finalista de la Supercopa Catalunya d'handbol, en superar 20-34 al Sant Joan d'Espí. Avui, segona semifinal masculina Sant Vicenç-Barça i les dues femenines Sant Vicenç-Lleida i Mataró-Granollers.
1: I el temps, que està marcat per temperatures normals per l'època de l'any i força estones de sol, però també tempestes aquest matí a les comarques gironines, a la tarda al Pirineu i al vespre a la Costa Daurada, que poden ser intenses.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia. El cinema El Castell tanca la temporada amb La Virgen de Agosto. Aquest diumenge a les 10 de la nit, la pel·lícula de Jonás Trueba protagonitza la tercera i última sessió de cinema a l'aire lliure, en un dels espais més emblemàtics de la ciutat. Castelldefels vol ampliar la xarxa de microrefugis climàtics. La iniciativa de l'Àrea Municipal de Comerç té l'objectiu d'oferir als establiments comercials adherits com espais on la ciutadania es pugui refugiar en moments de màxima calor. Castelldefels compta també amb 7 refugis climàtics. I si té un comerç o establiment a Castelldefels, pot participar sense cost afegit en un projecte impulsat per l'Ajuntament que busca reforçar el vincle del jovent de la ciutat amb el municipi i fomentar el comerç de proximitat. De la iniciativa, dins del projecte Carnet Jove Local, compta amb la col·laboració de l'Agència Catalana de la Joventut. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
4: Castelldefels, avui,

0: El quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
1: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
2: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
1: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
3: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 12 del migdia. El govern espanyol torna a elevar la xifra de menors identificats a Ceuta. Ara el xifren gairebé 2.700, mig miler més que a principis de setmana. Mentrestant, a la ciutat autònoma, la policia ha tornat a desallotjar la platja del Trampolín, on s'havien instal·lat un miler de migrants. Metges del món alerta d'una crisi humanitària sense precedents a Ceuta. L'ONG adverteix que hi ha persones que encara han de ser ateses per ferides que es van fer durant la travessa i ha començat a detectar problemes de salut mental, sobretot entre els infants. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa fins demà dissabte. S'esperen xàfecs forts durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona. Ahir ja hi va haver un primer episodi de tempestes acompanyades de pedra que van afectar sobretot el Vallès Occidental i el Bages. Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. La companyia d'assegurances agràries Agroseguro haurà de pagar indemnitzacions molt inferiors a les d'altres anys que van estar marcades per sequeres, gelades i pedregades. Arrenca la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona amb les millors previsions dels últims anys. Es calcula que pot arribar a les 7.000 tones. Les pluges de l'hivern i el rec de suport de l'estiu han permès recuperar la producció dels avellaners. Els preus es mantindran estables. Els hotels catalans baten rècords al juliol amb gairebé 2,7 milions de viatgers, un 3,1% més que fa un any. El creixement es deu sobretot al turisme estranger, que ha augmentat en un 4%. El turisme intern també ha crescut, però de manera més moderada, amb un increment de 1,3%. Els Mossos d'Esquadra detenen un home de 43 anys per agredir el tinent d'alcalde del Catllar, el tarragonès Antonio López, a les portes de l'Ajuntament. Els agents l'han arrestat per un cas d'atemptat a l'autoritat. La violència masclista és eix central de l'última història publicada per Lola Vendetta. L'autora Raquel Ribarrossi assegura que és la més dura que ha fet mai, però li heu volgut donar la perspectiva èpica que li han transmès les víctimes amb qui ha parlat.
2: Esports.
1: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça segueix amb la preparació per a l'estrena de la Lliga diumenge en el camp de l'Elx. L'Espanyol rep demà a Madrid. Josep Mourinho assegura que per guanyar una altra vegada la Champions cal un Madrid amb compromís. El Barça femení juga avui al Gamper contra Brighton anglès a les 8 del vespre per TV3. A 6:45, Espanyol-Villarreal, últim amistós de les blanc-i-blaves. I a segona divisió, Còrdoba-Girona a les 8 i amb transmissió al Tot Gira, Catalunya Ràdio. Sant Vicenç i Barça busquen avui ser a la final de la Supercopa Catalunya d'handbol, on es trobaran el Granollers. La segona semifinal es juga avui a les 9. També juguen les dues semifinals femenines, Sant Vicenç-Lleida a les 7 i Mataró-Granollers a les 9.
1: I al temps, la pluja pot tornar aquest migdia i especialment al llarg de la tarda. Començaran a caure xàfecs i algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a l'oriental. Al final del dia, les pluges poden ser fortes a la Costa Daurada i més encara de matinada, calor moderada, ja plenament normalitzada per l'època de l'any.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Últims dies per beneficiar-se de les reduccions a la taxa de residus. Els veïns i veïnes de Castelldefels encara poden obtenir reduccions a la taxa de residus del 2026 fent ús de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil o les mini-deixalleries. El termini per beneficiar-se d'aquests descomptes finalitza el pròxim 31 d'agost. Recordem que la plaça de les Palmeres acull de dimarts a diumenge el Pal Market Cinema La Fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Aquest divendres, música en Fitos i el Fitipaldi a partir de 9:15. El dissabte, Princesa Show a partir de 8:15. I el diumenge, Pal Comedy, el confessionari a càrrec d'Impro Show a partir de 9:15 del vespre. I la votació ciutadana dels primers individuals de la 26a nit de l'esport comença dilluns. Del 24 d'agost al 6 de setembre, la ciutadania pot participar en l'elecció dels finalistes de les 5 categories individuals de millor esportista. Els premis de la nit de l'esport es lliuraran el pròxim 18 de setembre en una cerimònia al CEM Can Roca. És tot de moment. Ja més notícies en el curs de l'informatiu que arribarà a la 1. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls.

0: ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
1: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
2: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
1: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
3: Castelldefels, així som!

0: aposta que cada vegada guanya més adeptes als jocs de taula. Però no de qualsevol mena, sinó de jocs petits, fàcils de portar a la maleta o a la motxilla i perfectes per compartir una estona amb família o amistats durant aquestes vacances. Per descobrir-nos algunes de les opcions que podem trobar a la Biblioteca de Castelldefels, m'acompanya ara als estudis la tècnica de la biblioteca, Carolina Castaño. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs avui fem aquest especial perquè és l'última secció abans de les vacances d'estiu per part de la secció aquí a la ràdio. Tornarem el 16 de setembre i ens portes una alternativa perfecta per desconnectar de les pantalles, els jocs de taula. Per què s'ha triat aquest tema?
1: Doncs precisament vam començar a incorporar els jocs de taula al nostre fons perquè doncs, a la zona infantil hi havia fins i tot baralles per fer servir l'ordinador i per jugar, que no només és un espai d'estudi, també és un espai de lleure, la biblioteca, però clar, aquesta dependència o aquesta afició per les pantalles, doncs volíem compensar-la també amb alternatives de joc doncs, desconnectat, de joc, analògic, diguéssim, jocs de taula. I així vam començar a incorporar al fons doncs, aquesta col·lecció.
0: Que potser molta gent que ens escolta ho desconeix. Pensa a la biblioteca i pensa en venir a agafar un llibre, però també, a part de... Moltes vegades ja hem també parlat que teniu revistes, que teniu pel·lícules, teniu mangas, o sigui, teniu una varietat més enllà del típic llibre. I, a més, sumem tota la selecció de llibres, que més o menys quina tipologia teniu?
1: Doncs jocs de taula tenim per totes les edats i de tota mena. Vull dir que la majoria són jocs de taula, doncs això, pròpiament que hagis de jugar doncs, amb un tauler o a cartes, però que sigui sobre taula, però també ja veureu que us porto jocs doncs, més àgils i dinàmics que no necessiten doncs, seure pròpiament, sinó que són més de passar proves i així. No? I llavors tenim la diferenciació, això sí, que es coneixen sobretot els jocs per infantil, però a dalt, a primera planta, també tenim jocs per majors de 10 anys, és a dir, per adults i per joves.
0: I a més, ens has d'explicar, ens avances una exclusiva aquí d'una exposició, no? Que ens arriba a l'estiu.
1: Efectivament, us porto la primícia de l'estiu, perquè són jocs que estaran exposats els mesos de juliol i agost, però encara avui som el dia de la Revetlla, som 23, i doncs ja us explicaré una mica de què va aquesta expo de l'estiu de jocs viatgers.
0: I aquí ens avancem a aquesta exposició i ens portes, literalment ens portes aquests jocs, els tenim tots aquí
1: els
0: a la
1: tenim,
0: taula.
1: Aquí, els tenim
0: després
1: aquí.
0: Ja dèiem que farem una fotografia per les xarxes socials, tant de la ràdio com de la biblioteca, i que així tothom pugui recuperar aquesta secció i veure els jocs i després ja reservar-los. Com funciona? Com poden fer la cerca al catàleg i després arribar al préstec?
1: Exacte, per tafanejar els jocs que tenim podeu desplaçar-vos fins aquí i mirar-los o bé a veure el catàleg. El catàleg a la DI, a la DI.diva.cat, DIVA amb B alta, que algun cop em van comentar DIVA, no, Diputació de Barcelona, a la DI.diva.cat, cerqueu allà jocs de taula, per qualsevol paraula, jocs de taula, i filtreu per Castelldefels, perquè com que és un material, és l'únic material que no es presta per préstec interbibliotecari, bueno, a excepció d'exemplars que siguin com molt delicats i no es puguin prestar, tenim accés a tot el fons d'arreu de Catalunya, amb qualsevol tipus de format, però els jocs de taula només es poden prestar i recollir aquí a la biblioteca. De fet, els heu de prestar no per l'autopréstec, sinó a taulell. Us els prestem amb una bosseta i de manera que quedin més protegits i ens l'heu de tornar així. No mai per la bústia, sinó a taulell.
0: Clar, al final és el que dius, és un element més delicat, conté també moltes peces, moltes cartes, o sigui, és un tema que s'ha d'anar amb cura en aquest sentit. Doncs la selecció que ens portes avui té una característica comuna, òbviament, l'hem plantejat com un especial de jocs de taula per l'estiu, perquè siguin jocs petits, fàcils de portar a la maleta, a la motxilla, o que ens capiguen a la bossa de platja, per exemple. Per on vols començar?
1: Doncs mira, farem, com que us he portat una mica tot, però bàsicament són jocs per grups i després doncs, anem disminuint de número de jugadors fins a arribar a un joc molt xulo en solitari.
0: Molt bé,
1: que ha tingut
0: molt bé.
1: El premi del millor joc en solitari.
0: Llavors, fantàstic!
1: us porto doncs, primer de tot això, un clàssic, que és un joc de vetllada, és a dir, un joc per compartir doncs, amb grans grups. I el que us deia, que no, és tan, no necessites allò a la taula per jugar, sinó una disposició de seient en cercle on es puguin veure tots els participants. Perquè aquest joc que us porto és el de Los Hombres Lobo de Castronegro, el joc de l'home llop. És un joc de rols ocults en què mínim necessitem ser 6 jugadores i una narradora. I bueno, et pot tocar doncs, en la repartició de rols, et pot tocar ser Job o ser Poble, però també hi ha altres personatges que et poden tocar, doncs, la vident, la caçadora, la nena... Quantes més persones jugueu, més rols podeu incorporar. I és fonamental la tasca de la narradora, en aquest cas, per ambientar la història, i serà qui guia l'ordre de la partida, no? Que indica quan el poble dorm, i és llavors quan l'home llop es desperta i assassina algú. Sí? Després els poden interferir els diferents altres personatges, i quan us lleveu de nou, quan el poble torna a despertar, comença el debat sobre qui ha sigut l'assassí, i llavors doncs, això, hauràs de treure les teves millors habilitats de persuasió, de defensa i acusació, i és molt divertit, enganxa molt i podreu fer moltes rondes.
0: Mm-hmm. Un joc, a més, molt nostàlgic, no? Perquè és el típic, a mi em recorda les cases de colònies, a les nits, no? Que era el moment de jugar i ho fèiem de manera casolana, no? De simplement amb uns paperets. Doncs sí. Ara tenim aquí les cartes ja directament i també entenc que amb diferents instruccions per fer variacions segons com ens organitzem.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquest és el primer, la primera recomanació, Hombres Lobo.
1: Hombres Lobo. I un altre imprescindible que us porto és el Don't Get Caught. Aquest joc és especial perquè no es juga en una sola partida, sinó que es pot jugar al llarg del dia o fins i tot doncs, al llarg d'un cap de setmana. És un joc on tens missions secretes que has de complir sense que la resta t'enxampi. I, per exemple, doncs, cadascú tindrà una carpeteta d'aquesta mida butxaca i agafaràs 5 targetes de prova i una que és una prova comodín, no? Mm-hmm. Que vol dir que aquesta comodín és una prova que no mai quedarà invalidada. Sí? La resta, doncs, si t'enxampen que l'estàs fent, queda invalidada. I són proves doncs, molt, molt senzilles, sí? Però que això doncs, està... i has de trobar que la resta del grup doncs, estigui que baixi la guarda una mica. Perquè, per exemple, et diu haz que un jugador repita algo 3 veces. No? Doncs aquesta tonteria, si tu aconsegueixes que ho repeteixi, dius, ja tinc una prova. Qui aconsegueix doncs, finalitzar 3 proves ha guanyat la partida. Però això doncs, es crea una mica de tensió entre el grup doncs, al llarg d'aquests dies. Sí? O consigue que un jugador encienda les luces 30 segundos i després les apague. O mete esta carta en un pote i haz que un jugador la abra. Però tot això doncs, al llarg d'això, d'una jornada, d'un dinar llarg o d'un cap de setmana, doncs es pot dur a terme aquest joc.
0: Clar, exacte. O si marxes això un cap de setmana, jo m'estic imaginant el pla perfecte de casa rural amb amistats i comences a jugar això. Però el que dius també, en un dinar, per exemple, no? Aquestes horetes de dinar amb la família i que cadascú tingui les seves missions a aconseguir, em sembla una proposta molt, molt xula. Sí. El que passa és que quan aconsegueixes complir una d'aquestes coses, al moment ho dius com enxampat o com funciona exactament?
1: Sí, doncs, l'has de... hauries d'agafar la targeteta aquesta i ensenyar que l'has enredat per aconseguir-les. Sí?
0: Clar, enxampat seria el contrari, no? Si se n'adonen que tu estàs fent una jugada que potser té a veure amb el joc, no és un enxampat. Vale.
1: Exacte, llavors hauries d'invalidar aquesta prova. Quan tinguis 3 de fetes del total de 6 que tens, quan algú aconsegueixi fer-ne 6, doncs ja s'ha acabat la partida, ja pot ser el guanyador. Bueno, podríeu continuar jugant la resta o bé finalitzar el joc. Això ja, les variants que vulgueu.
0: Molt bé. Doncs aquest és el segon, el Don't Get Got.
1: Don't Get Got. Exacte. I després, ara us porto en tercer lloc un joc que està entre els 10 imprescindibles de l'Oriol Comas. Per qui no conegui l'Oriol Comas, és creador de més de 50 jocs i és el que va iniciar el fundador del Festival DAU de Barcelona, que és un festival que enguany crec que fan la 15a edició, un festival de jocs de taula, vull dir que ja entén molt. I amb ell li van preguntar, tenim en un podcast, sobre jocs de taula a les biblioteques, quins serien els 10 imprescindibles. Doncs comentava el Catan, el Dixit, jocs que coneixem, però també va incloure aquest, el top 10. Us he de dir que és més fàcil jugar que explicar de què va el joc. Fem-ho.
0: Això passa molt, que agafes les instruccions i comences a dir, ostres, això sembla supercomplicat, i al final dius, vinga, fem una prova, anem a veure tal, exacte. I és el moment que dius, vale, ara ja sí.
1: Exacte, doncs aquest... està recomanat per majors de 14 anys, sí? I podeu jugar entre 4 i 9 jugadores. I en què consisteix? Doncs us faig un exemple. Un jugador llegeix una targeta amb un fet o una demanda. La resta, bueno, s'ha de dir que és un joc cooperatiu, sí? Entre tots no ens hem de fer la guitza i anul·lar l'altra, sinó que hem d'aconseguir complir aquesta missió conjunta. Sí?
0: Amb això molts es baixen ell del vaixell allà, perquè a la gent li agrada molt competir.
1: Li agrada competir. Doncs això, cadascú té un número de l'1 al 9 i has de respondre en funció de la teva posició. Sí? I per ordenar de menys a més. Amb un exemple que us poso, a veure si ho entenem millor. Uh-huh. La demanda que fa el jugador que llegeix la carta és: digues un animal de més manso a més ferotge. I juguen 5 persones. Ningú sap quin número té cadascú. Tu tens el 4 i ets la tercera persona a parlar. Sí? Ja han dit cavall i tigre. Quin animal dius, sabent que heu d'ajudar a qui ha llegit la targeta per posar-vos en ordre? Llavors seria, si de 5 ets la número 4, hauràs de dir un animal prou veloç, no sé, el guepard, saps? Perquè però clar, hi ha varietat. Després acabes doncs, fent invencions una mica, no? Si ja han dit un molt ràpid, doncs tu i ho han de donar per vàlid i es generen unes dinàmiques molt xules, és molt divertit.
0: Molt bé, molt bé. També interessant.
1: I aquest és el top 10.
0: Perfecte, doncs ja tenim tercera recomanació, top 10. Anem a parlar de la quarta.
1: Vale. Ara us porto un altre joc així tipus party game, amb regles senzilles i que pugui jugar tothom. I tot i que hem dit que començàvem per grans grups, aquest podríeu jugar a partir de 3 persones. D'acord? Doncs com funciona? Es fan 2 equips i un presentador, com si fos un concurs de televisió. No? El presentador o presentadora dona 4 preguntes en veu alta. I el que has de saber les respostes i què les uneix. Per exemple, fem una prova, Estefania.
0: Vinga.
1: Si et dic, això està en castellà, eh? Una amenaza disfrazada como algo inofensivo es un con piel de cordero.
0: ¿Lobo?
1: Un lobo, vale. Tocar es una canción de Manolo Tena.
0: Madera.
1: Molt
0: no
1: bé.
0: És que la conegui la cançó, però clar, tocar madera, no? Suposo que va per aquí.
1: I quan no ves un error en ti mismo, però sí en otro, se dice que ves la en el ojo ajeno.
0: La paja.
1: La paja en el ojo ajeno. Tenim lobo, madera, paja i, per últim, les construccions de madera són menys duraderes que les hechas de i mortero, d'un objecte així...
0: Ladrillos.
1: Ladrillos. Doncs hauries... Això no es fa una per una, sinó que es llegeixen totes de cop, sí? I cada equip ha d'esbrinar quines són cada una de les respostes i enllaçar aquestes respostes. Per això es diu link d'enllaç. Sí?
0: Ah, vale,
1: llavors,
0: perfecte.
1: Llavors, què uneix?
0: M'ho has posat fàcil, també, eh? Les preguntes aquestes. No eren complicades. Suposo que hi haurà diferents nivells.
1: Efectivament, sí. Hem seleccionat alguna que no ens encalléssim aquí. Però llavors seria, què uneix lobo, madera, paja i ladrillos?
0: Clar, és veritat. No, ho estava pensant, quan hem arribat a això de ladrillos, he pensat, ai, mira, com los tres cerditos.
1: Efectivament.
0: I clar, tot encaixa, és veritat, el lobo, hem parlat, és veritat. Lo de la cançó, toca... bueno, perquè una de les cases era de fusta, també.
1: Exacte, és el conte tradicional de la construcció de les tres cases i el llop. Doncs aquí tenim les 4 respostes, o sigui, les 4 pistes per trobar l'enllaç, que són los tres cerditos. Però vaja, que t'hi has de trencar el cap, i això, podeu jugar 3 persones, de manera que una és el qui planteja el joc i les altres dues responen i llavors, però això sempre serà també amb nombre d'imparell, doncs podeu anar sumant gent per fer equips. Les cartes tenen una lletra per darrere i quan aconsegueixes la paraula Linky, llavors haurà guanyat el joc. Has d'aconseguir
0: crear la paraula. Ah, vale. Ostres, un extra. M'agrada això també. Molt bé, doncs ja tenim la 4ª recomanació. Vinga, seguim-vos per a bingo.
1: Avancem-vos per a bingo. Sí, ara us volia portar un joc de cartes, de preguntes i respostes, que és molt senzill, però me l'han agafat en préstec.
0: Ostres, stories. Han estat més ràpids, o ràpides.
1: Però, per contra, han tornat un altre que m'ha agradat molt, llavors us he portat aquest. El de True Stories el podeu investigar. De preguntes i respostes, de curiositats, així també bastant, bastant curiós. I després tenim aquest, lletra a lletra, que va superbé també per qui estigui aprenent català, que penso que es redueixen l'oferta de curs al llarg de l'estiu, clar, fent vacances tothom, doncs qui hagi estat aprenent català pot practicar amb aquest amb aquest joc d'agilitat lectora amb paraules en català i conceptes en català. Si veus, són cartes rodones, llavors és tan senzill com treure una carta, intentar, de la barreja aquesta de lletres que hi ha, encertar les diferents paraules. De tres cercles amb lletres que hi ha, doncs qui en encerti dues guanya la carta.
0: Ah,
1: i guanya el joc qui tingui més cartes. I per últim, això, aquest ja veieu que podeu jugar doncs dues persones, sí? Si aneu de viatge en parella o així.
0: Bueno, i un molt útil, justament, així com a Incís, estava recordant que ara al juliol comencen també des del Servei Local de Català, que estan fent el curs d'estiu d'iniciació al català, i bueno, doncs una proposta també bona per fer una mica de joc i aprendre
1: i
0: vocabulari, o sigui que
1: clar molt que interessant. Sí. Tenim de fet un recull de jocs en català, de jocs per la llengua, el Juntaraules també és un que tindreu disponible en aquesta exposició, però clar, no us puc parlar de tots. Llavors, sí, l'han fet servir, aquí fem un grup de conversa en català i també algun cop han fet servir aquests jocs, així que ampliem també a tots aquells que vulguin, bueno, i els que sabem català també, és qüestió d'agilitat lectora. És prou divertit i molt dinàmic.
0: Uh-huh. Ara veig que passes a Hero Realms, aquest em sona a jocs de cartes d'estratègia.
1: Efectivament, aquest és un joc de cartes, allò que en diuen de mazos, no? Que has d'aconseguir doncs, fer... bueno, de fet, és de combat i tu tens les teves cartes, que tothom comença amb les mateixes, sí? Tens monedes, tens vides, tens diferents atacs i llavors a partir d'aquí pots anar guanyant... pots anar guanyant doncs, jugades per combatre... Aquest sí que és de no? Com que deien que tenim jocs cooperatius, també tenim aquest totalment de combat entre dues persones.
0: Això, ens agrada competir.
1: Sí. És un joc doncs, que l'hem comparat amb els jocs de cartes tipus màgic en la dinàmica de joc, no? Però tothom reconeix que és molt més senzill. Jo no sé, el màgic no he jugat, però sé que és un boom i que segur que els oients la coneixen. I mira quines il·lustracions més maques té aquest joc, el Hero Realms. Mm-hmm. Així que estupendo per dos parells i per dues persones, per si vas de viatge amb ta germana, ta cosina, la veïna...
0: I el que dèiem, un joc molt compacte, realment, per endur-ho a les vacances d'estiu, està superbé. En general, tots els que has portat amb aquestes característiques...
1: Sí, per últim aquest veus que ja és de butxaca a butxaca, bueno, superpetitet, i és el que us comentava al principi, un joc en solitari, que és senzill de jugar, però també és desafiant, perquè clar, jo vaig fer una partida, bueno, veus que és molt xulo, que té unes il·lustracions molt maques, les cartes a més estan protegides, i doncs consisteix en recol·lectar fruites, sí? Tu has de fer el teu camp de conreu, on has de, doncs és això, un joc molt tranquil, molt contemplatiu, has d'anar doncs produint fruites i vas guanyant punts. I jo vaig pensar, mira, l'he pillat a la primera, que... No, necessita millorar. No, és desafiant perquè dius, ostres, però aquesta puntuació és molt baixa. Llavors t'enganxes a fer, això és un joc premiat amb el Golden Geek de 2018.
0: Molt bé, doncs llavors tots aquests jocs els tindrem disponibles per agafar en préstec i els podrem també consultar en aquesta exposició que començarà al juliol.
1: Efectivament, tindreu els jocs a primera planta, a la zona d'adults, destacat com a jocs viatgers, perquè són fàcils d'endur arreu. I també recordar-vos que bé, això, si feu la cerca per catàleg ja veureu que tenim molts altres jocs que solen jugar persones adultes o joves, com els típics que coneixereu, Exploding Kittens, el Virus, el de la bandida... Bueno, tenim tots aquests...
0: Ah, ja sé quin dius, sí, però sí. No recordo el nom tampoc, però ja sí, ja...
1: I aquests són, clar, estan a l'àrea infantil, però evidentment els podeu agafar doncs, en préstec, encara que tingueu més de 10 anys.
0: Aquests m'imagino que sí que deuen tenir una llista d'espera, perquè són els més coneguts, oi?
1: Exacte, sí, ja has vist que això... Jo us portava avui un recomanat, però ha volat, i aquests de més coneguts, doncs recomano que els reserveu.
0: Suposo que ara a l'estiu noteu un increment de préstecs dels llibres. Ai, dels llibres. Ja m'ha jugat la memòria, m'ha jugat una mala passada. Vull dir, dels jocs de taula, un increment de préstecs. I més, si feu aquesta exposició, doncs encara més s'incrementaran perquè li doneu aquesta visibilitat.
1: Aquesta és la idea, que conegueu i que gaudiu dels jocs que tenim, doncs gairebé més... Uns 200 jocs tenim aquí.
0: 200 jocs, una bona dada. Doncs ara, pregunta trampa, quin és el teu joc de taula preferit?
1: Ai, jo és que sóc una clàssica, a mi m'agrada molt el Dixit.
0: Ah, molt bé. Sí, saps que no l'he jugat mai? O sigui, l'he sentit a parlar moltíssim. Aquest el teniu també a la biblioteca?
1: El tenim a la biblioteca, però és un d'aquests que hauries de reservar.
0: Doncs
1: junt
0: ja,
1: amb
0: després,
1: el
0: acabo el programa al matinal i m'apunto en llista d'espera per provar el Dixit.
1: Sí. I tenim un que el tenim en la versió júnior, o sigui, a la sala d'infants, que es diu, que també és molt creatiu, amb imatges, Imagine Family. Aquest m'agrada molt.
0: Vale, doncs si apuntat també. Apuntat
1: Però aquests també. Ja són un altre volum, que bueno, si feu maleta grossa també us els podeu endur de vacances.
0: Molt bé. Amb això ja arribem al final d'aquesta secció, que a més, com dèiem, ha estat una secció especial, secció de final de temporada d'aquesta secció de Biblioteca de Butxaca. Tornarem el 16 de setembre i abans de marxar el que m'agradaria és fer un repàs, perquè ara la biblioteca canvia d'horari, té l'horari d'estiu i a més, a finals de mes, que ja està gairebé aquí, el pròxim dilluns, obre la Biblioplatja.
1: Efectivament, ens ampliem. Doncs sí, ara fins aquest dissabte fem l'horari habitual. Bueno, demà descansem, que és festiu, que és Sant Joan, però fins al dissabte horari habitual i a partir de dilluns canviem a l'horari d'estiu, que us el comento així una mica, podeu prendre nota o després ho teniu disponible a la web i arreu. Passem a fer aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, obrim dilluns a la tarda, i les tardes, perdó, de dilluns a dijous, de 4 a 8.30. I els matins de dimarts, dijous i divendres de 10 a 2. A més, com comentaves, Estefania, obrim també la Biblioplatja Carme Romaní, que ens trobem allà al Passeig Marítim 133. I obrim des d'aquest dilluns 29 de juny fins al 28 d'agost. Allà obrirem totes les tardes, des de les 5 en punt fins a les 8.30, sí? Fins a 8:45, i llavors les activitats que podreu participar seran també totes a la Biblioplatja. Sí?
0: Perfecte, clar, és veritat que tindreu totes les activitats d'estiu aquí a la Biblioplatja. Molt bé, doncs seguirem informant des de Ràdio Castelldefels i ara ja sí que ens toca acomiadar-nos d'aquesta secció, agrair-te aquesta selecció que ens has preparat especialment per poder fer aquesta secció, aquestes recomanacions. Hem parlat de 8 jocs de taula, crec que en total, i bueno, estaran disponibles per agafar préstecs aquí a la biblioteca i justament, a més, a partir de l'1 de juliol amb aquesta exposició que tindreu a la primera planta.
1: A primera planta, efectivament.
0: Molt bé. Doncs, Carolina,
1: gràcies
0: a tu. Bon estiu, bones lectures i bones jugades, també.
1: Molt bé, doncs sí.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 21 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. S'endureix la regulació dels patinets elèctrics per reforçar la seguretat viària. Després de l'aprovació definitiva al ple del mes de juliol, Castelldefels posa en marxa una nova regulació de vehicles de mobilitat personal per millorar la seguretat viària a la ciutat en un moment marcat per l'augment dels accidents i les denúncies relacionades amb els patinets elèctrics. Castelldefels estrena un portal web per consultar l'impacte de l'activitat aeroportuària al municipi. L'Ajuntament ha posat en marxa un nou espai web que permet consultar de forma visual i interactiva dades sobre el soroll aeronàutic, els sobrevols d'avions i les configuracions de pistes de l'aeroport, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la ciutadania a aquesta informació. Nova campanya per ampliar la xarxa de comerços adherits al carnet jove local. Els comerços de Castelldefels estan cridats per sumar-se al carnet jove local, una iniciativa municipal que busca reforçar el consum de proximitat i ampliar els avantatges disponibles per gairebé els 4.000 joves titulars del carnet de la ciutat. Comencem.

0: El ple municipal de Castelldefels va aprovar definitivament el passat mes de juliol la nova ordenança de mobilitat, un text que actualitza la normativa vigent i incorpora per primera vegada de manera específica la regulació dels vehicles de mobilitat personal, com ara els patinets elèctrics. L'objectiu de la nova ordenança és adaptar-se als canvis que s'ha experimentat la mobilitat urbana durant els darrers anys i garantir una convivència més segura entre conductors, ciclistes i vianants. Per això, la normativa estableix de forma clara les zones on poden circular els vehicles de mobilitat privada i les condicions que han de complir els seus usuaris. Entre les principals mesures, queda prohibida la circulació de patinets per voreres i per zones exclusives per vianants, així com per vies interurbanes, autovies, autopistes, travesseres i túnels urbans. Tampoc es permet utilitzar el telèfon mòbil mentre es condueix, portar auriculars connectats a dispositius de so ni transportar una segona persona en vehicles dissenyats per un únic ocupant. La normativa també reforça les obligacions en matèria de seguretat. Així, durant la nit o en situacions de baixa visibilitat, els conductors hauran de portar llums i elements reflectants. A més, serà obligatori disposar d'una assegurança de responsabilitat civil. L'ordenança contempla sancions per als comportaments inadequats que, en els casos més greus, poden arribar als 1.000 euros. Igualment, la policia local podrà retirar el vehicle de mobilitat personal de la via pública i traslladar-lo al depòsit municipal quan dificulti la circulació, causi danys al mobiliari urbà o incompleixi les obligacions establertes per la normativa. L'aplicació d'aquestes mesures coincideix amb un increment de la sinistralitat relacionada amb els patinets elèctrics. Segons dades de la policia local, durant aquest estiu ja s'han registrat 20 accidents amb vehicles de mobilitat personal, s'han tramitat més de 200 denúncies i s'han retirat 60 patinets de la via pública. A més, el cos policial alerta que gairebé el 90% dels accidents amb els vehicles de mobilitat personal a Castelldefels deixen persones ferides i algunes d'elles de gravetat. Davant aquest escenari, l'Ajuntament defensa la nova ordenança com una eina per fomentar una mobilitat més segura, ordenar l'ús creixent dels patinets elèctrics i reduir el risc d'accidents als carrers de la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels ha estrenat un nou portal d'estadístiques sobre l'activitat aeroportuària que permet als ciutadans consultar dades relacionades amb els vols que afecten el municipi i els seus efectes sobre l'entorn. Disponible des d'aquesta mateixa setmana a través del web municipal i de la pàgina de l'Oficina Municipal de Seguiment i Control de l'Aeroport, la nova eina ofereix informació visual, interactiva i actualitzada sobre aspectes com els nivells de soroll, el nombre de sobrevols o les configuracions operatives de les pistes de l'aeroport de Barcelona. El responsable de l'OMSICA, Daniel Lirio, explica que aquest nou espai neix per donar resposta a l'interès dels veïns i permetre contrastar amb dades objectives la percepció ciutadana sobre l'augment del trànsit aeri. L'escoltem.
1: Hemos habilitado en la web de la UMSICA, ¿no? En la web del ayuntamiento, para quien no lo sepa, pues castelldefels.org, en el apartado Surveys, ahí se puede acceder a la web de la Oficina Municipal de Seguimiento y Control del Aeropuerto. Hemos habilitado un nuevo apartado con dadas de Castelldefels, ¿no? Con datos de Castelldefels de la operativa aeroportuaria. Bueno, básicamente son datos que mostramos por, bueno, como se sabe, bueno, hay una afectación acústica relevante en el municipio de Castelldefels. Y bueno, muchos ciudadanos pues tienen la percepción, ¿no? Pues que está habiendo pues un incremento de vuelos y demás. Entonces estos datos pues vienen a contrastar

0: este nuevo apartado, desde la noticia hasta el enlace directo, y si no, se puede acceder también en el apartado de servicios del ayuntamiento. Ahí hay uno de esos servicios, aparece la oficina municipal del aeropuerto. Se hace una actualización conforme, digamos, o las fuentes en las que se basan estos datos van incorporando nuevos datos. Desde el ayuntamiento pues se van incorporando a estos gráficos de visualización, que además pues son muy interactivos, ¿no? Para que el ciudadano pueda ir día por día comparando y pueda interpretar y valorar por sí mismos, ¿no? la información.
1: El consistori preveu incorporar nous indicadors durant els propers mesos i reforçar així una eina que busca millorar la transparència, facilitar l'accés d'informació ambiental i oferir una millor comprensió de l'impacte que té l'activitat aeroportuària sobre Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels ha engegat una nova campanya per animar els comerços i els establiments del municipi a adherir-se al carnet jove local, una iniciativa impulsada des de les àrees de comerç i joventut amb la col·laboració de l'Agència Catalana de la Joventut. El projecte té un doble objectiu: ampliar els avantatges disponibles per als joves titulars del carnet i al mateix temps reforçar el comerç de proximitat. L'adhesió no té cap cost per als establiments que només han d'oferir algun descompte o benefici als usuaris del carnet jove. La tècnica de comerç de l'Ajuntament de Castelldefels, Vilma Bianchi, destaca que la campanya permet als negocis guanyar visibilitat a l'hora de contribuir al benestar del jovent.
2: Bueno, la campaña es muy sencilla, es sumarnos al carnet jove de Castelldefels y que los comerciantes ganen visibilidad y dar también un descuento, digamos una adhesión de responsabilidad social hacia los jóvenes, un descuento del 10% a esta amplia red que es carnet jove de Cataluña.
1: Entre els establiments que ja formen part de la iniciativa hi ha Serena Boutique. La responsable, Sandra Pérez, explica que van decidir sumar-s'hi atrets tant per la promoció que ofereix el projecte com per la possibilitat d'acostar-se a un públic més jove i fomentar les compres al comerç local.
3: Bueno, en Serena Boutique nos sumamos a esta iniciativa. Nos llamó mucho la atención porque nos daban una visibilidad al final gratuita, que nos iban para darnos a conocer. Pero principalmente también queremos acercarnos también a ese público joven que pueda hacer un poco de barrio, comprar en el comercio local. Y entonces, pues oye, haciéndoles un poquito de descuento, que ellos puedan también pues ir por nuestras tiendas del pueblo.
1: Actualment, el carnet jove de Castelldefels compta amb una trentena d'avantatges locals en àmbits com la salut, la formació, la tecnologia, l'esport, la mobilitat o el lleure. A la ciutat hi ha 3.864 titulars del carnet, una xifra que representa el 27% de la població jove del municipi. Des de Serena Boutique asseguren que la participació en aquesta xarxa de descomptes ja està donant resultats positius amb l'arribada de nous clients que han conegut l'establiment gràcies al programa i després han tornat. L'escoltem.
3: Pues es un resultado positivo. Estoy teniendo resultado positivo. Están viniendo, al final yo la ropa que tengo es un poco en una horquilla de edad bastante amplia. Entonces me viene gente joven. Al final les aparece mi comercio como uno de los que está en esta iniciativa para el descuento. Entonces han venido bastantes clientas, jovencitas. Hay alguna que todavía no lo conoce, por eso es importante, está bien este tipo de medio también para que lo sepan. Y luego pues han vuelto a venir. Habiendo conocido el lugar, luego vuelven. Es una experiencia positiva.
1: La iniciativa forma part de la xarxa del carnet jove de Catalunya i busca acostar-se als joves als negocis al seu entorn. Segons Vilma Bianchi, la resposta dels comerços de Castelldefels està sent positiva i cada any se'n van incorporant de nous. L'escoltem.
2: Nosotros partimos, digamos, tenemos que entender que el carnet jove empezó con carnet jove Catalunya, luego empezó con los carnet jove propios de cada comunidad, como dice Sandra, para promover la proximidad. Y la respuesta ha sido positiva. ¿Por qué? Porque lo que hay que tener en cuenta en esto es que, claro, todas las campañas que hace Carnet Jove tiene un público muy segmentado, que es la gente que tiene Carnet Jove, que no es eterno. Entonces, claro, tú en realidad te apuntas y estás teniendo una visibilidad y estás llegando a un público que de otra manera tendrías que tener un equipo de marketing. Entonces, nosotros cada año vamos adhiriendo gente poco a poco y los resultados son como este, como el de Sandra, ¿no? Una tienda que, digamos, que ha abierto en un lugar donde había otra tienda, donde ella realmente lo que quiere es eso, que lleguen y que entren a tu tienda. Ya después sabemos que nuestro tejido comercial es excelente en cercanía, en proximidad, en conocer al cliente. Y la verdad que, bueno, que los animamos a todos. Es verdad que, claro, nos encantaría tener todo el pueblo, pero bueno, sabemos que el trabajo es poco a poco.
1: Més enllà dels avantatges econòmics del projecte, també posa en valor el paper del comerç de proximitat, un aspecte que els mateixos comerciants consideren essencial per mantenir la vida als carrers i oferir una atenció personalitzada als clients. Així ho defensa Sandra Pérez, responsable de Serena Boutique.
3: Bueno, lo comentamos siempre. En un establecimiento tienes esa cercanía, tienes esa... O sea, yo lo digo siempre, a mí me encanta cuando vienen para que les asesore. Oye, pues tengo una cena. Tienen, pues, ya no solo eso, sino un lugar cercano, que se sientan como en su casa. Entonces, a mí me encantaba de jovencita irme a probar ropa a un sitio con mis amigas. Esto es una manera también de que la gente joven pues venga, que pase ahí un ratito, que se pruebe, qué tal, ¿sabes? O sea, no sé, yo creo que el comercio local es importante, no se puede perder. Venimos de una generación que lo hemos vivido, lo hemos tenido y la gente joven de ahora... Eso no lo ha tenido, no lo ha vivido. Entonces sería una pena perder todas las tiendas que tenemos en el pueblo.
1: Els establiments interessats a adherir-se al Carnet Jove de Castelldefels poden contactar amb l'Àrea Municipal de Comerç i formar part d'una iniciativa que, a més dels gairebé 4.000 joves titulars del municipi, té projecció entre més de 500.000 usuaris del Carnet Jove a Catalunya. L'Ajuntament de Castelldefels ha completat diverses actuacions per millorar els accessos a la zona universitària, les parades d'autobús i els equipaments situats a l'entorn del Canal Olímpic, amb l'objectiu de fer els desplaçaments més segurs, accessibles i confortables per als vianants. Els treballs han inclòs la construcció d'una vorera més ampla, contínua lliure d'obstacles entre la parada d'autobús i la zona universitària, així com la renovació de l'enlluernament públic per millorar la visibilitat durant la nit. Les actuacions faciliten el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, usuaris amb bicicletes o famílies amb carrets i contribueixen a crear un entorn més segur i agradable. En declaracions a Ràdio Castelldefels, el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, ha explicat que aquestes millores responen a la necessitat d'adequar itineraris molt utilitzats pels estudiants i usuaris d'equipaments de la zona. L'escoltem.
4: Sí, durante esos últimos meses lo que se ha hecho ha sido mejorar los accesos. Quedan algunos por hacer, sobre todo en calle Marina, que esperemos pronto se puedan hacer. Pero, por ejemplo, recordemos que salió la noticia que hemos tenido el distintivo de playa de accesos a playa accesible por el entorno de la playa. Entonces, lo que se ha querido hacer es mejorar todos estos espacios que requerían una actuación, como son el Canal Olímpico, que se han mejorado las aceras, se ha mejorado la iluminación y todo el recorrido que tiene desde, por decir así, desde el Cap del Pitor a la parada que hay justo enfrente. Y también se aprovechó y todo el acceso desde la parada de bus hacia la zona universitaria, que también pues, tenía una zona que era muy, muy vegetal, muy, muy libre, pero que impedía que la gente pudiera transitar por una zona segura y tenía que ir por la carretera, ¿no? Entonces se ha mejorado esos accesos para que tanto la gente que va, los jóvenes que van a la universidad, como la gente que pueda aparcar en aquel parking, pueda ir a una zona segura hacia los equipamientos que tenemos en Gran Vía Mar.
1: Amb aquestes actuacions, el consistori continua avançant en la millora de l'accessibilitat urbana i la mobilitat sostenible, afavorint uns recorreguts més segurs per als vianants i una millor connexió entre els diferents equipaments de la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels implantarà a partir de l'1 de setembre una nova zona d'estacionament regulat al barri de la Muntanyeta, coincidint amb la pròxima posada en funcionament del nou CAP de la ciutat. La mesura, que respon també a demandes veïnals, té com a objectiu garantir places d'aparcament per als residents i facilitar la rotació de vehicles a l'entorn de l'equipament sanitari. La nova regulació inclourà més de 300 places d'aparcament. D'aquestes, 270 seran zona verda, incloses les reserves per a persones amb mobilitat reduïda, mentre que al voltant de 40 places seran de zona blava i estaran situades davant del centre nou d'atenció primària. La zona blava s'ubicarà a l'Avinguda Lluís Companys, entre els carrers Doctor Fleming i Doctor Trueta. Pel que fa a la zona verda, afectarà aquest mateix eix entre el Doctor Trueta i l'Avinguda Primer de Maig, així com el tram corresponent de la Rambla de Josep Tarradellas. L'horari de regulació serà de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. Els dissabtes funcionarà de 9 del matí a 2 del migdia. Dia, mentre que els dissabtes tarda i els diumenges i els festius l'aparcament serà gratuït. El consistori recorda que la zona verda serà gratuïta per als vehicles de propietaris empadronats a Castelldefels que paguin l'impost de circulació al municipi i estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries. Aquests conductors no hauran de treure tiquet, ja que constaran automàticament a la base de dades municipal. Per la resta d'usuàries i usuaris, les tarifes seran les mateixes que les vigents actualment a la zona centre de la ciutat. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament vol anticipar-se a l'increment de vehicles que es preveu amb l'entrada del servei del nou CAP i millorar la gestió d'estacionament en aquest sector de Castelldefels.

I aquest cap de setmana, Castelldefels ofereix propostes per tots els públics amb música en directe, humor, activitats tradicionals i esdeveniments esportius. Aquest divendres, el Pal Market obre la programació amb el cap de setmana amb un tribut a Fito i los Fitipaldis a partir de 9:45 de la nit. Durant tot el cap de setmana també continua funcionant el trenet turístic, que els divendres, dissabtes i diumenges connecta el centre de la ciutat amb la zona de la platja. En l'àmbit esportiu, fins diumenge se celebra la 59a regata de vela lleugera del Trofeu Plata 2026, una de les cites clàssiques del calendari estiuenc de la ciutat. De cara a dissabte, el Pal Market acollirà a partir de 8:15 del vespre l'espectacle familiar Princesa's Show. Més tard, a 9:00 de la nit, el castell serà l'escenari del concert Candlelight Open Air, Queen vs. Ava, una proposta de música en directe a la llum de les espelmes amb algunes de les cançons més conegudes dels dos grups. I diumenge, a 8:15 del vespre, hi haurà la nova ballada de sardanes. Pel que fa al Pal Market, 9:15 del vespre, arribarà l'espectacle d'improvisació i humor Palm Comedy, El Confessionario. La programació del cap de setmana es completarà al castell amb una nova sessió del cicle Cinema al Castell. A partir de 10:00 de la nit es projectarà la pel·lícula La Virgen de Agosto, dirigida per Jonas Trueba.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui. S'endureix la regulació dels patinets elèctrics per reforçar la seguretat viària. Des de l'aprovació definitiva del ple del mes de juliol, Castelldefels posa en marxa una nova regulació dels vehicles de mobilitat personal per millorar la seguretat viària a la ciutat. Castelldefels estrena un portal web per consultar l'impacte de l'activitat aeroportuària al municipi. L'Ajuntament ha posat en marxa un nou espai web que permet consultar de forma visual i interactiva dades sobre el soroll aeronàutic. Nova campanya per ampliar la xarxa de comerços adherits al carnet jove local. Els comerços de Castelldefels estan cridats a sumar-se al carnet jove local, una iniciativa municipal que busca reforçar el consum de proximitat i ampliar els avantatges disponibles per gairebé els 4.000 joves titulars del carnet a la ciutat. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins dilluns.

0: És una de les caramelles de la Coral Marinada que enguany compartirà escenari, compartirà balcó de l'Ajuntament amb el cantant Figueres i oferiran el pregó de la Festa Major d'Estiu d'enguany. La Coral Marinada conserva les nostres tradicions. El cant coral ja era l'antic teatre grec en honor a Dionís Bacus i al món romà. Grups de joves uniformats cantaven als temples en honor de la divinitat. Era la Scola Cantorum. A l'edat mitjana, els temples, a més dels cants que feien els religiosos, els fidels entonaven els goig en honor del patró de l'església o ermita en acabar la celebració litúrgica. Hi ha referències històriques de cants de caramelles en honor de la Verge del Roser i en el segle XV a Sant Julià de Vilatorta i al Pirineu. Aquí, a la Vall de l'Ascentí o a Camp d'Àrdena, venien de les masies del voltant, Cal Mingo, el Molí, la Casa Gran, Can Vinyes, Can Pardal, Can Flocant, el Masset, Can Parés, Can Bassoles i Can Tardà. El dia de la Verge del Roser cantaven caramelles a Camp d'Àrdena i hi havia una fornícula amb una antiga imatge de la Verge del Roser. La masia es coneix el del segle XII, té una torre de defensa i el segle XIV va ser residència dels senyors de l'Aramprunyà. A Catalunya el segle XIX adquireixen una popularitat enorme. Assagen música religiosa, sardanes, valsos, popurris, habaneres i també satírica sobre la vida de les persones conegudes per tothom i les institucions. Era una magnífica oportunitat per relacionar-se i sortir una mica de la rutina. Els integrants de la caramella recorren la població i les masies cantant. Porten una perxa molt vistosa ornada amb cintes de molts colors d'on penja una cistella per recollir les donacions, ous, botifarres, diners. És tradició fer un dinar, la colla, amb el que han recollit els dilluns de Pasqua i més tard la sortida fer un viatge plegats. El nom de caramelles ve d'un humil instrument de pastors, una flauta curta de canya o dos, dita caramella, que acompanyava el cor popular. A Castelldefels, molt possiblement, s'havien cantat caramelles des de sempre, tots els anys, la nit del dissabte, el diumenge i el dilluns de Pasqua de Resurrecció. Però la primera referència escrita la devem a la fortuna que l'Ajuntament instituís un premi i ho fes constant un acte municipal, el dia 2 del 3 de 1927. Diu l'acte, regalar una cistella al cor que millors caramelles cantés per la Pasqua florida d'aquell any. Vicent Gil va ser el primer president després de la guerra del 1939 fins al 1971. Magí Fuster fins gairebé 1996. Fernando Gil Fernández fins al 2015. Després Vicent Ill fins avui. Els mestres que preparaven i dirigien el cor eren sempre forasters. El senyor Guasc de Barcelona des del 1951. El senyor Claramunt de Viladecans. El senyor Carbó de l'Hospitalet. El senyor Colomer de Gavà fins al 1983. El senyor Pelegrí poc temps. El senyor Espada un temps també, i el senyor Josep Navarro de Cornellà al 1988. El senyor Benet Puig de Sant Boi fins al 1993, el senyor Joan Valero de Barcelona fins al 1994, el senyor Candí de Vilanova i la Geltrú uns 4 anys, el senyor Vicente Martínez de Sant Boi fins al 2019 i la senyora Olga Miracle de Barcelona fins avui. Amb la desaparició del Centre Cultural, cap al 1980, comencen una nova etapa com a Coral Marinada i entren a ser part de la molt il·lustre Federació de Cors de Claver l'any 1982. Doncs fa uns mesos parlàvem amb el director de la Coral Marinada, amb el seu president actual, Vicent Nil, i quan celebrava, quan es preparava a celebrar el centenari d'aquesta entitat, que aquesta tarda tindrà el protagonisme de fer el pregó de la Festa Major d'Estiu. Es pot dir de molt poques entitats de Castelldefels que arribin als 100 anys i això és el que acaba de fer la Coral Marinada. Per això un dels membres és avui amb nosaltres, Vicent Nil. Què tal? Molt bon dia, senyor Nil.
1: Bon dia.
0: Senyor Nil, bé, 100 anys no es compleixen cada dia.
1: Això ja és una llarga història que gràcies a Déu que nosaltres ens hem trobat en aquest moment quan hem pogut organitzar per celebrar el centenari d'aquesta coral que ja té tants anys d'història.
0: Com va començar la Coral Marinada i per què?
1: La Coral Marinada va començar arrel de que sempre havíem cantat amb l'estandard de la Unió Coral del Centre Cultural Recreatiu de Castelldefels, que data, doncs, no sé, dels anys després de la guerra, entre el 47, 48 o 49. I abans d'aquest coro d'aquí, que es va muntar del Centre Cultural, ja hi havia altres coros que s'havien muntat aquí en el poble, entre pescadors i gent d'aquí del poble, que ja es cantaven caramelles per Pasqua, ja a constància, des de l'any 1910-12 o així. Mm. Aleshores, ja quan el Centre Cultural va ser quan es va fundar, vam fer també el coro que hi havia llavors en el poble, que eren entre pescadors i del poble, podien ser uns 30 o 35 o 38 cantaires. Aleshores ja van cantar sempre baix el lema i l'estandard del Centre Cultural Recreatiu. Després ja, quan el Centre Cultural i Recreatiu va cessar per motius de que allà els amos del Centre Cultural allà van pensar de fer pisos a dalt en el que era la primera planta, que és on es feia el ball, sí, allà dalt, doncs llavors ja el Centre Cultural va deixar de ser una entitat com a tal i es va fer una reunió entre tots els socis del centre per fer un altre local, que es digués Procentro, de moment, per una societat per poder fer tots els treballs per fer el nou centre, que es va fer on està ara el centre, el Teatre Plaça. Tot aquell edifici d'allà, tots els baixos, eren del senyor Francesc Vinyes, l'alcalde, aleshores, i allà doncs, es va fer el Procentro, que va ser tota la societat que van poder organitzar per muntar-ho. I allà va estar durant uns quants anys. I nosaltres, del Centre Cultural, que llavors allà no podíem anar a ensejar, ensejàvem en el nou local que es va fer del Centre Cultural, allà al costat de l'estació, on hi ha el Teatre Plaça. I allà vam estar molts anys fins que ja també va deixar de ser com a entitat de Centre Cultural, que allò llavors ja ho va agafar l'Ajuntament, i va ser quan va fer totes les dependències, el teatre i tot com està ara. I nosaltres llavors, en comptes d'ensejar allà, doncs ensejàvem aquí a la Margarita Xirgo, primer.
0: A la Margarita Xirgo. Uh-huh.
1: Quan ja no es va poder la Margarita Xirgo, a la Casa de la Cultura, després també anàvem anys abans, cantàvem també a vegades en un local que tenia una coral que havien muntat a la Rocalla, i a vegades ens deixaven anar a ensejar allà, i moltes vegades doncs, els components del coro de la Rocalla també ens venien a ajudar a nosaltres, quan per Pasqua, per les caramelles, doncs, molts del coro de la Rocalla, que eren uns 12 o 14 o 15 persones, doncs, a vegades venien 6, 7, 8, els que podien, a engruixar també el nostre cor, i llavors, doncs, si érem 20, 25, doncs podíem ser quasi 30 o 35, durant molts anys. Aleshores, ja en l'any, quan ja va deixar de ser el que era centre com a entitat, centre cultural, nosaltres en l'any 80 ja ens vam començar a preparar per federar-nos als cors de claver, a la Federació de Cors de Claver. I aleshores, doncs, nosaltres allà ens van dir que havíem de posar un nom al coro, i vam pensar entre tots de posar el nom de Coral Marinada. I d'allà ençà ja vam fer en l'any 85, ja vam fer l'estandard, perquè Cors de Claver ens va convidar que es feia un aplec d'una concentració de Cors de Claver a Sant Cugat en l'any 85, i vam fer un estandard nou ja de la Coral Marinada, que és l'actual que tenim, i a part també tenim l'altre de la Unió Coral del Centre Cultural Recreatiu. I la cistella, que ens la va regalar en el cor de Castelldefels en aquell moment, que era del Centre Cultural Recreatiu, m'imagino que no sé si estaria ja al Centre Cultural Recreatiu o la gent que hi havia llavors formant el coro d'aquí del poble. En l'any 27, el dia 2 de febrer, en el llibre d'actes de representacions aquí de l'Ajuntament, van decidir de regalar una pèrtiga amb la cistella en el coro que ho fes més bé. I es veu que en aquell moment ja venien a cantar el coro que hi havia d'aquí del poble, un altre que en deien dels nois de fora de Barcelona, i no sé si també n'hi havia algun altre, a part dels d'aquí del poble, dels pescadors, encara en aquella fetge. I llavors, si hi havia tres coros, doncs es veu que van acordar de que els hi donguessin aquesta pèrtiga amb la cistella al cor d'aquí del poble, que actualment era el que després ja va ser el Centre Cultural Recreatiu. I anys després va ser ja la Coral Marinada fins a aquesta data. Mm. Sí, llavors aquest estendard l'any 85 ja el vam inaugurar fent aquesta concentració de cors de clave que es va fer a Sant Cugat, en l'any 85. I després ja hem anat amb moltes altres participacions que en l'any 80 es va organitzar de fer una trobada de cors de caramelles pel diumenge després de Pasqua i es va començar a fer a Sant Pere de Ribes. El cor de joves i casats de Sant Pere de Ribes van ser els que van tindre la idea de muntar tot aquest tinglado de trobades que es van anar fent durant el llarg de molts anys. I aquí, quan es va tocar a nosaltres, l'any 98, ho vam fer aquí a Castelldefels, la 38a trobada. I després ja, tots aquests anys, doncs també cada any es anava fent en un poble del Penedès o del Garraf. I me'n recordo que la primera cantada que nosaltres vam participar va ser en l'any 86, que vam participar en un barri de Sant Martí Sarroca que es diu La Bleda, i allà vam agafar un dia de pluja i de vent, bueno, va ser un dia d'aquells de rompe i rasga, que es diu, no? La qüestió és que, bueno, després ja tots els anys, quasi bé tots els anys, hem anat participant. I les últimes cantades ja que s'han fet, perquè clar, ja després ja va vindre la pandèmia, el Covid, i es va aturar això dos o tres anys que no es va fer res. Però les últimes més recents que es van fer va ser en l'any 17, que es va fer a la Gornal, a Sant Vicenç i la Gornal, a Castellet, i després es va fer a Masquefa, i l'última ja que vam participar va ser a Sant Cugat de Ses Garrigues, que és aquí al costat de Vinyonet, per la part de dalt que va, per la carretera de l'Urdal que va cap a Vilafranca. Després de Vinyonet hi va haver un poble que es diu Sant Cugat de Ses Garrigues, i allà va ser l'última que es va fer. Això llavors va haver lapsus del Covid, que ja no es va fer res, i la federació va agafar cartes en aquest assumpte i ho va tornar a muntar, perquè, és clar, les corals que els hi tocava de fer primer, que li tocava a Cubelles per fer el 125è aniversari, no els hi anava bé, després els hi tocava, perquè sempre es programava, quan es feien les reunions aquestes, que es feia sempre un diumenge després del Carnestoltes, sempre es trobàvem en el poble que tocava, i llavors ja es decidia de programar les dues o tres trobades que vinguessin després. Mm. I els hi tocava, aquell any, li tocava de fer-ho a Cubelles. I no ho van poder-ho fer degut a lo del Covid, doncs que no els hi van haver de fer. Després els hi tocava de fer-ho el pròxim any a Sant Quint... No, no me'n recordo ara el nom. El tinc a la punta de la llengua. I després també allà al Pla de Santa Maria. Entremig hi havia un poble, que ara no me'n recordo el nom, no sé si era la Ràpita o a Sant Quintí de Mediona. Un d'aquests dos em fa l'efecte que els hi tocava de fer la segona cantada i tampoc els hi va anar bé, els de Santa Maria tampoc, i aleshores va ser quan la Federació de Cors de Clavé va dir, bueno, doncs muntarem nosaltres també una trobada de cors de caramelles el diumenge després de Pasqua, i aquest any es farà a Platja d'Aro. I aquell any, que ara deu ser, va ser doncs, l'any 22, em penso que va ser, hi vam participar nosaltres també.
0: I quan es commemorarà el centenari?
1: El centenari, si Déu vol, doncs, ho farem el dilluns, dia 8, que serà el dia de la Puríssima, el dia de la Festa Major d'hivern. Ho farem en el Teatre Plaça a les 6 de la tarda. I hi han tres corals més convidades, que és la Germanó, la Cor de Músics i Performing Arts, i nosaltres que tancarem el concert amb les peces que cantarem i després farem un cant comú entre totes les corals que farem la primera estrofa de l'Emigrant, perquè no es faci massa llarg.
0: Quants cantaires s'han passat durant aquests anys per la Coral Marinada?
1: Pues,
0: ho podria dir o no?
1: Sí, perquè nosaltres ara estem fent, precisament avui, estem muntant tota l'exposició perquè més o menys hi hagi com un record de tots els llocs que hem anat, que hem participat, i ens han donat sempre un trofeig, una cosa o altra, un regal, i ho estem posant allà perquè tota la gent que vulgui anar a veure-ho, a partir de dilluns, dimarts, dimecres i dijous de la setmana que ve, estarà obert al públic des de les 9 del matí a les 9 del vespre.
0: On?
1: aquí a la casa de, la de Can Roca de Baix.
0: A Can Roca de Baix.
1: A la planta baixa.
0: I a una exposició fotogràfica,
1: sí, sí, de fotogràfica i d'objectes, i bueno, els estendards, la cistella, encara l'original, aquesta que van regalar l'any 27, és l'original encara, i l'estendard del cor de del centre cultural, que té ja molts anys ja. A més, és de l'any 47 o abans, de quan va cap a la guerra.
0: Doncs, Vicent Gil, felicitats per aquest centenari, que vagi molt bé l'exposició, evidentment tot el concert amb el repertori que han triat, amb la participació d'altres corals, i moltes gràcies per haver vingut i explicar-nos-ho.
1: Després només et volia dir, sí, que al llarg d'aquesta història, doncs, ja tenim un llistat de persones i companys i amics que hem conegut molts, altres ja no els vam arribar a conèixer perquè van ser anteriors, però tenim constància, doncs, de les fotografies i tot, no? Doncs tenim un llistat que almenys hi ha quasi bé unes 150 persones que han passat per la història del nostre cor.
0: Ni més ni menys. Felicitats de nou per aquest centenari de la Coral Marinada, i moltíssim èxit als que vinguin, als anys que vinguin.
1: I també jo vull dir, ara que estic aquí, donar les gràcies a tots els que ens han ajudat, l'Ajuntament, per la part seva, per ser dins el lloc de l'exposició i el post on ensegem, i després tindrà un grat record i un sentiment gran per totes les persones que han sigut cantaires d'aquest coro al llarg de la història del nostre cor.
0: Gràcies, senyor Gil, president de la Coral Marinada.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Vinga.

0: ¡Ole!
1: A fons.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Activada l'alerta per pluja molt intensa aquesta tarda i demà al matí, sobretot al sud. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
1: Després de l'últim embat de la calor, la notícia són ara les tempestes. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix d'un risc alt, nivell taronja, per pluja molt intensa, concentrada en poca estona i també per acumulació d'aigua aquesta tarda i demà al matí, i activa el pla Inuncat, Mònica Mas.
3: Sí, les comarques que més preocupen són l'Alt i el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès. De cara a demà, el perill arribarà també a les Terres de l'Ebre. Això després que ahir els bombers ja tinguessin 135 trucades per pluja i vent, sobretot al Vallès Occidental.
1: Avancem, doncs, la previsió del temps.
4: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Avui la refrescada es nota, és general i s'agraeix, però sí. Dani Ramírez, què ha de passar ara?
5: Doncs primer, donar les gràcies d'aquest refrescament. Molta gent se n'ha alegrat, s'ha pogut dormir bé. Hi havia llocs de la costa catalana on en tot l'agost no havíem tingut una temperatura tan agradable, o el Cap de Creus, des del 20 de juny que no feia aquesta refrescada. Però pendents d'aquesta situació de tempestes, evidentment la temperatura es mantindrà a la normalitat. Això és una mica el que tocaria, està al voltant dels 30, les més altes els propers dies 33, 34, però costarà passar dels 35 o 38 o 40, com dies enrere. I destaquem aquesta situació de ruixats que es poden iniciar aquesta tarda en punts de Girona, Barcelona. Tenim ara mateix algun xàfec cap al Gironès, Baix Empordà, Vallès Oriental, a tocar del Baix Maresme. Es pot animar 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Però, atenció, a mesura que avanci la tarda i nit, i sobretot matinada, pels vols de les 2, 3, 4 de la matinada, podria ploure fort a la costa sud. Ens referim a la Costa Daurada, des del Baix Penedès, Garraf, potser Baix Llobregat, fins al delta del Llobregat, i especialment al voltant del Tarragonès, Baix Camp i Baix Penedès. Poden caure més de 40 litres en 3 hores i no descartem, doncs, algun aiguat fort en aquest sector. A més, demà a la tarda algun ruixat fort es mantindria cap a l'Ebre i diumenge de matinada algun ruixat fort, novament, també a la costa sud.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Doncs aquest és el panorama amb què obrim aquest Catalunya migdia, en què passarem pel centre d'Europa, on la sequera dificulta el transport de mercaderies pels rius i aboca encara més camions a les carreteres, i també per l'Amèrica Llatina, on ja es noten, en forma d'inundacions, els efectes del que podria ser el fenomen del Niño més extrem de la història. Mentrestant, a Ceuta, avui, nou desallotjament a la platja del Trampolín.
3: Centenars de migrants s'hi havien tornat a instal·lar aquesta nit després que la policia buidés ahir l'espai. Mentrestant, els menors no acompanyants comptabilitzats a la ciutat autònoma ja són 2.700. En aquest context, Patricia Ruiz, portaveu de l'ONG Metges del Món, adverteix dels problemes sanitaris encara no resolts.
6: Incluso heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía atención. Evidentemente viven unas situaciones de tanta precariedad, ¿no?, que estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan.
1: A tot això, el moviment racista Save Europe Act convoca demà a Barcelona un acte contra la immigració.
3: Esquerra i els comuns demanen que la manifestació es prohibeixi, però de moment el Departament d'Interior l'ha autoritzat. El govern, això sí, adverteix que la policia actuarà si hi ha proclames o símbols que incitin a l'odi. Grups antifeixistes criden a plantar-los cara al mateix lloc de la convocatòria, a la plaça de Sant Jaume. Sentiu Miquel Ramos, periodista especialitzat en extrema dreta, al matí de Catalunya Ràdio.
7: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables, perquè Europa, l'extrema dreta, ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
1: I nou rècord d'ocupació. Els hotels catalans aquest juliol van rebre 2,7 milions de persones.
3: Això és un 3,1% més que l'any passat, una xifra mai vista, que fa miques la del 2025, que també va ser rècord. Els números, a més, s'expliquen sobretot per l'arribada de turistes estrangers, molt superior a l'increment del turisme intern.
1: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Avui Marta García es presenta al femení del Barça amb el Gamper i ja hem sentit, per cert, també Mourinho.
8: En el Johan Cruyff és la presentació a partir de les 8. Barça-Brighton serà, com dèiem, la presentació davant l'afició. El masculí engesteix els detalls per al debut en la Lliga, que no serà fins diumenge en el camp de l'Elx. I hem sentit Mourinho perquè demà sí que juga l'Espanyol, rebent precisament l'equip blanc. També parlarem del Girona, que avui disputa el segon partit de la temporada en segona divisió. La Supercopa d'handbol, el Mundial d'hoquei herba i la Vuelta, que comença demà, també en el menú esportiu del dia.
1: I ens falta saber com tenim la mobilitat. Equip viari, Mariluz García.
9: Bon dia, doncs, amb retencions a l'AP7 i la Nacional 2 de la Jonquera a la frontera, en direcció d'entrada a França, es manté tallada la comarcal 147, que és la via que comunica els diferents pobles de l'Alt Àneu al Pallars Sobirà, perquè aquesta matinada hi ha hagut una esllavissada de roques. Trànsit assegura que s'està garantint l'accés del veïnat a les poblacions afectades. A l'àrea de Barcelona, aturats a la B20, la Pota Sud de Sant Boi al Prat de Llobregat en direcció d'entrada, on hi ha dos carrils tallats per accident, i a Barcelona, a la Ronda de Dalt, aturats d'Hort a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca, sentit Besòs, per obres.
1: Ara passen gairebé 6 minuts de les 2 d'un dia, d'un migdia, en què comencem a estar molt pendents, altra vegada, del temps. I això perquè Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses previstes, ara ens ho explicava en Dani Ramírez, per avui i demà, dissabte. Recordem que les precipitacions més intenses es preveuen aquest vespre i aquesta nit i matinada al Camp de Tarragona, i dissabte ja a la zona del Delta de l'Ebre, on es poden superar aquests 60 litres per metre quadrat. En aquest context, doncs, Protecció Civil torna a demanar precaució. Toni Fortesa.
10: Exacte. L'organisme demana prudència davant la possibilitat de crescudes sobtades de rius, rieres i torrents, especialment en zones que habitualment estan seques. També recomana no travessar zones inundades ni acostar-se a les lleres i extremar la precaució en els desplaçaments. Ahir, la pluja i les calamarsades ja van deixar incidències en bona part del país. Des que es va activar l'Inuncat, dijous al migdia, els bombers han atès 135 avisos. Durant la nit, la majoria s'han concentrat a les comarques de Tarragona, mentre que ahir a la tarda el Vallès Occidental va ser la comarca amb més incidències. D'altra banda, ja s'ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna que s'havia activat aquest dimarts. Durant aquest últim episodi de calor, diverses estacions han superat els 40 graus i el sistema d'emergències mèdiques ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb la calor.
1: I mentrestant, al centre d'Europa és la falta de pluges el que continua tenint conseqüències. Que es noten, entre altres àmbits, en el transport de mercaderies pels rius. Al Rin, la falta d'aigua fa que només siguin navegables els primers 70 quilòmetres en territori alemany. La sequera no afecta només el subministrament de matèries primeres. El Club de l'Automòbil d'Alemanya avisa que hi ha zones on ha fet pujar el preu que es paga pel combustible a les benzineres. Berlín, Jordi Regàs.
11: Bon dia. Si a Alemanya el preu dels combustibles ja és dels més alts d'Europa, el litre de gasoil se situa avui en la República Federal en 2,25 € de mitjana, ara el nivell d'aigua del Rin afegeix pressió als conductors. De moment, només es veuen afectades determinades regions d'Alemanya. Katrin van Randenburg, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
12: Observem que els preus a Renània-Palatinat, a Hessen i al Rin del Nord són significativament més alts comparats a Mecklenburg o Baviera, on les refineries no estan condicionades al fet que el petroli els arribi pel riu. Allí el subministrament és a través de grans oleoductes.
11: La diferència de preu pel baix nivell del riu, segons l'ADAC, encareix el litre de combustible al voltant d'uns 7 cèntims per litre. Són aquells territoris on el petroli normalment arriba en barcassa. És també on s'han hagut d'activar centenars de camions cisterna per substituir temporalment

0: pel clima a la resta del planeta. Sobre el terreny, els efectes es noten últimament en diversos països de l'Amèrica Llatina. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
1: Els científics creuen que el fenomen del Niño d'aquest any, que es va començar a registrar a l'abril al Pacífic, seran dels més forts que s'han vist mai. I els seus efectes en territori sud-americà ja els han notat, per exemple, els turistes que visiten aquests dies el Machu Picchu, al Perú, atrapats durant hores enmig de les pluges i riuades, que també han sigut fortes en altres sectors del país andí, amb camions enfonsats en el fang i autobusos de passatgers encallats.
2: Hay niños, personas adultas, y nosotros necesitamos el apoyo acá, donde estamos parados 4 días, desde el día domingo estamos acá.
3: ¿Dónde está el Ministerio de Transporte que se preocupe de la presidenta? Pero nosotros estamos de hambre, de frío.
1: El fenomen del Niño també ha castigat més al sud, a Xile, fortes pluges i riuades que han deixat un rastre de 16 persones mortes i localitats arrasades, on el govern de Xile ha decretat l'estat de catàstrofe pels danys. Les previsions dels experts indiquen que en els propers dies i setmanes els efectes del Niño ja es podrien sentir amb molta força aquí a l'Argentina, on les autoritats ja es preparen davant de possibles fortes pluges i greus inundacions.
0: I mentrestant, a Catalunya, els pagesos tancaran les campanyes agràries d'aquest any sense sinistres importants per la meteorologia. La companyia d'assegurances Agroseguro afirma que es trenca així la tendència dels últims 5 anys quan hi havia hagut indemnitzacions milionàries. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Les gelades, la sequera o les nombroses pedregades havien marcat les campanyes dels últims 5 anys. En canvi, aquest any baixen considerablement els sinistres, segons ha afirmat a Catalunya Ràdio el director a Catalunya d'Agroseguro, Xavier Joana.
5: Fa dues campanyes van pagar 20 milions d'euros al raïm, doncs aquesta campanya pràcticament no es paga res. Quan en les pedregades van pagar 40 milions d'euros a la fruita, aquesta campanya, amb tot el que ha passat, pues pagarem 5 o 6 milions d'euros. Als cereals havíem arribat a pagar aquests últims anys fins a 10 milions d'euros. Aquest any, escassament, ne pagarem 3.
4: Una campanya, doncs, la d'aquest any, que ha tingut alguna pedregada, algunes gelades, però que han estat puntuals i molt locals.
0: I com a exemple, una campanya específica, la de l'Avellana, al Camp de Tarragona, que ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones, gràcies a les pluges de l'hivern i també a la recuperació del rec d'estiu. Anem ara a Tarragona, Ricard Buigas.
6: Feia temps que no es preveia una campanya com la d'enguany. Els pagesos de l'Avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín, a 3Cat Info.
7: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguim. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, pues, produeixen bé.
6: La setmana que ve tenen reunió a la llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de despeses de producció. El dèficit d'avellana al mercat fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
0: I mentrestant, avui tenim també un nou rècord de turisme. Perquè els turistes estrangers impulsen l'ocupació a Catalunya fins als màxims històrics, sobretot a Barcelona, on 9 de cada 10 pernoctacions registrades durant el mes de juliol corresponen ja a visitants internacionals. Cristian Roldán.
8: Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, els hotels catalans han registrat gairebé 2,7 milions de viatgers aquest juliol, un 3% més que ara fa un any. Barcelona és la destinació de tot l'estat amb més pernoctacions registrades i també encapçala l'arribada de turistes estrangers. Aquest juliol n'ha rebut uns 200.000 més que Madrid, per exemple. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, relaciona aquesta projecció internacional amb esdeveniments, com ara la visita de Lleó 14, el Tour de França o fins i tot el Mundial de Futbol.
9: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda, com fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels, no? dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit, òbviament, contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
8: En canvi, entre els turistes residents a l'estat, Madrid guanya la partida a Barcelona. El professor Duro, per això, posa en valor que el turista estranger fa una despesa més elevada que el turista de l'estat.
9: És un mercat que deixa molt més despesa, deixa més despesa que el mercat domèstic. Bé, perquè es gasta més per dia,

0: i o bé perquè està més dies, òbviament, no? I a més, òbviament, ens ajuda una mica a vendre el país, a vendre la nostra manera de ser, a vendre com som.
1: Pel que fa a les destinacions de platja, la Costa Brava també ha tingut més turistes als hotels, mentre que a la Costa Daurada el nombre de clients ha baixat un 2,5%, especialment en localitats com Salou. El turisme en hotels també ha baixat a les zones de muntanya.
2: Ara és un quart de 3 del migdia. Atenció també a això que us expliquem ara. Perquè el titular és contundent. Els alumnes que fan servir intel·ligència artificial per fer els deures treuen millors notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Per tant, treuen millor nota, aprenen menys. És la conclusió d'un estudi que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 30 mesos. Què han observat els investigadors quan han comparat els resultats dels alumnes als exàmens, Toni?
3: Han comprovat que els alumnes que utilitzen la intel·ligència artificial rendeixen un 20% menys que els seus companys en els exàmens. Els investigadors expliquen que els errors no són immediats, sinó que s'acumulen amb el temps. Després de 6 mesos d'utilitzar la intel·ligència artificial, la diferència entre els dos grups comparats ja augmenta en les proves a l'aula. I fins i tot en les proves d'accés a la universitat, aquesta diferència arriba a ser del 24% en la nota. L'ús de la intel·ligència artificial és un tema que preocupa el sector educatiu. De fet, un grup d'experts de l'ONU conclou en un informe que les capacitats de la IA avancen més ràpid que la comprensió científica i, evidentment, més ràpid que les capacitats del govern per legislar. Ramon Urús, expert en intel·ligència artificial a l'ONU, n'ha parlat a 3Cat Info.
4: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem, perquè, si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar, perquè, si no, s'atrofia.
3: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els grups en què es registra una baixada més gran dels resultats als exàmens després de l'ús indegut de la intel·ligència artificial.
2: Anem cara cap a Ceuta, on el govern espanyol eleva a prop de 2.700 els menors migrants identificats a la ciutat autònoma. Són 500 més que a principis de setmana, però admet que n'hi ha molts més que no tenen localitzats. Això mentre a la platja del Trampolín s'estan tornant a instal·lar migrants perquè, segons les ONGs, no caben els espais habilitats per acollir-los, on ahir es van traslladar unes 1.500 persones. Pilar García.
5: Sobre la situació dels menors, segons les xifres actualitzades, n'hi ha localitzats, en concret, 2.660. Uns 1.400 estan en centres de la comunitat de Ceuta i la resta en espais habilitats per les associacions veïnals. Però, com dèiem, el govern espanyol admet que n'hi ha molts més malvivint per la ciutat i dormint al ras. El secretari d'Estat de Joventut, Rubén Pérez Correa, ho ha explicat a Ràdio Nacional.
6: Tenemos un montón de menores no reseñados. Hay menores que escapan de los dispositivos policiales porque ellos piensan que van a ser devueltos. Ellos muchas veces nos acercan a la policía.
2: Mentrestant, diversos centenars de migrants tornen a ser a la platja del Trampolín, com dèiem.
5: Sí, des d'ahir a la tarda que s'hi estan instal·lant novament migrants després del trasllat que es va fer als dos centres habilitats per acollir-los. Aquest matí la policia els ha encerclat en un costat de la platja, s'han fet tasques de neteja i ara, doncs, continuen allà. Segons el govern espanyol, volen traslladar-los en grups a les places que encara estan lliures. Però, segons Ramsés Mohamed, de l'associació ELIN, està tot ple, i això explica en part perquè torna a haver-hi migrants a la platja.
7: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
2: I hem sabut que la Policia Nacional, en paral·lel, ha desarticulat dues organitzacions que traslladaven clandestinament migrants des de Ceuta a la península.
5: I s'han detingut 5 persones que utilitzaven embarcacions petites per moure'ls. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, que va assegurar que no havien arribat migrants des de Ceuta a la península.
2: En aquest context, l'ONG Metges del Món alerta de la crisi humanitària en què es troben els migrants de Ceuta i assegura que molts tenen ferides infectades que es van fer durant l'entrada nedant a finals de juliol perquè cap metge els ha visitat encara. L'ONG ha començat a treballar aquesta setmana al Tarajal i també a la platja del Trampolín i alerta que comencen a aflorar també problemes de salut mental entre els més joves, Mònica.
8: Sí, Patricia Ruiz, que és portaveu de l'ONG, explica en una entrevista a 3Cat Info els principals problemes de salut en què s'estan trobant entre els centenars de migrants que continuen, com deies, vivint al carrer.
9: Incluso heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía atención. Evidentemente viven unas situaciones de tanta precariedad, ¿no?, que estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas, y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
8: I sobre possibles brots de malalties endèmiques com el xarampió, Patricia Ruiz, de Metges del Món, assegura que, malgrat l'alarmisme, no n'estan veient.
9: No hay una prevalencia alta de estas enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que los datos más específicos te lo pueden dar desde Sanidad, ¿no?, desde el Ministerio directamente, que son los que tienen, pero por nuestra parte no estamos detectando nada preocupante a ese nivel.
8: A banda d'això, el que sí que preocupa és que comencen a aflorar problemes de salut mental.
9: Porque conforme pasan los días, la realidad es que en la salud mental, específicamente, sobre todo niños, niñas, jóvenes, vemos que se está deteriorando a marcha rápida.
8: I afegeix que ara mateix encara queden molts migrants que vaguen pels carrers i que se'ls fa molt difícil quantificar-los.
2: I enmig d'aquesta crisi migratòria, el moviment d'extrema dreta xenòfoba, anomenat Save Europe Act, ha convocat una concentració demà dissabte a Barcelona, a la mateixa plaça Sant Jaume, de fet. Esquerra i els comuns han criticat que Interior hagi autoritzat aquesta protesta i la policia adverteix que actuarà si hi ha consignes o pancartes que incitin l'odi. Montse García.
10: Save Europe Act és un moviment internacional del supremacisme blanc contra la immigració. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el periodista Miquel Ramos, especialitzat en l'extrema dreta.
11: És un moviment impulsat, diguem, per figures prominents d'entorn d'extrema dreta, sobretot influenciadors de xarxes socials i líders de moviments socials d'extrema dreta, però que està recolzat, evidentment, per partits com Vox i impulsat també per figures com l'home més ric del món, Elon Musk.
10: Un moviment que ha fet seves les teories nazis del domini d'una raça sobre les altres.
11: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
10: Esquerra ha demanat al govern que prohibeixi la manifestació. També ho han fet els comuns, David Cid, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
12: Entenem que no s'hauria de celebrar, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
10: En un comunicat, Interior assegura que actuarà si els manifestants exhibeixen símbols que incitin l'odi. La convocatòria d'aquest acte es va arribar a publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona. Un error, admeten, que van rectificar tan bon punt se'n van adonar.
2: I mentrestant, Esquerra Republicana pressiona Junts per Catalunya perquè mantingui perquè no s'acosti a Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho ha dit a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit, Oriol Junqueras, com l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Parada, Laura Bertran.
13: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, pressiona Junts perquè mantingui el cordó sanitari Aliança Catalana que va anunciar Jordi Turull aquesta mateixa setmana.
14: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
13: L'UC de Prada és un espai de trobades i avui, precisament, Oriol Junqueras ha pogut retrobar-se amb l'ex-president Pere Aragonès, que també adverteix que el creixement d'Aliança posa en perill l'independentisme.
15: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
13: Finalment, tant Junqueras com Aragonès celebren les crides de Junts aquests darrers dies a l'unitat i els repten a tirar-ho endavant.
2: És un quart i mig de tres, és l'hora de la informació internacional. La repressió xinesa es mostra implacable amb la dissidència de Hong Kong. Dos activistes prodemocràtics han estat condemnats per organitzar vetlles anuals que commemoraven la matança de Tiananmen del 1989. El Tribunal Superior admet que els actes que promovien eren pacífics, però considera que pretenien minar la desconfiança en el Partit Comunista, generar divisió i, en definitiva, incitar la subversió. Albert Manyà.
16: Els tres jutges subratllen en la sentència que volien posar fi a la dictadura del Partit Únic. Li Chaoyang, de 69 anys, i Chou Hang-tung, de 41, eren els màxims líders del grup Aliança de Hong Kong en suport als moviments democràtics, un grup ara ja dissolt. La dona del primer, de Li Chaoyang, s'ha mostrat dolguda per la decisió.
17: Crec que és innocent, així que en aquestes circumstàncies en què ha estat declarat culpable és realment injust.
16: El cap del Departament de Seguretat Nacional, Steve Lee, ha posat l'accent en la promoció d'una ideologia prohibida.
18: És un fet indiscutible que l'Aliança de Hong Kong ha passat anys sembrant llavors d'odi contra el Partit Comunista Xinès i el govern central entre el poble de Hong Kong.
16: Fins al 2019, les accions de vetlla per Tiananmen es feien sense problema en base a la llibertat d'expressió a l'excolònia britànica, i així ho ha argumentat la seva defensa, però la promulgació de la Llei de Seguretat Nacional ho va canviar tot. El judici s'ha fet en presència de diplomàcia estrangera i enmig de les crítiques d'organitzacions pro drets humans com una mostra més de l'erosió de les llibertats al territori. La Unió Europea considera que això lamina la confiança en l'estat de dret i els governs francès i alemany han lamentat el veredicte i n'han reclamat l'alliberament. Podrien passar 10 anys a la presó.
2: I mentrestant, l'Iran defensa ara que ara és el moment de posar fi a la guerra amb els Estats Units. Així ho ha assegurat el president del país, mentre l'administració Trump dedica els seus esforços a pressionar econòmicament el règim de Teheran. Jordi Baró.
19: Gairebé 6 mesos després de l'inici de la guerra, l'Iran creu que és l'hora que acabi amb l'argument que el règim de Teheran està en una posició de força respecte als Estats Units. Els últims dies la situació sobre el terreny ha estat més calmada. Washington concentra els seus esforços en una campanya de pressió econòmica contra l'Iran. El secretari del Tresor nord-americà assegura que donarà dilluns el detall de les sancions previstes, després que Trump va amenaçar dimecres amb conseqüències econòmiques fortes contra qualsevol país que ajudi el règim de Teheran. El preu del petroli ha pujat els últims dies, avui estable als $93 al barril de Brent.
2: És com tenim el món, aquesta és la crònica internacional, ara tornem a casa. I us expliquem que una dona ha quedat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili al barri d'Artigues, a Badalona. Els Mossos han rebut l'avís a 4:45 de la matinada. La dona ha estat traslladada a l'hospital i la seva vida no corre perill. El Departament d'Investigació Criminal dels Mossos ja s'ha fet càrrec del cas per aclarir els fets i l'autor d'aquests trets ha estat detingut. La investigació continua oberta. I la Generalitat impulsa un pla per millorar les carreteres i els camins que porten als pobles del Pirineu. L'objectiu és identificar els punts més crítics per prevenir possibles talls per esllavissades. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
20: L'objectiu és ordenar la gestió d'aquesta xarxa molt extensa pel tipus de terreny i per la quantitat de pobles que hi ha al Pirineu i prioritzar els trams on és més urgent fer treballs de manteniment. Per fer-ho s'estudiaran quins són els punts més crítics. Sílvia Romero és la delegada del govern a l'Alt Pirineu i l'Aran.
21: El que s'està treballant és una identificació d'aquests punts crítics a través d'estudis de riscos geològics per tenir aquesta identificació de quins són els aspectes que caldria treballar, es podria prevenir per evitar esllavissades o ensorraments en les vies.
20: També es preveu la creació d'un protocol d'emergència perquè les diferents administracions puguin coordinar-se en cas d'esllavissada. I també es volen coordinar les diferents subvencions que es donen perquè els ajuntaments, que gairebé sempre són els titulars dels camins, puguin fer-ne el manteniment.
2: I continuem recorrent el país. Ara anem cap a Palamós, al Baix Empordà, que tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per seguretat. Els motius són l'erosió que pateix la zona, que es va cremar el novembre, i el risc de despreniment a Cala Corbs. Girona, Núria Pereira.
0: Bon dia. Un dels trams tancat és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees, que l'evitaria el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig hi farà accions de regeneració.
1: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
0: Al tram del mirador de Calacorps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí depèn i pugui fer millores. Tot i els talls, el camí de ronda es pot seguir fent per vies alternatives.
2: Mig minut i seran 2:15. També tenim temps per la informació de la capital. On l'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques urbanes o plegables i els ajuts arribaran als 800 si són bicicletes de càrrega. D'aquesta manera, Maite Curto aposta per la mobilitat urbana amb aquest vehicle.
22: Exacte, està previst que aquesta nova línia d'ajuts s'obri al llarg del primer trimestre del 2027. Comptarà amb una partida anual d'1 milió d'euros, xifra que permetrà que se'n beneficin més de 2.000 persones cada any. En principi, aquesta subvenció s'allargarà durant 4 anys amb la finalitat d'impulsar la mobilitat sostenible. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
23: Volem generar totes les condicions per incrementar l'ús de la bicicleta. I això vol dir més seguretat, amb una estratègia d'aparcaments segurs, per facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques i així cobrir distàncies més llargues i desnivells i recosir i millorar la infraestructura a punts claus de connexió entre eixos i a cruïlles.
22: Els nous aparcaments per a bicicletes elèctriques seran de pagament i tindran càmeres de videovigilància. Ocuparan espais tancats en equipaments municipals i en baixos i locals buits a prop d'estacions de transport públic, de zones comercials i amb alta densitat d'oficines. A l'estació de Sants ja està previst d'instal·lar-hi un gran aparcament per a unes 160 bicicletes elèctriques. La resta d'ubicacions encara s'estan estudiant.
2: Aquestes són les notícies d'aquest 21 d'agost, un moment de l'any en què els experts alerten que se sol agreujar la soledat no desitjada. I això, aquesta soledat no desitjada, és un seriós problema de salut pública, ho adverteix l'Organització Mundial de la Salut, i té importants conseqüències físiques i també de salut mental. El canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances són factors que poden alterar i fer empitjorar el benestar emocional, Laura Cugat.
24: La gent gran que viu sola, els adolescents o les persones migrants sense xarxa són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats per aquesta soledat no desitjada. Montse Villalobos, psicòloga de la Fundació Ajuda i Esperança, ressalta els riscos com l'aïllament i la desesperança.
25: I fa que puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
24: Villalobos apel·la a la responsabilitat col·lectiva d'estar atents i acompanyar.
25: Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
24: Per a qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061 disponible les 24 hores del dia i la Fundació té a disposició el telèfon de l'Esperança, el 93-414-4848.
2: Ara farem una pausa per la publicitat, serà només un minut, i a la tornada, la cultura i els esports.
26: Catalunya migdia. Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
27: Déu-n'hi-do la notícia! L'oferta de cervesa és una delícia! Gaudeix del 20% en totes les cerveses, que t'emportes en un cupó que et dona per molt fins al 23 d'agost.
28: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
3: Hola, vaig a recollir la canalla. Passa tu pel súper del Corte Inglés a fer la compra. Porta oli, que hi ha el bidó de 5 litres d'oli d'oliva verge extra, ojiblanca, el nuestro, el que ens agrada, a només 4,39 euros al litre. I gazpacho i salmorejo, que els del Corte Inglés Selection tenen un 50% en la segona unitat. I els podem combinar? Bé, oi?
28: Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
3: A la botiga web i app.
26: Catalunya migdia.
4: Vigila, no t'espantis si sota el teu reflex d'aquesta...
2: El que sentiu, Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, està rodant la segona temporada aquest mes d'agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. Així arrenquem la cultura, Clàudia Roses.
5: La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire, ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
6: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
5: El gener es va llançar la primera temporada, que va rebre més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folclore català, com la Bella Quaresma o el Peridot, i comptarà amb nous noms del repartiment, ho explica una de les creadores i guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
7: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'l senti seus.
5: Aquesta temporada s'han pogut permetre prescindir de la IA, que va rebre algunes crítiques i ara faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
2: I una de les protagonistes més divertides del còmic català, el personatge feminista Lola Vendetta, creada per Raquel Ribarrossi, s'enfronta a la violència masclista en el seu últim episodi. És Catanazo a l'amor romántico. Dos volums publicats per Planeta Còmic, on viu un dels capítols més foscos de la seva vida, Valeria Obereda.
8: Sí, Lola Vendetta torna a treure la katana per combatre el maltractament i l'abús. L'autora reconeix que és el més dur que ha dibuixat mai, però n'està satisfeta.
9: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diu, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important, a vegades, per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia, les dones, no?
8: I Raquel Ribarrossi no va tenir cap dubte que fos la seva protagonista la que visqués aquesta realitat.
9: Què tenim al cap que són, no?, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític com hem fet a la humanitat per arribar a aquest punt, no?
8: Catanazo a l'amor romántico ajuda a identificar i encarar els maltractaments i també a conviure amb altres víctimes.
11: Diuen que no veuen vi.
2: Amb aquest canvi de tous expliquem que aquest vespre comença la 33a edició del Festival Tradicionarios a les Terres de l'Ebre, un certamen que agrupa les noves veus de la música d'arrel i que enguany, entre altres, estrenarà el nou disc dels Quicos, que sentiu de fons. Tarragona, Jordi Barranca.
12: Això serà demà a la nit amb la presentació del nou treball del Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries, J per Cobla. Arturo Gayan és un dels integrants i també és el codirector del festival.
29: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la Cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
12: El tret de sortides avui a la tarda a partir de les 7 a Monteller de Can, a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. El cartell d'aquesta edició el formen algunes de les noves veus més prometedores.
29: Trobem artistes de ponent com les Silvestres en la veu d'Eura Gaia, un artista que es podria dir jove i que ara està en primer lloc. Podem parlar encara més joves de pitjorines, aquestes 8 noies de les Illes Balears.
12: Un festival que enguany, més que mai, vol recuperar l'essència posant en valor la música tradicional dels països catalans.
2: I ara farem un altre canvi de banda sonora important perquè Sam Smith, Brandon Flowers o George Smith protagonitzen les principals novetats musicals de la setmana. El cantant britànic Sam Smith publica avui Has Eyes, un disc que assegura que és molt personal i que li ha servit per guanyar profunditat com a artista, Montse Pujol.
10: Sí, Sam Smith diu que totes les lliçons de vida que ha après durant els 3 anys que ha estat treballant han acabat documentades a les cançons. En aquest nou treball, Smith continua seduint amb una veu càlida que es torna potent quan hi afegeix un cor de gospel.
2: I What Are The Odds és el nou disc de George Smith que ha rebut els elogis de la crítica abans i tot de publicar-se.
10: La cantant britànica hi mescla hip-hop i house per crear un estil únic sota una superfície molt ballable. Les cançons aprofundeixen en el dol, el creixement personal, l'amistat o l'autoconeixement.
2: I Happiest Day of My Life, el dia més feliç de la meva vida, és l'irònic títol del nou disc de Paris Jackson, irònic perquè fa referència al que va sentir quan es va sotmetre a una teràpia d'electroxoc per superar una depressió.
10: La filla de Michael Jackson ha publicat un disc amb un so que recorda molt al grunge dels 90, tant que la cançó que obre el disc, Teenage Drama, arrenca igual que Lithium, de Nirvana, i fa referència a bandes de finals de la dècada com Zombie Nation.
2: Més novetats, el cantant de The Killers, Brandon Flowers, publica Thrasher, un disc en què revisa les parts més fosques de la seva infantesa.
10: Brandon Flowers assegura que fins ara no havia tingut prou confiança per posar-se a escriure sobre això. Ha gravat el disc a Nashville i el so s'acosta a Bruce Springsteen en alguns moments i al country en d'altres.
2: I Chelsea Wolf aprofundeix en la seva vessant més fosca a The Dark.
10: 2 anys després d'entusiasmar el Primavera Sound, torna ara amb un disc més madur, reflexiu, però ple d'energia, guitarres i teatralitat.
2: Falten 20 minuts per les 3. Temps ara pels esports amb el Barça, que ultima els detalls per la seva propera actuació, el seu debut a la Lliga aquest diumenge.
13: Serà en el camp de l'Elx, però com dèiem, això serà diumenge. Avui el que toca és el gàmper del femení.

0: Segona jornada de Lliga este cap de setmana i debut del Barça. La gran presència dels blaugranes en el Mundial ha retardat una jornada l'inici de la competició, però l'equip de Hansi Flick ja està a punt. Diumenge, debut en la Lliga, en el camp de l'Elx, ara ho dèiem, i tot i que és la gran atracció de les últimes hores, Rodri no s'espera que jugui aquest partit. D'ell ha parlat també el tècnic del Madrid, José Mourinho, un Madrid que demà jugarà contra l'Espanyol, ara en parlarem, però que s'ha tornat a centrar Joan Fitó en el gran fitxatge blaugrana aquesta temporada.
1: Sí, n'ha parlat Mourinho, ha parlat de Rodri, el tècnic portuguès, ara hi entrarem. Avui, però, primera sessió de Joao Cancelo amb la resta dels companys. Ja s'ha entrenat Joao amb l'equip, en canvi Rodri, del que n'ha parlat Mourinho, ha fet treball individual encara al marge de l'equip. Diumenge el Barça debuta a Elx a 9:45. La pretemporada ens deixa diverses coses. El futbolista que més ha jugat en aquesta pretemporada és Marc Bernal. No ha jugat al Mundial, Bernal, per tant, va tornar abans i ha disposat d'aquests minuts. Xavi Espart és el segon, molt a prop de Bernal, i Gerard Martín és el tercer futbolista que més minuts ha disputat en aquests partits de preparació. Molts números, tots tres, de ser titular a Elx, sobretot Marc Bernal i Gerard Martín. El quart futbolista que més minuts ha disputat és Hamza Abdelkarim, dels mundialistes. Joan García, ho sabem, serà titular diumenge. Eric ja va jugar 60 minuts al Gamper, per tant, també apunta a l'11. En canvi, menys minuts han jugat Pau Cubarsí, Gavi i Pedri. Cap d'ells ha sumat més de mitja hora de joc en aquesta pretemporada. Molts dubtes a l'11 de Hansi Flick per debutar a la Lliga, però sí que és veritat que l'alemany ja ha anat donant pistes aquesta pretemporada. Més enllà d'això, avui, ho deies, Marta, han tornat les rodes de premsa de José Mourinho. En aquesta primera roda de premsa, missatge cap al Barça, no està preocupat Mourinho per no haver fitxat a Rodri.
2: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda. Es un gran jugador, es un jugador con grande experiencia, con un gran estatus. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
1: El Madrid debuta demà a casa a 9:45 contra l'Espanyol. Primer partit a la Lliga d'aquest nou duel que protagonitzaran Mourinho i Hansi Flick.
0: El Barça no serà que jugarà fins diumenge contra l'Elx, però a Hansi Flick encara no l'hem sentit, però en canvi sí a Martín Anselmi, el tècnic de l'equip alacantí, que ha explicat.
1: Doncs mira, aquest Elx és l'Elx post-Eder Sarabia, que va debutar a l'Elx a la Corunya amb empat a 1 contra el Depor. Ara el conjunt valencià, com deies, l'entrena Martín Anselmi, 41 anys, argentí. És graduat Anselmi en periodisme del 2008 al 2015. De fet, es va dedicar a conduir programes de ràdio Anselmi. El 2015 va començar la seva carrera a les banquetes. L'any següent, el 2016, va ser assistent de l'exblaugrana Gavi Milito a Independiente. Pel camí, ha entrenat a grans clubs com el Porto, el Cruz Azul o el Botafogo brasiler. Del partit de diumenge, Anselmi diu que tant és el Mundial que el Barça sempre és complicat.
3: Son un gran equipo, son los actuales campeones. Entonces creo que el momento en que uno se enfrenta al final no hace que nosotros nos preparemos de una u otra forma. Nosotros nos tenemos que preparar de la misma forma y poner el foco en el rival que está enfrente, más allá del momento en el que lo estés enfrentando.
1: Demà, última sessió del Barça, al matí, a la Ciutat Esportiva. Després, a les 12, el Barça s'entrenarà a 9:45. A les 12, doncs, roda de premsa de Hansi Flick, la primera d'aquesta temporada.
0: I mentrestant, Joan, encara hi ha feina en els despatxos. Com van les inscripcions de jugadors, per exemple?
1: Doncs mira, encara no estan inscrits, però a priori el club ho té controlat, no hi haurà problema, expliquen des del Barça. Tots els fitxatges estaran inscrits de cara a aquest Elx-Barça de diumenge. L'únic asterisc, el de Joao Cancelo, que és l'últim en arribar a Barcelona, tot i que explica el club que la voluntat és que Joao Cancelo també pugui jugar diumenge o pugui almenys tenir Hansi Flick l'oportunitat d'alinear-lo. La resta, Gordon, Rodri o Adeyemi, no hi haurà problema, estaran inscrits. Visibu, com ja sabíem, serà jugador del filial, aquest Barça-Elx, diumenge 9:45, des d'una hora abans a la TDT, aquí a Catalunya Ràdio.
0: La Lliga Femenina no arranca fins al pròxim cap de setmana, però avui és dia de Gamper per al Barça. En el Johan Cruyff, a partir de les 8, presentació en un partit contra el Brighton anglès, en la que és una nova etapa de l'equip, amb Patrick Guijarro de primera capitana, sense Alexia, però Carles Vila amb noves incorporacions.
4: Serà l'últim assaig de l'equip blaugrana abans del debut a la Lliga contra el Tenerife. Van empatar contra el Manchester City a 2 gols i van guanyar el primer amistós que van jugar davant el Montpellier per 3-1. Avui un dels atractius serà la presentació al Johan Cruyff de les últimes incorporacions: René Van Asten, Tyler McKamey, Caroline Nicoli i Martina Fernández, que torna al Club Blaugrana. Hi haurà els tradicionals parlaments de les capitanes de l'equip i del tècnic Pere Romeu. Al descans, a més, s'ha preparat una actuació de la cantant mallorquina Maria Jaume. De moment, tot i les baixes importants d'aquest any, el Barça ha mostrat bon nivell, amb bones sensacions, als partits que ha jugat fins ara. El repte, però, és complicat conjuntar totes les noves jugadores i fer-ho sense la pressió que podria generar el gran paper a la passada temporada, on les blaugranes van guanyar tots els títols en joc, és a dir, la Champions, la Lliga, la Copa i també la Supercopa.
0: I per cert, que l'Espanyol disputa avui un nou amistós, l'últim ja abans que comença la nova campanya, a 7:15, en la ciutat esportiva d'Anihar, que les blanquiblaves jugaran contra el Villarreal. I com us dèiem abans, demà se juga l'Espanyol Madrid. Abans sentia un Mourinho parlant sobre Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, però en la seva primera roda de premsa de la temporada, el tècnic portuguès també ha parlat, Josep Gaya, de la Champions i d'este debut en la Lliga.
5: Sí, Mourinho ha comentat una gran quantitat de temes, entre els quals, com deies, la Champions, trofeu sempre desitjat pel Madrid. El tècnic portuguès ha estat molt contundent i ha afirmat que per tornar a guanyar la Lliga de Campions, el més important és ser un equip.
2: Necesitamos de ser un equipo, necesitamos de trabajar bien, necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente a cada minuto de cada partido. Tenemos que superar momentos de frustración que van a llegar, sea por resultado negativo, sea por frustración personal.
5: Demà els blancs visiten Cornellà i Mourinho ha elogiat el conjunt blanc i blau, afirmant que és un molt bon equip, però que estan preparats per competir.
2: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición. Me gustó mucho el primer partido y ahí están. En clasificación ya 3 puntos, 3 marcados, 0 sufridos. Empezar bien con una victoria en casa es siempre una motivación y estamos preparados.
5: Mourinho ha parlat d'un dels grans problemes de la temporada passada, la defensa, i ha destacat que, si aconsegueixen jugar en camp contrari, els davanters no han de defensar, sinó sentenciar, tot i que reconeixen que no han de treballar.
0: Doncs això són les impressions de Mourinho respecte a este partit. Les del tècnic de l'Espanyol, Manolo González, haurem d'esperar encara una miqueta fins a sentir-les, com pareix esta vesprada a les 5. L'equip blanquiblau per a este partit contra el Madrid té les baixes de Javi Puado, lesionat a finals de la temporada passada, també la de Cabrera, que està sancionat durant les 3 primeres jornades d'esta campanya, i la del davanter Quique García, lesionat en la pretemporada. Precisament de la seva absència en parla, en una entrevista al Tot Costa, el davanter lleidatà Pere Milla.
6: Notarem molt l'ausència de Quique, que al final, bueno, com li diuen, l'obra del gol, Quique gol, ho notarem molt, però bueno, per sort Javi, diuen que d'aquí poquet ja estarà amb nosaltres, Quique amb no res també, el desembre està aquí al costat, també estarà amb nosaltres, així que bueno, tots sumarem, i si a més ve algú més, pues que sigui sempre per sumar, no?
0: En primera divisió, avui se juga el Betis Reial Societat a partir de les 9 i ahir Rayo 1 a la vez 1. En la Lliga se disputa este cap de setmana la segona jornada, però en les altres grans lligues europees la competició arranca avui mateix. És el cas, per exemple, de la Premier, que alça el teló amb un partit del campió, l'Arsenal, en la que Josep és la primera temporada post-Guardiola.
5: Sí, és una campanya amb molts canvis d'entrenador a la Premier. Fins a 9 equips estrenaran tècnic, rècord absolut, entre els quals el del Manchester City, on Maresca substitueix Guardiola. Els dos entrenadors del Madrid de la temporada passada aquest any entrenaran també a Anglaterra, Xavi Alonso al Chelsea i Arbeloa al Fulham. I el Liverpool també té un nou tècnic espanyol, Andoni Iraola, que arriba del Bournemouth. Els equips que s'incorporen aquest any a la Premier procedents de segona són el Hull City, l'Ipswich Town i el Coventry, que debuta aquest vespre a les 9 contra l'Arsenal.
0: En França, el PSG de Luis Enrique, el vigent campió, i l'equip a batre no jugarà fins diumenge, però avui ja s'ha disputat un partit.
5: Sí, l'Olímpic de Marsella i l'Estrasburg s'enfrontaran a 9:15 del vespre i el PSG també juga diumenge a la mateixa hora contra l'Estat Rennes. Els parisencs, tot i guanyar 2 Champions seguides, es continuen reforçant. Luis Enrique torna a pescar al Barça, aquest cop el davanter Ferran Torres, i ja són 4 els jugadors del conjunt francès han passat blaugrana: Dembélé, Dro, Digne i Ferran.
0: I en el Calcio, la Sèrie A comença amb vells coneguts, però també amb cares noves i amb un Inter que defensarà l'Scudetto.
5: L'Inter debuta demà contra el Monza a 6:45 de la tarda. Qui també s'estrena demà és el Como de Cesc Fàbregas, que aquesta temporada jugarà a la Champions per primera vegada a la seva història. És un equip amb molts jugadors espanyols, com ara Morata, Luis Milla o Àlex Valle, i que segur que seran una de les sensacions d'aquest any.
0: Nou minuts i mig i arribarem a les 3 de la vesprada. Ara fem una pausa i després...
7: Sant Vicenç és un poble que respira handbol, de fet...
0: La Supercopa de Catalunya d'handbol.
8: Catalunya migdia.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: La Vuelta té moltes etapes, però Carrefour es posa al capdavant amb un esprint d'ofertes a preus imbatibles, com la síndria sencera ratllada Origen Espanya a un preu imbatible de 45 cèntims al quilo. Fins al 25 d'agost. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
8: Catalunya migdia.
0: Obrim la carpeta de segona divisió. El Girona torna a ser el primer equip català en jugar en esta segona jornada. Els jugadors de Quique Álvarez visiten el camp del Córdoba, Eduard Solà.
12: És el primer desplaçament per un Girona que continua amb la sensació d'inestabilitat per la situació del futur d'alguns jugadors que són a la rampa de sortida. Ahir es va fer oficial el traspàs d'Ivan Martín al Racing de Santander. I avui sembla que qui és més a prop de marxar és Minsu, que té una oferta del Glasgow Rangers. Minsu té una clàusula de rescisió de 10 milions d'euros i la seva sortida seria a prop. Tot això, continuen les negociacions. Minsu sí que va entrar, al contrari que Ivan Martín, a la llista de convocats. En qualsevol cas, avui a les 9, aquest Córdoba-Girona. L'equip andalús va perdre el primer partit a Burgos, a la primera jornada, i el Girona, recordem que va empatar amb el Leganés a Montilivi. Quique Álvarez, l'entrenador del Girona, té clar que avui patiran molt el Nuevo Arcángel.
13: S'esperin un partit molt dur, perquè és un equip que va molt a dalt a buscar el rival, que a més quan té la pilota sap el que fa, i quan arriba a l'àrea arriba molta gent. Bueno, ens tocarà patir.
12: Una de les novetats de la convocatòria és la presència de Van de Beek, que no va ser a Montilivi a la primera jornada. La transmissió d'aquest Córdoba-Girona la podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio d'aquesta emissora quan faltin pocs minuts per les 9 de la nit.
0: I el Centre d'Esports Sabadell, l'altre equip de la categoria, jugarà diumenge a les 7 en Castalia, al Camp del Castelló. El balonmano Granollers ha complert els pronòstics i s'ha classificat per a la final de la Supercopa de Catalunya d'handbol, superant el Sant Joan d'Espí per 20-34. És l'única semifinal que de moment s'ha disputat i en la final els vellesans s'enfrontaran Roger Arnau al guanyador del partit que avui disputen el Barça i el Sant Vicenç.
14: Sí, a les 9 del vespre al pavelló de Can Cases de Martorell, perquè el pavelló de Sant Vicenç dels Horts està en obres. El xoc contra el Barça és un dia històric pel conjunt del Baix Llobregat, vigent subcampió de la Copa Catalana i que juga a la primera estatal, la tercera categoria de l'handbol espanyol. El seu entrenador, Carlos Aula, té clar què vol dels seus jugadors.
15: Gaudir d'un dia històric pel club, per nosaltres, tenint l'oportunitat de jugar contra els millors jugadors del món i a la vegada doncs, de ser valents. Aquest és el nostre ADN, ens ha portat fins on estem.
14: En la competició femenina avui es juguen les dues semifinals. A les 7 també el Sant Vicenç s'enfronta al Lleida i a les 9 el Joventut Handbol Mataró ho farà contra el Granollers, en aquest cas a la capital del Maresme. David Verdugo és l'entrenador de les mataronines.
16: Per nosaltres és un honor. Además, enfrentarnos en un conjunto como Granollers supone un reto y, como digo, pues un motivo de orgullo.
14: Les dues finals, la femenina i la masculina, es disputaran dilluns al pavelló municipal de Calella.
0: I ara de Mònaco a Granada. 3.275 quilòmetres de recorregut, 21 etapes, 6 d'alta muntanya i 2 cronos. Demà arranca la Vuelta. Una Vuelta d'exigència molt internacional i que se preveu emocionant amb etapes decisives fins pràcticament el final de la ronda espanyola. Ara ho analitzem tot. D'entrada, Carles, qui són els principals protagonistes i favorits?
4: El primer nom que cal posar a la llista és la de l'eslové Tadej Pogačar, que disputa la Vuelta per segon cop. El gran favorit arriba en bon estat de forma i amb 19 victòries aquest any.
17: Fa molt de temps que volia tornar a la Vuelta, i al desembre vam començar a parlar sobre aquesta possibilitat. Jo sempre hi he volgut participar, sobretot perquè comença a Mònaco.
4: Per darrere de Pogačar també cal estar atent a Primo Roglic, el gran dominador de les últimes edicions, 4 aconseguint guanyar aquí a la Vuelta, que als seus 36 anys vol lluitar per un altre pallot, tot i que d'entrada no arriba en el seu millor moment. Caldrà estar atent també al que facin Richard Carapaz, el belga Wout van Aert i el mallorquí Enric Mas, un dels pocs ciclistes de l'estat amb alguna opció de poder estar entre els primers. En total hi haurà 18 equips de l'UCI World Tour.
0: I entre aquests equips també hi ha representació catalana.
4: En total hi participen 4 catalans, l'equip Pinarello, hi ha el sabadellenc David de la Clut i el barceloní Marcel Camproví. També hi haurà un altre català, el seu director esportiu Àlex Sanz. És la 20a edició per Cruz, que va arribar a ser líder provisional a l'edició del 2016. La llista es completa amb Pau Miquel, que correrà amb l'equip Bahrain aquest any, el de Sant Quirze, acabat segon al circuit de Getxo. L'últim català és Marc Prostenga, de l'equip Kern. El seu millor resultat a la ronda espanyola va ser 2 quarts llocs en etapa i un tercer. Qui no serà en aquesta edició és Marc Soler, que aquest any ha centrat la seva temporada en el Tour de França.
0: La Vuelta tindrà 21 etapes, algunes passen per Catalunya, però més enllà d'això, Carles, quines seran les més decisives?
4: El recorregut aquest any es centra principalment al sud de la península i al llevant mediterrani. Catalunya acollirà la 5a etapa entre Falset, el Priorat i Roquetes a les Terres de l'Ebre. Una de les jornades més dures arribarà aviat a la 4a etapa a Andorra la Vella, de 104 quilòmetres, amb 3 ports de primera categoria, el port d'Envalira, la collada de Baixalís i el coll d'Ordino. Hi haurà també un tercer port, la Comella, de tercera categoria. Abans, a la tercera jornada, el final serà a Font-romeu. De la resta de jornades, les més complicades pels corredors poden ser d'entrada la 9a etapa, amb final a l'Alt d'Aitana, amb més de 5.000 metres de desnivell positiu. També la 18a etapa, la crono de 32 quilòmetres, inicia al port de Santa Maria. Finalment, la 20a etapa, ja a Granada, en final al Collado d'Alguacil, un port de muntanya amb rampes de gairebé el 10% als últims 8 quilòmetres.
0: I tant la selecció espanyola masculina com la femenina d'hoquei herba s'han classificat per a la segona fase del Mundial que se disputa als Països Baixos i Bèlgica. De fet, Montserrat, el combinat masculí, juga avui mateix un nou partit.
18: Juguen contra Alemanya a les 5 i és el primer partit d'aquesta segona fase, després que ahir es classifiquessin com a segons de grup en vèncer per 3-1 i Irlanda. Els Red Sticks es van avançant al marcador amb un gol de Nico Álvarez a primer quart. Els irlandesos van empatar amb un penal stroke en el segon quart. I en l'últim, el català Marc Reiné va fer 2 gols i va certificar la classificació de l'equip espanyol. Així ho analitza tot Gerard Clapés.
19: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa és que se'ns ha complicat amb 1-1 i allà el tercer quart i al principi és el quart ens ha costat. Però després, a l'últim quart, hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat. Però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
18: També s'ha classificat l'equip femení guanyant 3-0 Nova Zelanda. Les Red Sticks van ser superiors durant tot el partit. Victòria i classificació que valora Clara Pérez.
20: Crec que ha sigut una primera fase de grups molt bona per part nostra. Aquest partit semblava que se'ns quedava allà una mica, però bueno, al final hem sabut gestionar-ho i quan ha entrat el primer jo me n'alegro molt per la pàtria perquè la necessitem.
18: El primer partit de les espanyoles en aquesta segona fase serà demà contra l'Argentina.
0: I ahir vos explicàvem que hi hauria un gran duel en el salt de perxa de la Diamond League de Lausana entre Mondo Duplantis i Emanuel Caral i Roger. Com va anar la cosa?
14: Va caure del cantó del suec, que va saltar 6-21 pel 6-16 del grec. El duel de molta altura, mai millor dit, perquè el 6-16 també de Caral suposa una marca que només 3 homes en tota la història han saltat. Duplantis, Caral ara i també l'ex-rècord mundial francès Renaud Lavillenie. En la jornada d'avui, entre altres proves, la javelina femenina, el triple salt, el de llargada masculí, el 100 i el 400 tanques femenins i el 200 i 800 tant en competició masculina com femenina.
0: Doncs tot això, més també ja ho sabeu, el Córdoba-Girona a partir de les 9 i el Barça-Brighton, que és el gàmper femení on l'equip se presenta davant l'afició. Patrick Guijarro s'estrena com a capitana i 4 cares noves, però Van Asten està lesionada i avui no podrà jugar.

0: Bona tarda, són les 3. Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat per les pluges intenses que es preveuen avui i demà al Camp de Tarragona i al Delta de l'Ebre. En alguns punts es poden superar els 60 litres per metre quadrat. El Club de l'Automòbil d'Alemanya avisa de l'encariment del combustible a les benzineres d'algunes regions del país. El motiu és la sequera al Rin, que limita la navegació i fa que el petroli s'hagi de transportar en camions cisterna més car que moure'l amb embarcacions pel riu. Els hotels catalans baten rècords aquest juliol, impulsats pel turisme estranger, i registren 2,7 milions de viatges, un 3% més que fa un any. Barcelona és el principal pol d'atracció internacional. 9 de cada 10 pernoctacions a la capital catalana corresponen a visitants de fora de l'estat. Això sí, en un any, la nit d'hotel del país s'ha encarit un 6% de mitjana. El govern espanyol apuja 2.700 als menors migrants identificats a Ceuta, 500 més que a principis de setmana, i admet que n'hi ha molts més malvivint per la ciutat. Mentrestant, a la platja del Trampolín torna a haver-hi migrants. El govern espanyol vol traslladar-ne uns 300 als espais habilitats, mentre que les ONGs diuen que ja estan plens. Metges del Món treballa sobre el terreny a Ceuta. L'ONG adverteix que hi ha persones que encara han de ser ateses per ferides que es van fer durant la travessa i ha començat a detectar problemes de salut mental, sobretot entre els infants. Descarta per ara que estiguin circulant malalties endèmiques com el xarampió. Declarats culpables dos activistes pro-democràcia de Hong Kong per fer actes de record de la matança de Tiananmen. La justícia admet que eren accions pacífiques, però considera que eren una incitació a la subversió. Podrien ser condemnats a 10 anys de presó. Els alumnes que fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Un estudi fet a la Xina conclou que els alumnes que fan servir la IA per fer treballs de classe rendeixen un 20% menys a les proves. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folklore català, roda la segona temporada aquest mes d'agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. Catalunya Ràdio ha anat al rodatge i ha pogut parlar amb l'actriu Anna Moliner i una de les guionistes de la sèrie, Júlia Clot.
1: Esports.
2: El Barça femení es presenta avui davant l'afició amb el trofeu Joan Gamper. Serà a les 8 del vespre contra el Brighton anglès a l'estadi Johan Cruyff. És baixa d'última hora la central Van Aasten, una de les noves incorporacions per una sobrecàrrega muscular a la cuixa dreta. Mentrestant, el Barça masculí no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elche. Avui Rodri s'ha entrenat per primera vegada fent treball individual. L'Espanyol, per la seva banda, rep demà el Madrid i a la segona divisió, avui a les 9, el Girona visita el Còrdoba. I aquesta tarda es disputen les semifinals de la Supercopa de Catalunya d'handbol. Sant Vicenç-Barça i a la competició femenina Sant Vicenç-Lleida i Mataró-Granollers. L'equip vallesà masculí ja espera a la final.
0: I el temps, tarda variable, encara amb clarianes en moltes zones i calor moderada. Màximes d'entre 28 i 34 graus, si bé també disminueix la xafogor. Xàfecs i algunes tempestes al Pirineu, al Prepirineu i en punts de Girona i Barcelona. De nit i matinada poden caure aiguats a la Costa Daurada.
1: 3CAT Info.
0: Bona tarda, són les 3. Soc en Quim Codines i us acompanyaré fins al punt de les 4. Protecció Civil manté preactivada l'alerta del pla Inuncat per les pluges intenses previstes per avui i demà dissabte. Les precipitacions més intenses es preveuen aquest vespre i aquesta nit al Camp de Tarragona i dissabte a la zona del Delta de l'Ebre, on es poden superar els 60 litres per metre quadrat. Protecció Civil demana prudència davant la possibilitat de crescudes sobtades de rius i rieres, especialment en zones que habitualment estan seques. També recomana no travessar zones inundables ni acostar-se a les lleres dels rius i extremar la precaució en els desplaçaments. Ahir, la pluja i les calamarsades ja van deixar incidències en bona part del país. Des que es van activar l'Inuncat dijous al migdia, els bombers han atès 135 trucades. Durant la nit passada, la majoria d'avisos s'han concentrat a les comarques de Tarragona, mentre que ahir la tarda el Vallès Occidental va ser la comarca amb més incidències. D'altra banda, ja s'ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna, que s'havia activat aquest dimarts. Durant aquest últim episodi de calor, diverses estacions han superat els 40 graus i el sistema d'emergències mèdiques ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb la calor.
1: 3CAT Info.
0: La manca de pluja al centre d'Europa continua tenint conseqüències sobretot per al transport de mercaderies pels rius. El Rin, la falta d'aigua, fa que només siguin navegables els primers 70 quilòmetres en territori alemany. La sequera no afecta només el subministrament de matèries. El Club de l'Automòbil d'Alemanya avisa que hi ha zones on ha fet pujar el preu que es paga pel combustible a les benzineres. Anem cap a Berlín, Jordi Regàs.
3: Si a Alemanya el preu dels combustibles ja és dels més alts d'Europa, el litre de gasoil se situa avui en la República Federal en 2,25 € de mitjana, ara el nivell d'aigua del Rin afegeix pressió als conductors. De moment, només es veuen afectades determinades regions d'Alemanya. Katrin van Randenburg, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
4: Observem que els preus a Renània-Palatinat, a Hessen i al Rin del Nord són significativament més alts comparats a Mecklenburg o Baviera, on les refineries no estan condicionades al fet que el petroli els arribi pel riu. Allí el subministrament és a través de grans oleoductes.
3: La diferència de preu pel baix nivell del riu, segons l'ADAC, encareix el litre de combustible al voltant d'uns 7 cèntims per litre. Són aquells territoris on el petroli normalment arriba en barcassa. És també on s'han hagut d'activar centenars de camions cisterna per substituir temporalment la via fluvial. Hi ha una dada que ajuda a comprendre com d'important és aquesta via per l'economia alemanya. Si a la península Ibèrica, entre el riu Duero a Portugal i el Guadalquivir a Andalusia, hi ha 300 quilòmetres navegables, a la República Federal les vies d'aigua dolça per on transiten les mercaderies arriben als 7.500 quilòmetres. És com si a la meitat de les autopistes i autovies d'Espanya els camions ja no poguessin circular.
0: El turisme estranger impulsa l'ocupació turística catalana fins a màxims històrics, sobretot a Barcelona, on 9 de cada 10 pernoctacions registrades durant el mes de juliol corresponen a visitants internacionals. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, els hotels catalans han registrat gairebé 2,7 milions de viatgers aquest juliol, un 3% més que ara fa un any. Barcelona és la destinació de l'Estat amb més pernoctacions registrades i també encapçala l'arribada de turistes estrangers. Aquest juliol n'ha rebut uns 200.000 més que Madrid. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, relaciona aquesta projecció internacional amb esdeveniments com la visita de Lleó 14, el Tour de França o fins i tot el Mundial de Futbol.
5: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda, com fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit, òbviament, contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: En canvi, entre els turistes residents a l'Estat, Madrid guanya la partida a Barcelona. El professor Duro posa en valor que el turista estranger fa una despesa més elevada que el turista de l'Estat.
5: És un mercat que deixa molt més despesa, deixa més despesa que el mercat domèstic. Bé perquè es gasta més per dia i o bé perquè està més dies, òbviament. No? I a més, òbviament, ens ajuda una mica a vendre el país, a vendre la nostra manera de ser, a vendre com som.
0: Pel que fa a les destinacions de platja, la Costa Brava també ha tingut més turistes als hotels, mentre que a la Costa Daurada el nombre de clients ha baixat un 2,5%, especialment en localitats com Salou. De mitjana, la nit d'hotel a Catalunya ronda els 150 euros, un 6% més cara que l'estiu passat. Pugen especialment els preus a la província de Girona, on s'han encarit un 13%.

0: Aquest matí la policia els ha encerclat en un costat de la platja, s'han fet tasques de neteja i ara continuen allà. Segons el govern espanyol, volen traslladar-los en grups a les places que encara estan lliures, però segons Ramsés Mohamed, de l'associació Eileen, està tot ple i això explica, en part, per què torna a haver-hi migrants a la platja.
1: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: En paral·lel, la Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions que traslladaven clandestinament migrants des de Ceuta a la península i s'han detingut 5 persones que utilitzaven embarcacions petites per moure'ls. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, que va assegurar que no havien arribat migrants des de Ceuta a la península. Per cert, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha encarregat al ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la coordinació de la crisi a Ceuta. 3 setmanes més tard de l'entrada massiva, gestionarà l'emergència i coordinarà tots els ministeris implicats. I encara a Ceuta, l'ONG Metges del Món alerta de la crisi humanitària en què es troben els migrants de la ciutat autònoma i assegura que molts tenen ferides infectades que es van fer durant l'entrada a finals de juliol, perquè cap metge els ha visitat encara. L'ONG ha començat a treballar aquesta setmana a El Tarajal i a la platja del Trampolín i alerta que comencen a aflorar problemes de salut mental entre els més joves. Patricia Ruiz, portaveu de l'ONG, ha explicat en una entrevista a 3Cat Info els principals problemes de salut amb què s'estan trobant entre els centenars de migrants que continuen vivint al carrer.
2: Incluso heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía atención. Evidentemente viven unas situaciones de tanta precariedad, ¿no?, que estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan. Infecciones respiratorias, muchas, infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
0: I sobre possibles brots de malalties endèmiques com el xarampió, Patricia Ruiz, de Metges del Món, assegura que, malgrat l'alarmisme, no n'estan veient.
2: No hay una prevalencia alta de estas enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que los datos más específicos te lo pueden dar desde Sanidad, ¿no?, desde el Ministerio directamente, que son los que tienen, pero por nuestra parte no estamos detectando nada preocupante a ese nivel.
0: A banda d'això, també comencen a aflorar problemes de salut mental.
2: Porque conforme pasan los días, la realidad es que en la salud mental, específicamente y sobre todo en niños, niñas, jóvenes, vemos que se está deteriorando a marxa ràpida.
0: I afegeix que ara mateix encara queden molts migrants que vaguen pels carrers i que se'ls fa molt difícil quantificar-los. I enmig de la crisi migratòria a Ceuta, el moviment d'extrema dreta xenòfoba, anomenat Save Europe Act, ha convocat una concentració demà dissabte a Barcelona, a la plaça Sant Jaume. Save Europe Act és un moviment internacional del supremacisme blanc contra la immigració. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el periodista Miquel Ramos, especialitzat en l'extrema dreta.
3: És un moviment impulsat, diguem, per figures prominents d'entorn d'extrema dreta, sobretot influenciadors de xarxes socials i líders de moviments socials d'extrema dreta, però que està recolzat, evidentment, per partits com Vox, i impulsat també per figures com l'home més ric del món, Elon Musk.
0: Un moviment que ha fet seves les teories nazis del domini d'una raça sobre les altres.
3: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
0: Esquerra ha demanat al govern que prohibeixi la manifestació. També ho han fet els comuns. David Cid, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
4: Entenem que no s'hauria de celebrar, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
0: En un comunicat, Interior assegura que la policia actuarà si els manifestants exhibeixen símbols que incitin l'odi. La convocatòria d'aquest acte es va arribar a publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona. Un error, admeten, que van rectificar tan bon punt se'n van adonar. I Esquerra Republicana pressiona Junts perquè no s'acosti a Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho han dit a la Universitat Catalana d'Estiu, tant el president del partit, Oriol Junqueras, com l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, que també ha demanat una reflexió conjunta per reprendre la unitat. Prada, Laura Bertran.
5: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, pressiona Junts perquè mantingui el cordó sanitari Aliança Catalana que va anunciar Jordi Turull aquesta mateixa setmana.
6: No es pot fer res de bo ni de seriós.

0: amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
1: L'UC de Prada és un espai de trobades i avui, precisament, Oriol Junqueras ha pogut retrobar-se amb l'ex-president Pere Aragonès, que també adverteix que el creixement d'Aliança posa en perill l'independentisme.
2: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
1: Finalment, tant Junqueras com Aragonès celebren les crides de Junts aquests darrers dies a l'unitat i els repten a tirar-ho endavant.
3: Passa un minut d'un quart de quatre del migdia. Anem a fer un cop d'ull al trànsit amb l'equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda, Carmina.
4: Bona tarda, Quim. Tot i que ha provat la tranquil·litat a la xarxa viària, hi ha diferents punts a destacar. Per exemple, a la P7, a Viladasens, en sentit nord cap a Figueres, a causa d'un accident, hi ha només un carril obert. També hi ha retencions a la P7 a la Jonquera en tots dos sentits i a Castellbisbal, en sentit nord, hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. A la C25, a l'altura de Sant Hilari Sacalm, l'avaria d'un vehicle fa que hi hagi un carril tallat. La C-147 està tallada a Alt Àneu per esllavissades. I finalment, ja a l'àrea de Barcelona, la Ronda de Dalt, hi ha retencions entre les sortides 5 i 6 en sentit Besòs per obres i a la Ronda Litoral a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
3: El temps. Amb Néstor Gómez.
5: Una tarda més tornarem a parlar de ruixats i de tempestes. De fet, ja aquestes primeres hores de la tarda apareixen els primers cap a l'àrea de la Garrotxa, punts també de l'Alt d'Empordà i del Pla de l'Estany, però se n'esperen més, no només al Pirineu, sinó també a punts del prelitoral, especialment cap a l'àrea del Montseny i comarques veïnes. Una situació molt més tranquil·la cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre, on predominarà el sol, tot i que al massís dels Ports també hi ha l'amenaça de la possibilitat d'algun ruixat. Tot això amb una tarda en la qual s'espera que les temperatures siguin prou suaus. Han baixat clarament les temperatures respecte als valors d'ahir. Ahir encara vam assolir valors de 37 graus. Avui, en principi, les màximes ronden la xifra dels 34 graus cap a les Terres de l'Ebre i, en principi, no s'espera que superin els 35. El canvi de temps important arribarà darrera hora d'avui, de cara al vespre nit. Atenció a les pluges al Camp de Tarragona, també a punts del Garraf, perquè en poden ser durant aquest vespre nit i matinada, poden ser localment molt intenses en aquest sector. Pluges acompanyades de calamarsa o fins i tot també de tempesta i, com dèiem, ens poden acompanyar durant bona part de la matinada entre el Camp de Tarragona, el Garraf i arriba també al Baix Llobregat. Això durant la matinada perquè al llarg del matí de dissabte aquestes pluges es concentraran més cap al delta de l'Ebre, cap al Baix Ebre i també cap al Montsià. Precaució, doncs, en totes aquesta franja costanera entre la matinada i demà al matí. Tot això a les portes d'un cap de setmana que, tret del sud del país, el temps serà prou assolellat. Això sí, demà a la tarda amb alguns ruixats cap a l'àrea del Pirineu i unes temperatures que tendiran novament a baixar. Si avui les màximes rondaran la xifra dels 34-35 graus, demà possiblement tindrem unes màximes que no passaran dels 31 o 32 graus. I també a les portes d'un diumenge que es mantindran les pluges intenses cap a les Terres de l'Ebre i, en canvi, la resta del país, temps assolellat i algun ruixat de tarda només al Pirineu.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. La repressió xinesa es mostra implacable amb la dissidència de Hong Kong. Dos activistes prodemocràtics han estat condemnats per organitzar vetlles anuals que commemoraven la matança del Tiananmen del 1989. El Tribunal Superior admet que els actes que promovien eren pacífics, però considera que pretenien minar la desconfiança en el Partit Comunista, generar divisió i, en definitiva, incitar a la subversió. Els tres jutges subratllen que volien posar fi a la dictadura del partit únic. Le Cheukian, de 69 anys, i Chow Hontung, de 41, eren els màxims líders de l'Aliança de Hong Kong en suport als moviments democràtics, un grup ara ja dissolt. La dona del primer s'ha mostrat dolguda per la decisió.
6: Crec que és innocent, així que en aquestes circumstàncies en què ha estat declarat culpable és realment injust.
3: El cap del Departament de Seguretat Nacional, Steve Lee, ha posat l'accent en la promoció d'una ideologia prohibida.
7: És un fet indiscutible que l'Aliança de Hong Kong ha passat anys sembrant llavors d'odi contra el Partit Comunista Xinès i el govern central entre el poble de Hong Kong.
3: Fins al 2019, les accions de vetlla per Tiananmen es feien sense problema, en base a la llibertat d'expressió a l'excolònia britànica, i així ho ha argumentat la seva defensa. Però la promulgació de la Llei de Seguretat Nacional ho va canviar tot. El judici s'ha fet en presència diplomàtica estrangera i enmig de les crítiques d'organitzacions pro-drets humans, com una mostra de l'erosió de les llibertats al territori. La Unió Europea considera que lamina la confiança en l'estat de dret i els governs francès i alemany han lamentat el veredicte i n'han reclamat l'alliberament. Podrien passar 10 anys a la presó. L'Ajuntament del Catllar, al Tarragonès, condemna l'agressió de què ha estat víctima el primer tinent d'alcaldia, el socialista Antonio López, per part d'un veí de la població. Els Mossos han detingut l'agressor per un delicte atemptat contra l'autoritat. Anem cap a Tarragona, Ricard Boigas.
8: El cas arribarà a judici després que les dues parts no han arribat a cap acord avui en seu judicial. El detingut és un home de 43 anys conegut del regidor. L'incident va ser ahir, quan l'agressor va anar a l'Ajuntament a recriminar uns fets vinculats amb la Festa Major i va agredir el primer tinent d'alcaldia i exalcalde Antonio López. L'alcaldessa del Catllar, Alba López, condemna els fets a 3Cat Info.
9: La violència mai ha de ser la resposta ni la solució a cap tipus de conflicte. Per sort no és habitual. Sí que podem interpretar algun altre tipus de violència com amenaces o coaccions, però per sort no havíem arribat mai a agressions físiques.
8: Els partits de l'oposició també s'han afegit a la condemna de l'equip de govern.
3: Els alumnes que fan servir intel·ligència artificial per fer els deures treuen millors notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. És la conclusió d'un estudi que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 30 mesos. Els investigadors han comprovat que els alumnes que utilitzen intel·ligència artificial rendeixen un 20% menys que els seus companys en els exàmens. Després de 6 mesos d'utilitzar la IA per tasques del dia a dia, la diferència entre els dos grups comparats ja es nota en els exàmens fets a l'aula. I en les proves d'accés a la universitat, aquesta diferència en les qualificacions arriba al 24%. L'ús de la IA és un tema que preocupa el sector educatiu. De fet, un grup d'experts de l'ONU conclou en un informe que les capacitats de la IA avancen més ràpid que la comprensió científica i que les capacitats dels governs per legislar. Roman Orús, expert en la intel·ligència artificial a l'ONU, n'ha parlat a 3Cat Info.
10: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està. No? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem. Perquè, si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar, perquè, si no, és d'atròfia.
3: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els grups en què es registra una baixada més gran dels resultats als exàmens després de l'ús de la intel·ligència artificial per fer els deures. Esports. Amb Roger Nau.
11: El Barça prepara el seu debut a la Lliga diumenge al vespre al camp de l'Elx. L'equip s'ha entrenat aquest matí i ho tornarà a fer demà a primera hora del matí també. Avui l'últim fitxatge, Joan Caucelo, ja s'ha entrenat amb el grup, mentre que de moment Rodri s'ha exercitat al marge fent treball individual. Aquesta és la tercera etapa de Caucelo al Barça i va ser la temporada 23-24 cedit pel City i del gener al juny d'aquest any cedit per Al Hilal de l'Aràbia Saudita. Caucelo diu que el Barça és diferent a la resta de clubs.
12: No sé, aquí es diferente, no sé explicar por qué, pero porque me gusta el club, porque me identifico con el club, siento que la gente me quiere, yo también los quiero a ellos, y entonces voy a dar todo por este club y a intentar ayudar a que logremos los títulos.
11: El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge, amb el dubte precisament de Caucelo per haver arribat a última hora. Del partit de diumenge, precisament, ja n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
13: Son un gran equipo, son los actuales campeones, entonces creo que el momento en que uno se enfrenta al final no, no hace que nosotros nos preparemos de una u otra forma. Nosotros nos tenemos que preparar de la misma forma y poner el foco en el rival que está enfrente, más allá del momento en el que lo estés enfrentando.
11: El Barça masculí prepara el debut a la Lliga i el femení avui disputa el trofeu Joan Gamper a l'estadi Johan Cruyff contra el Brighton anglès. L'equip de Pere Romeu es presenta davant l'afició a les 7 i a les 8 començarà el partit que es podrà seguir en directe per TV3. Pere Romeu avui no podrà comptar, per cert, amb una de les noves jugadores blaugrana, la central neerlandesa René van Asten, que és baixa amb una sobrecàrrega al recte anterior del quàdriceps de la cuixa dreta. A més de van Asten, les altres tres cares noves del Barça femení són la portera dels Estats Units, Tyler McCamey, la defensa catalana Martina Fernández i la davantera brasilera Caroline Nicoli. Avui, qui farà els parlaments com a nova capitana del Barça serà Patri Guijarro en substitució d'Alexia Putellas. La resta de les capitanes aquesta temporada són Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Matí i Caroline Graham. A l'Espanyol femení, per cert, avui també juga l'últim amistós de pretemporada a 6:45 contra el Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. I l'Espanyol masculí, per part seva, rep demà al vespre el Real Madrid a l'RCD Stadium a 10:45. Manolo González no podrà comptar amb Javi Puado, lesionat a finals de la temporada passada, tampoc amb Cabrera, sancionat durant les tres primeres jornades, i tampoc amb Quique García, que està lesionat als isquiotibials, s'ha lesionat durant la pretemporada. D'aquesta baixa, de la baixa del davanter, n'ha parlat Pere Milla al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
14: Notarem molt l'ausència de Quique, que al final, bueno, com li diuen, l'obra del gol, Quique Gol, ho notarem molt, però bueno, per sort Javi diuen que d'aquí poquet ja estarà amb nosaltres, Quique amb no res també el desembre està aquí al costat, també estarà amb nosaltres, així que bueno, tots sumarem, i si a més ve algú més, pues que sigui sempre per sumar, no?
11: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, parlarà d'aquí una estona a les 5 de la tarda en la prèvia del partit. De moment, qui ja ho ha fet és José Mourinho, en la seva primera roda de premsa com a entrenador del Madrid. El portuguès ha lloat l'Espanyol.
15: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición. Me gustó mucho el primer partido y ahí están. En clasificación ya 3 puntos, 3 marcados, 0 sufridos. Empezar bien con una victoria en casa es siempre una motivación y estamos preparados.
11: Mourinho, per l'altra banda, ha insistit que per tornar a guanyar la Champions al Madrid li caldrà molt de compromís. I avui també a primera divisió de futbol es juga el Betis a Real Societat, a partit de la segona jornada, avui a les 9 del vespre. Ahir, per cert, el Rayo i l'Alavés ja van jugar i van empatar a 1. Mentrestant, a la segona divisió, el Girona juga avui al camp del Còrdoba a les 9 del vespre, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Van de Vic és la novetat, mentre que Pixur és baixa per decisió tècnica. Tampoc han viatjat Unahi, que podria sortir del club, David López, que està lesionat, i els últims fitxatges, Unai i Mumin. Quique Álvarez és el tècnic dels gironins.
16: Els més difícils, més incòmodes de jugar aquesta categoria. I és els que en trobarem, més a més, jugant contra un equip que en teoria som nosaltres, que hem baixat, i més a més, havent perdut el primer dia i jugant a casa, no?
11: Avui juga el Girona i diumenge ho farà el Sabadell. A Castelló, a Castàlia, 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: I més coses. El Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, juga avui a les 5 de la tarda contra Alemanya. És un partit ja de la segona fase. L'equip, amb 12 jugadors catalans, ahir va superar Irlanda, 3-2. Escoltem el jugador Jordi Bonastre.
18: Doncs la veritat és que amb moltíssimes ganes. Crec que és un rival que els últims anys hem jugat moltes vegades contra ells, i tot i que ser un rival, és un rival top, els coneixem molt bé, crec que a més se'ns dona bé. I bueno, després de veure tot el plantejament tàctic que ells proposen, doncs crec que tindrem moltes oportunitats, serà un partit molt obert.
11: L'equip femení també ha passat a la segona fase després de guanyar i Nova Zelanda 3-0. Demà jugaran contra l'Argentina a les 9 del vespre. I en handbol, el Sant Vicenç i el Barça buscaran avui el bitllet per la semifinal, en el seu cas, de la Supercopa de Catalunya, on ja els espera el Granollers, que ahir va derrotar el Sant Joan d'Espí per 20-34. La segona semifinal es juga avui a les 9 del vespre a Martorell. El xoc entre el Barça és un dia històric, de fet, pel Sant Vicenç, vigent subcampió de la Copa Catalana i que juga la primera estatal. Nacional, la tercera categoria de l'handbol espanyol. En la categoria femenina avui es juguen les dues semifinals. A les 7, Sant Vicenç s'enfronta al Lleida i a les 9, el Mataró ho fa contra el Granollers, en aquest cas a la capital del Maresme.

0: Dos quarts de quatre. Atenció a les pròximes hores, perquè Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat per les pluges intenses que es preveuen avui i demà al Camp de Tarragona i al Delta de l'Ebre. En alguns punts es poden superar els 60 litres per metre quadrat. Rècord d'ocupació als hotels catalans aquest juliol, sobretot gràcies al turisme estranger. Han registrat 2,7 milions de viatgers, un 3% més que fa un any. El govern espanyol apuja a 2.700 els menors migrants identificats a Ceuta, 500 més que a principis de setmana. A la platja del Trampolín torna a haver-hi migrants. El govern espanyol vol traslladar-ne uns 300 als espais habilitats, mentre que les ONGs diuen que ja estan plens. Des d'ara i fins a les 4 també us explicarem que els experts alerten que durant l'estiu se sol agreujar la soledat no desitjada, un seriós problema de salut pública amb importants conseqüències físiques i de salut mental. El canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances poden alterar i empitjorar el benestar emocional. Palamós, al Baix Empordà, ha decidit tancar temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per seguretat. Els motius són l'erosió que pateix la zona, que es va cremar el novembre, i el risc de despreniments a Cala Corps. I els esports, què destaquem, Roger Arnau?
1: El Barça femení, que disputa avui el trofeu Joan Gamp per a l'estadi Johan Cruyff. L'equip es presenta a les 7 i a les 8 jugarà el partit contra el Brighton anglès. La central Van Aasten és baixa d'última hora per una sobrecàrrega muscular a la cuixa dreta. Mentrestant, el Barça masculí no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elge. Avui Cancelo ja s'ha entrenat amb el grup i Rodri ha fet treball individual.
0: I el temps tarda variable, encara amb clarianes a moltes zones i calor moderada, màximes d'entre 28 i 34 graus, si bé també disminueix la xafogor. Xàfecs i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, punts de Girona i Barcelona. De nit i matinada poden caure aiguats a la Costa Daurada. Protecció Civil manté preactivada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses previstes per avui i demà dissabte. Les precipitacions més intenses es preveuen aquest vespre i aquesta nit al Camp de Tarragona i dissabte a la zona del Delta de l'Ebre, on es poden superar els 60 litres per metre quadrat. Protecció Civil demana prudència davant la possibilitat de crescudes sobtades de rius i rieres, especialment en zones que habitualment estan seques. També recomana no travessar zones inundables ni acostar-se a les lleres dels rius i extremar la precaució en els desplaçaments. Ahir, la pluja i les calamarsades ja van deixar incidències en bona part del país. Des que es va activar l'Inuncat, dijous al migdia, els bombers han atès 135 trucades. Durant la nit passada, la majoria d'avisos s'han concentrat a les comarques de Tarragona, mentre que ahir la tarda el Vallès Occidental va ser la comarca amb més incidències. D'altra banda, ja s'ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna que s'havia activat aquest dimarts. Durant aquest últim episodi de calor, diverses estacions han superat els 40 graus i el sistema d'emergències mèdiques ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb la calor. I el fenomen climàtic El Niño d'aquest any podria ser el més intens registrat fins ara, segons les prediccions de l'Agència Meteorològica del Regne Unit, que també preveu que el 2027 serà l'any més càlid. El Niño és una variació natural del clima que es produeix cada any, cada cert temps, i que provoca un augment de les temperatures de la superfície del mar al Pacífic, amb conseqüències per al clima de la resta del planeta. Sobre el terreny, els efectes es noten últimament en diversos països de Llatinoamèrica. Buenos Aires, Joan Biosca.
2: Els científics creuen que el fenomen del Niño d'aquest any, que es va començar a registrar a l'abril al Pacífic, seran dels més forts que s'han vist mai. I els seus efectes en territori sud-americà ja els han notat, per exemple, els turistes que visiten aquests dies el Machu Picchu, al Perú, atrapats durant hores enmig de les pluges i riuades, que també han sigut fortes en altres sectors del país andí, amb camions enfonsats en el fang i autobusos de passatgers encallats.
3: Hay niños, personas adultas, y nosotros necesitamos el apoyo acá, donde estamos parados 4 días, desde el día domingo estamos acá.
4: ¿Dónde está el Ministerio de Transporte que se preocupe de la presidenta? Pero nosotros estamos de hambre, de frío.
2: El fenomen del Niño també ha castigat més al sud, a Xile, fortes pluges i riuades que han deixat un rastre de 16 persones mortes i localitats arrasades, on el govern de Xile ha decretat l'estat de catàstrofe pels danys. Les previsions dels experts indiquen que en els propers dies i setmanes els efectes del Niño ja es podrien sentir amb molta força aquí a l'Argentina, on les autoritats ja es preparen davant de possibles fortes pluges i greus inundacions.
0: La campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones gràcies a les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu. Tarragona, Ricard Boigas.
5: Feia temps que no es preveia una campanya com la d'enguany. Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín, a 3Cat Info.
6: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners, sobretot a la zona d'influència de rec del riu de Canyes, que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, doncs continuen produint i produeixen bé.
5: La setmana que ve tenen reunió a la llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de despeses de producció. El dèficit d'avellana al mercat fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
7: 3Cat Info.
0: El turisme a l'estranger impulsa l'ocupació turística catalana fins a màxims històrics, sobretot a Barcelona, on 9 de cada 10 pernoctacions registrades durant el mes de juliol corresponen a visitants internacionals. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, els hotels catalans han registrat gairebé 2,7 milions de viatgers aquest juliol, un 3% més que ara fa un any. Barcelona és la destinació de l'Estat amb més pernoctacions registrades i també encapçala l'arribada de turistes estrangers. Aquest juliol n'ha rebut uns 200.000 més que Madrid. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, relaciona aquesta projecció internacional amb esdeveniments com la visita de Lleó 14, el Tour de França o fins i tot el Mundial de Futbol.
8: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda, com fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit, òbviament, contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: En canvi, entre els turistes residents a l'Estat, Madrid guanya la partida a Barcelona. El professor Duro posa en valor que el turista estranger fa una despesa més elevada que el turista de l'Estat.
8: És un mercat que deixa molt més despesa, que el mercat domèstic. Bé perquè es gasta més per dia o bé perquè està més dies, òbviament. No? I a més, òbviament, ens ajuda una mica a vendre el país, a vendre la nostra manera de ser, a vendre com som.
0: Pel que fa a les destinacions de platja, la Costa Brava també ha tingut més turistes als hotels, mentre que a la Costa Daurada el nombre de clients ha baixat un 2,5%, especialment en localitats com Salou. De mitjana, la nit d'hotel a Catalunya ronda els 150 euros, un 6% més cara que l'estiu passat. Pugen especialment els preus a la província de Girona, on s'han encarit un 13%. El govern espanyol eleva a prop de 2.700 els menors migrants identificats a Ceuta. Són 500 més que a principis de setmana, però admet que n'hi ha molts més que no tenen localitzats. Uns 1.400 s'estan en centres de la comunitat de Ceuta i la resta en espais habilitats per les associacions veïnals. Però el govern espanyol admet que n'hi ha molts més malvivint per la ciutat i dormint al ras. El secretari d'Estat de Joventut, Rubén Pérez Correa, ho ha explicat a Ràdio Nacional.
9: Tenemos un montón de menores no reseñados. Hay menores que escapan de los dispositivos policiales porque ellos piensan que van a ser devueltos. Ellos muchas veces no se acercan a la policía.
0: Mentrestant, a la platja del Trampolín torna a haver-hi migrants després del trasllat que es va fer als dos centres habilitats per acollir-los. Aquest matí la policia els ha encerclat en un costat de la platja, s'han fet tasques de neteja i ara continuen allà. Segons el govern espanyol, volen traslladar-los en grups a les places que encara estan lliures, però segons Ramsés Mohamed, de l'associació Elin, està tot ple i això explica en part per què torna a haver-hi migrants a les platges.
10: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalitzat a persones a aquests recursos d'acollida.
0: En paral·lel, la Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions que traslladaven clandestinament migrants des de Ceuta a la península i s'han detingut cinc persones que utilitzaven embarcacions petites per moure'ls. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, que va assegurar que no havien arribat migrants des de Ceuta a la península. Per cert, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha encarregat al ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la coordinació de la crisi a Ceuta. Tres setmanes més tard de l'entrada massiva, gestionarà l'emergència i coordinarà tots els ministres implicats.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Mor un home mentre treballava en una casa a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà. La víctima tenia 23 anys, Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: L'accident ha passat al voltant de les 10 del matí. L'home feia tasques de rehabilitació d'una casa quan li hauria caigut a sobre una paret de pedra. Diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de tres dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, s'han desplaçat fins allà. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Tremp i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
0: L'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en més de dos anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La mitjana mensual, a sis dies de tancar l'agost, se situa en el 2,94%. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta a una tendència alcista. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys podria encarir-se uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada. I els experts alerten que durant l'estiu se sol agreujar la soledat no desitjada, un seriós problema de salut pública segons l'Organització Mundial de la Salut, amb importants conseqüències físiques i de salut mental. El canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances, incloent-hi els metges i els professionals de la salut mental, són factors que poden alterar i empitjorar el benestar emocional amb riscos que poden arribar a ser molt greus. La gent gran que viu sola, els adolescents o les persones migrants sense xarxa són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats. La soledat no desitjada és una realitat moltes vegades invisibilitzada que comporta una sèrie de riscos. Montse Villalobos, psicòloga i responsable d'acció comunitària de la Fundació Ajuda i Esperança, ressalta riscos com l'aïllament i la desesperança.
12: I fa que puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
0: Villalobos apel·la a la responsabilitat col·lectiva d'estar atents i acompanyar aquelles persones que poden estar sentint aquest malestar, encara més en moments com l'estiu, en què els professionals de la salut solen estar menys disponibles.
12: Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
0: Per qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061, disponible les 24 hores del dia. La Fundació Ajuda i Esperança té a disposició el telèfon de l'Esperança, el 93-414-4848, i el telèfon de prevenció del suïcidi, el 900-925-555.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Palamós, al Baix Empordà, tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castellcaproig per seguretat. Els motius són l'erosió que pateix la zona, que es va cremar al novembre, i el risc de despreniments a Cala Corbs. Girona, Núria Peraire.
13: Un dels trams tancat és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat, que, segons l'alcaldessa Maria Puig, hi farà accions de regeneració.
14: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
13: Al tram del mirador de Cala Corbs hi ha un mur que dona el penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri ferroviari de costes d'aquí de Penny pugui fer millores. Tot i els talls, el camí de ronda es pot seguir fent per vies alternatives.
0: La Generalitat impulsa un pla per millorar les carreteres i els camins que porten als pobles del Pirineu. L'objectiu és identificar els punts més crítics per prevenir possibles talls per esllavissades. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
15: L'objectiu és ordenar la gestió d'aquesta xarxa molt extensa pel tipus de terreny i per la quantitat de pobles que hi ha al Pirineu i prioritzar els trams on és més urgent fer treballs de manteniment. Per fer-ho s'estudiaran quins són els punts més crítics. Sílvia Romero és la delegada del govern a l'Alt Pirineu i l'Aran.
16: El que s'està treballant és una identificació d'aquests punts crítics a través d'estudis de riscos geològics per tenir aquesta identificació de quins són els aspectes doncs, que caldria treballar, es podria prevenir per evitar doncs, esllavissades o ensorraments en les vies.
15: També es preveu la creació d'un protocol d'emergència perquè les diferents administracions puguin coordinar-se en cas d'esllavissada. I també es volen coordinar les diferents subvencions que es donen perquè els ajuntaments, que gairebé sempre són els titulars dels camins, puguin fer-ne el manteniment.
0: Passa un minut de 3:15. Trànsit, equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
17: Ens començarem dient que hi ha retencions a l'AP7 a Viladasens en sentit nord, cap a Figueres, per un accident. Hi ha només un carril obert. També a l'AP7 a la Jonquera hi ha retencions en tots dos sentits a causa d'un accident. Hi ha un carril tallat en sentit sud. Mentre que també a Castellbisbal, en sentit nord, hi ha retencions, un carril tallat per un vehicle avariat a la C25. A l'altura de Sant Hilari Sacalm, l'avaria d'un vehicle fa que hi hagi un carril tallat. Està tallada la C-147 a Alt Àneu. Està tallada per esllavissades. I, finalment, a Barcelona, la Ronda de Dalt, hi ha retencions entre la sortida 5 i 6 en tots dos sentits per obres. I també a la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
17: Bona tarda.
0: El temps. Amb Néstor Gómez.
18: Una tarda més tornarem a parlar de ruixats i de tempestes. De fet, ja aquestes primeres hores de la tarda apareixen els primers cap a l'àrea de la Garrotxa, punts també de l'Alt d'Empordà i del Pla de l'Estany, però se n'esperen més, no només al Pirineu, sinó també a punts del prelitoral, especialment cap a l'àrea del Montseny i comarques veïnes. Una situació molt més tranquil·la cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre, on predominarà el sol, tot i que al massís dels Ports també hi ha l'amenaça de la possibilitat d'algun ruixat. Tot això amb una tarda en la qual s'espera que les temperatures siguin prou suaus. Han baixat clarament les temperatures respecte als valors d'ahir. Ahir encara vam assolir valors de 37 graus. Avui, en principi, les màximes ronden la xifra dels 34 graus cap a les Terres de l'Ebre i, en principi, no s'espera que superin els 35. El canvi de temps important arribarà darrera hora d'avui, de cara al vespre nit. Atenció a les pluges al Camp de Tarragona, també a punts del Garraf, perquè en poden ser durant aquest vespre nit i matinada, poden ser localment molt intenses en aquest sector. Pluges acompanyades de calamarsa o fins i tot també de tempesta i, com dèiem, ens poden acompanyar durant bona part de la matinada entre el Camp de Tarragona, el Garraf i arriba també al Baix Llobregat. Això durant la matinada perquè al llarg del matí de dissabte aquestes pluges es concentraran més cap al delta de l'Ebre, cap al Baix Ebre i també cap al Montsià. Precaució, doncs, en totes aquesta franja costanera entre la matinada i demà al matí. Tot això a les portes d'un cap de setmana que, tret del sud del país, el temps serà prou assolellat. Això sí, demà a la tarda amb alguns ruixats cap a l'àrea del Pirineu i unes temperatures que tendiran novament a baixar. Si avui les màximes rondaran la xifra dels 34-35 graus, demà possiblement tindrem unes màximes que no passaran dels 31 o 32 graus. I també a les portes d'un diumenge, que es mantindran les pluges intenses cap a les Terres de l'Ebre i, en canvi, la resta del país, temps assolellat i algun ruixat de tarda només al Pirineu.
19: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. Catalunya Ràdio ha anat al rodatge i ha pogut parlar amb els seus protagonistes, Clàudia Roses.
20: Vigila, no t'espantis, si sota el teu reflex d'aquestes aigües fosques hi ha una força que t'absorbeix tot el que... La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire i que utilitza la fantasia per parlar de la realitat. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
21: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
20: El gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. En aquesta segona entrega, cada capítol se centrarà en altres personatges del folklore català, com la vella Quaresma o el Peridot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
22: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'ls senti seus.
20: Aquesta temporada s'han pogut permetre prescindir de la IA, que va rebre algunes crítiques, i ara faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
0: El Festival de Música Clàssica de Torroella de Montgrí es tanca avui amb una proposta de Le Poème Harmonique, recreant un carnaval barroc i un concert sobre l'univers sonor del compositor anglès John Dowland. La 46a edició s'acaba amb un balanç molt positiu per la fidelització del públic, segons la directora del festival, Montse Faura. Girona, Maria Rovira.
23: L'última jornada del Festival de Torroella de Montgrí portarà una doble proposta per tancar una edició que s'ha basat en un diàleg entre el present i la memòria. Un final d'edició que resumeix, en certa manera, l'essència del festival, segons ens explicava la seva directora, Montse Faura.
24: Comencem a l'Espai Ter, amb el Carnaval Barroc, amb Le Poème Harmonique i Vicent Mestre, un espectacle que ens porta a la disbauxa del Carnaval Romà del segle XVII en música, teatre i moviment, i acabarem la nit a l'Església de Sant Genís en un registre completament diferent, molt més íntim, amb la Clara Brunet i el Bor Suljan i aquest Mr. Dowland Dream, que parteix de l'univers de Dowland per arribar fins als segles XX i XXI.
23: Més enllà de les xifres, el festival es tanca amb un balanç positiu, sobretot per la resposta del públic, segons explicava Faura.
24: El balanç és molt positiu, sobretot per la resposta i la confiança del públic. Hem tingut una ocupació extraordinària i molts concerts amb entrades exaurides, fins i tot en una edició en què hem pogut ampliar l'aforament en diverses cites. Però més enllà de les xifres, em quedo amb la qualitat artística i amb la relació que s'ha produït entre els artistes, el públic i Torroella.
23: Amb el lema L'amor també deixa rastre, el Festival de Torroella ha programat una quinzena de concerts quan es va obrir amb un concert de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, a l'Espai Ter, amb un programa dedicat a Beethoven. El festival ha tornat a combinar grans noms internacionals amb talent local i protagonisme de la música de cambra.
0: Aquest vespre comença la 33a edició del Festival Tradicionarios a les Terres de l'Ebre, un certamen que agrupa les noves veus de la música d'arrel i que enguany, entre d'altres, estrenarà el nou disc dels Quicos. Anem cap a Tarragona, Jordi Barranca.
25: Doncs ella està agraciada, a qui vos compararé.
26: Això serà demà a la nit amb la presentació del nou treball del Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries a Jota per Cobla. Arturo Gayan és un dels integrants i també és el codirector del festival.
27: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, doncs, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la Cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
26: El tret de sortides avui a la tarda a partir de les 7 a Montaller de Can a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. El cartell d'aquesta edició el formen algunes de les noves veus més prometedores.
27: Trobem artistes de ponent com les Silvestres en la veu d'Eura Gaia, un artista que es podria dir jove i que ara està en primer lloc. Podem parlar encara més joves de Pitxorines, aquestes 8 noies de les Illes Balears.
26: Un festival que enguany, més que mai, vol recuperar l'essència posant en valor la música tradicional dels països catalans.
25: A la vitrina de ningú.
0: Queden 5 minuts per les 4.
19: Esports.
0: Amb Roger Nau, bona tarda.
1: Bona tarda. El Barça prepara el seu debut a la Lliga diumenge al vespre al Camp de l'Elx. L'equip s'ha entrenat aquest matí i ho tornarà a fer demà, a primera hora. Avui Joan Caucelo, ja s'ha entrenat amb el grup, mentre que de moment Rodri s'ha exercitat al marge fent treball individual. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge, amb el dubte precisament de Caucelo per haver arribat a última hora. Del partit de diumenge ja n'ha parlat el migcampista de l'Elx, Fede Redondo, que espera un partit atractiu per l'espectador.
2: Todos los partidos tienen sus matices, ningún partido es igual, ningún rival es igual. Somos un equipo que siempre intenta ser dueño de la pelota, ellos también, creo que va a ser un partido lindo para el espectador, pero vamos a intentar, como dije al principio, sacar a luz nuestras virtudes e intentar minimizar las de ellos.
1: El Barça masculí prepara el debut a la Lliga i el femení avui disputa el trofeu Joan Gamp per a l'estadi Johan Cruyff contra el Brighton anglès. L'equip de Pere Romeu es presenta davant l'afició a les 7 i a les 8 començarà el partit, que es podrà seguir en directe per TV3. Avui Pere Romeu no podrà comptar amb una de les noves jugadores blaugranes, la central neerlandesa René Van Asten, que és baixa per una sobrecàrrega al recte anterior del quàdriceps de la cuixa dreta. A més de Van Asten, les altres tres cares noves del Barça femení són la portera dels Estats Units, Tyler McCamey, la defensa catalana Martina Fernández i la davantera brasilera Caroline Nicoli. Per cert, l'espanyol femení també juga avui el seu últim amistós de pretemporada. Ho farà a 6:45 contra el Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. I tornant a la Lliga, l'Espanyol rep demà al vespre el Real Madrid a l'RCD Stadium a 6:45. Manolo González no podrà comptar amb Javi Puado, lesionat a finals de la temporada passada, amb Cabrera, sancionat durant els tres primers partits de Lliga, i Quique García, lesionat als isquiotibials durant aquesta pretemporada. De la baixa del davanter, precisament, n'ha parlat Pere Milla al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Notarem molt l'ausència de Quique, que al final, bueno, com li diuen, l'obra del gol, Quique gol, ho notarem molt, però bueno, per sort, Javi, diuen que d'aquí a poquet ja estarà amb nosaltres, Quique amb no res també, el desembre està aquí al costat, també estarà amb nosaltres, així que bueno, tots sumarem. I si a més ve algú més, pues que sigui sempre per sumar, no?
1: El tècnic blanquiblau Manolo González parlarà a les 5 de la tarda en la prèvia del partit. De moment, qui ja ho ha fet aquest matí és José Mourinho, la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid. El portuguès ha lloat l'Espanyol, ha assegurat que és un gran equip i, d'altra banda, ha insistit que per tornar a guanyar la Champions al Madrid li caldrà compromís.
4: Necesitamos de ser un equipo, necesitamos de trabajar bien, necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente a cada minuto de cada partido. Tenemos que superar momentos de frustración que van a llegar, sea por resultado negativo, sea por frustración personal.
1: A la segona divisió, el Girona juga al Camp del Còrdoba a les 9 del vespre, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Fan de Vic és la novetat, mentre que Píxur es baixa per decisió tècnica. Tampoc han viatjat Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges de l'equip, Unai i Moumin. Quique Álvarez, el tècnic dels gironins, considera que el d'avui serà un partit molt complicat.
5: Els més difícils, més incòmodes de jugar a aquesta categoria. I és els que en trobarem, més a més, jugant contra un equip que en teoria som nosaltres que hem baixat i, més a més, havent perdut el primer dia i jugant a casa, no?
1: Avui juga el Girona, diumenge ho farà el Sabadell al Camp del Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip.
19: 3CAT Info.
1: I el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina juga avui a les 5 de la tarda contra Alemanya. És un partit de la segona fase. L'equip amb 12 jugadors catalans ahir va superar Irlanda 3-2. El jugador Jordi Bonastre parla sobre el partit d'avui contra Alemanya.
6: Doncs la veritat és que amb moltíssimes ganes. Crec que és un rival que els últims anys hem jugat moltes vegades contra ells i, tot i que ser un rival, és un rival top, els coneixem molt bé, crec que a més se'ns dona bé. I bueno, després de veure tot el plantejament tàctic que ells proposen, doncs crec que tindrem moltes oportunitats, serà un partit molt obert.
1: L'equip femení amb 10 catalanes també ha passat a la segona fase després de guanyar ahir Nova Zelanda per 3-0. Demà jugaran contra l'Argentina a les 9 del vespre. Acabem amb un apunt d'handbol per dir que el Sant Vicenç i el Barça busquen avui el bitllet per la final de la Supercopa de Catalunya. Ja els espera el Granollers a la final, que ahir va derrotar el Sant Joan d'Espí per 20-34. La segona semifinal d'avui es juga a les 9 del vespre a Martorell. El joc contra el Barça, de fet, és un dia històric pel Sant Vicenç, vigent subcampió de la Copa Catalana i que juga a la primera estatal, la categoria de bronze de l'handbol espanyol.
7: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. El ple municipal de juliol va aprovar definitivament la nova ordenança de mobilitat. És una normativa amb la qual l'Ajuntament vol donar resposta a les necessitats actuals marcades pel creixent ús dels vehicles de mobilitat personal, és a dir, els patinets, que han convertit la mobilitat urbana en un nou repte. Castelldefels estrena un nou portal d'estadístiques sobre l'impacte de l'activitat aeroportuària. L'Ajuntament ha posat en funcionament un nou espai web d'estadístiques que permet consultar de manera fàcil, visual i interactiva informació relacionada amb l'activitat aeroportuària i els seus efectes sobre el municipi. I el trenet turístic bat el rècord de persones usuàries respecte als dos últims estius. Fins al 9 d'agost, 3.099 persones han utilitzat el servei, una xifra superior a la registrada en el mateix període de 2025 i 2024. El trenet connecta el centre amb el castell, la Neclau i la platja fins al 6 de setembre. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Cels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí ara comienza Castelldefels, així som. Sabrem els continguts de dos programes que s'emeten avui a la graella de Ràdio Castelldefels, la cara B, que arribarà a les 10, i a continuació, a les 11, Castelldefels. A Dani Majós i Albert de la Torre ens explicaran els continguts dels seus respectius programes aquesta nit. Parlarem també del carnet jove, com poden adherir-se als comerços de la ciutat a aquesta iniciativa amb la Vilma Bianchi, tècnica de comerç, i també la propietària d'un establiment de la ciutat que participa en aquesta campanya. El Daniel Lirio, responsable de l'OMSIC, l'Oficina d'Informació Municipal sobre l'aeroport, ens parlarà d'una nova iniciativa municipal, la d'obrir un nou portal d'estadística sobre l'aeroport. Daniel us explicarà com funciona. I més coses fins a la una del migdia. Gràcies per ser amb nosaltres i welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort,

0: perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
1: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
0: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
2: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Castelldefels, així som.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, el cinema El Castell tanca la temporada amb La Virgen de Agosto. Aquest diumenge a les 10 de la nit, la pel·lícula de Jonás Trueba protagonitza la tercera i última sessió de cinema a l'aire lliure, en un dels espais més emblemàtics de la ciutat. Castelldefels vol ampliar la xarxa de microrefugis climàtics. La iniciativa de l'Àrea Municipal de Comerç té l'objectiu d'oferir als establiments comercials adherits com espais on la ciutadania es pugui refugiar en moments de màxima calor. Castelldefels compta també amb 7 refugis climàtics. I si té un comerç o establiment a Castelldefels, pot participar sense cost afegit en un projecte impulsat per l'Ajuntament que busca reforçar el vincle del jovent de la ciutat amb el municipi i fomentar el comerç de proximitat. La iniciativa, dins del projecte Carnet Jove Local, compta amb la col·laboració de l'Agència Catalana de la Joventut. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels, avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Últims dies per beneficiar-se de les reduccions a la taxa de residus. Els veïns i veïnes de Castelldefels encara poden obtenir reduccions a la taxa de residus del 2026 fent ús de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil o les mini-deixalleries. El termini per beneficiar-se d'aquests descomptes finalitza el pròxim 31 d'agost. Recordem que la plaça de les Palmeres acull de dimarts a diumenge el Pal Market Cinema La Fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Aquest divendres, música en Fitos i el Fitipaldi a partir de 9:15. El dissabte, Princesa Show a partir de 8:15. I el diumenge, Pal Comedy, el confessionari a càrrec d'Impro Show a partir de 9:15 del vespre. I la votació ciutadana dels premis individuals de la 26a nit de l'esport comença dilluns. Del 24 d'agost al 6 de setembre, la ciutadania pot participar en l'elecció dels finalistes de les 5 categories individuals de millor esportista. Els premis de la nit de l'esport es lliuraran el pròxim 18 de setembre en una cerimònia al CEM Can Roca. És tot de moment. Ja més notícies en el decurs de l'informatiu que arribarà a la 1. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Hasta luego.
1: Que vaya bien, adiós.
2: Cápsulas de salud. No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

0: aposta que cada vegada guanya més adeptes, als jocs de taula. Però no de qualsevol mena, sinó de jocs petits, fàcils de portar a la maleta o a la motxilla i perfectes per compartir una estona amb família o amistats durant aquestes vacances. Per descobrir-nos algunes de les opcions que podem trobar a la Biblioteca de Castelldefels, m'acompanya ara als estudis la tècnica de la biblioteca, Carolina Castaño. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs avui fem aquest especial perquè és l'última secció abans de les vacances d'estiu per part de la secció aquí a la ràdio. Tornarem el 16 de setembre i ens portes una alternativa perfecta per desconnectar de les pantalles, els jocs de taula. Per què s'ha triat aquest tema?
1: Doncs precisament vam començar a incorporar els jocs de taula al nostre fons perquè doncs, a la zona infantil hi havia fins i tot baralles per fer servir l'ordinador i per jugar, que no només és un espai d'estudi, també és un espai de lleure, la biblioteca. Però clar, aquesta dependència o aquesta afició per les pantalles, doncs volíem compensar-la també amb alternatives de joc doncs, desconnectat, de joc, analògic, diguéssim, jocs de taula. I així vam començar a incorporar al fons doncs, aquesta col·lecció.
0: Que potser molta gent que ens escolta ho desconeix. Pensa a la biblioteca i pensa en venir a agafar un llibre, però també, a part de... Moltes vegades ja hem també parlat que teniu revistes, que teniu pel·lícules, teniu mangas, o sigui, teniu una varietat més enllà del típic llibre. I, a més, sumem tota la selecció de llibres, que més o menys quina tipologia teniu?
1: Doncs jocs de taula tenim per totes les edats i de tota mena. Vull dir que la majoria són jocs de taula, doncs això, pròpiament que hagis de jugar doncs, amb un tauler o a cartes, però que sigui sobre taula, però també ja veureu que us porto jocs doncs, més àgils i dinàmics que no necessiten doncs, seure pròpiament, sinó que són més de passar proves i així. No? I llavors tenim la diferenciació, això sí, que es coneixen sobretot els jocs per infantil, però a dalt, a primera planta, també tenim jocs per majors de 10 anys, és a dir, per adults i per joves.
0: I a més, ens has d'explicar, ens avances una exclusiva aquí d'una exposició, no? Que
1: efectivament, us porto la primícia de l'estiu, perquè són jocs que estaran exposats els mesos de juliol i agost, però encara avui som el dia de la Revetlla, som 23, i doncs ja us explicaré una mica de què va aquesta expo de l'estiu de Jocs Viatgers.
0: I aquí ens avancem a aquesta exposició i ens portes, literalment ens portes aquests jocs, els tenim tots aquí
1: els
0: a la
1: tenim,
0: taula.
1: Aquí, els tenim
0: després
1: aquí.
0: Ja dèiem que farem una fotografia per les xarxes socials, tant de la ràdio com de la biblioteca, i que així tothom pugui recuperar aquesta secció i veure els jocs i després ja reservar-los. Com funciona? Com poden fer la cerca al catàleg i després arribar al préstec?
1: Exacte, per tafanejar els jocs que tenim podeu desplaçar-vos fins aquí i mirar-los o bé a veure el catàleg. El catàleg a la DI, a la DI.diva.cat, DIVA amb B alta, que algun cop em van comentar DIVA, no, Diputació de Barcelona, a la DI.diva.cat, cerqueu allà jocs de taula, per qualsevol paraula, jocs de taula, i filtreu per Castelldefels, perquè com que és un material, és l'únic material que no es presta per préstec interbibliotecari, bueno, a excepció d'exemplars que siguin com molt delicats i no es puguin prestar, tenim accés a tot el fons d'arreu de Catalunya, amb qualsevol tipus de format, però els jocs de taula només es poden prestar i recollir aquí a la biblioteca. De fet, els heu de prestar no per l'autopréstec, sinó a taulell. Us els prestem amb una bosseta i de manera que quedin més protegits i ens l'heu de tornar així. No mai per la bústia, sinó a taulell.
0: Clar, al final és el que dius, és un element més delicat, conté també moltes peces, moltes cartes, o sigui, és un tema que s'ha d'anar amb cura en aquest sentit. Doncs la selecció que ens portes avui té una característica comuna, òbviament, l'hem plantejat com un especial de jocs de taula per l'estiu, perquè siguin jocs petits, fàcils de portar a la maleta, a la motxilla, o que ens capiguen a la bossa de platja, per exemple. Per on vols començar?
1: Doncs mira, farem, com que us he portat una mica tot, però bàsicament són jocs per grups i després doncs, anem disminuint de número de jugadors fins a arribar a un joc molt xulo en solitari.
0: Molt bé,
1: que ha tingut el premi del millor joc en solitari.
0: Llavors, fantàstic!
1: us porto doncs, primer de tot això, un clàssic, que és un joc de vetllada, és a dir, un joc per compartir doncs, amb grans grups. I el que us deia, que no, no necessites allò a la taula per jugar, sinó una disposició de seient en cercle on es puguin veure tots els participants. Perquè aquest joc que us porto és el de Los Hombres Lobo de Castronegro, el joc de l'home llop. És un joc de rols ocults en què mínim necessitem ser 6 jugadores i una narradora. I bueno, et pot tocar doncs, en la repartició de rols, et pot tocar ser Job o ser Poble, però també hi ha altres personatges que et poden tocar, doncs, la vident, la caçadora, la nena. Quantes més persones jugueu, més rols podeu incorporar. I és fonamental la tasca de la narradora, en aquest cas, per ambientar la història, i serà qui guia l'ordre de la partida, no? Que indica quan el poble dorm, i és llavors quan l'home llop es desperta i assassina algú. Sí? Després els poden interferir els diferents altres personatges, i quan us lleveu de nou, quan el poble torna a despertar, comença el debat sobre qui ha sigut l'assassí, i llavors doncs, això, hauràs de treure les teves millors habilitats de persuasió, de defensa i acusació, i és molt divertit, enganxa molt i podreu fer moltes rondes.
0: Mm-hmm. Un joc, a més, molt nostàlgic, no? Perquè és el típic, a mi em recorda les cases de colònies, a les nits, no? Que era el moment de jugar i ho fèiem de manera casolana, no? De simplement amb uns paperets. Doncs ara tenim aquí les cartes ja directament, i també entenc que amb diferents instruccions per fer variacions segons com ens organitzem.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquest és la primera recomanació, Hombres Lobo.
1: Hombres Lobo. I un altre imprescindible que us porto és el Don't Get Caught. Aquest joc és especial perquè no es juga en una sola partida, sinó que es pot jugar al llarg del dia o fins i tot doncs, al llarg d'un cap de setmana. És un joc on tens missions secretes que has de complir sense que la resta t'enxampi. I, per exemple, doncs, cadascú tindrà una carpeteta d'aquesta mida butxaca i agafaràs 5 targetes de prova i una que és una prova comodín, no? Mm-hmm. Que vol dir que aquesta comodín és una prova que no mai quedarà invalidada. Sí? La resta, doncs, si t'enxampen que l'estàs fent, queda invalidada. I són proves doncs, molt, molt senzilles, sí? Però que això doncs, està... i has de trobar que la resta del grup doncs, estigui que baixi la guarda una mica. Perquè, per exemple, et diu haz que un jugador repita algo 3 veces. No? Doncs aquesta tonteria, si tu aconsegueixes que ho repeteixi, dius, ja tinc una prova. Qui aconsegueix doncs, finalitzar 3 proves ha guanyat la partida. Però això doncs, es crea una mica de tensió entre el grup doncs, al llarg d'aquests dies. Sí? O consigue que un jugador encienda les luces 30 segundos i després les apague. O mete esta carta en un pote i haz que un jugador la abra. Però tot això doncs, al llarg d'això, d'una jornada, d'un dinar llarg o d'un cap de setmana, doncs es pot dur a terme aquest joc.
0: Clar, exacte. O si marxes això un cap de setmana, jo m'estic imaginant el pla perfecte de casa rural amb amistats i comences a jugar això. Però el que dius també, en un dinar, per exemple, no? Aquestes horetes de dinar amb la família i que cadascú tingui les seves missions a aconseguir, em sembla una proposta molt, molt xula. Sí. El que passa que quan aconsegueixes complir una d'aquestes coses, al moment ho dius com enxampat o com funciona exactament?
1: Sí, pots, o sigui, l'has de... hauries d'agafar la targeteta aquesta i ensenyar que l'has enredat per aconseguir-la. Sí?
0: Clar, enxampat seria el contrari, no? Si se n'adonen que tu estàs fent una jugada que potser té a veure amb el joc, no és un enxampat. Vale.
1: Exacte, llavors hauries d'invalidar aquesta prova. Quan tinguis 3 de fetes del total de 6 que tens, quan algú aconsegueixi fer-ne 6, doncs ja s'ha acabat la partida, ja pot ser el guanyador. Bueno, podríeu continuar jugant la resta o bé finalitzar el joc. Això ja, les variants que vulgueu.
0: Molt bé. Doncs aquest és el segon, el Don't Get Got.
1: Don't Get Got. Exacte. I després, ara us porto en tercer lloc un joc que està entre els 10 imprescindibles de l'Oriol Comas. Per qui no conegui l'Oriol Comas, és creador de més de 50 jocs i és el que va iniciar el fundador del Festival DAU de Barcelona, que és un festival que enguany crec que fan la 15a edició, un festival de jocs de taula, vull dir que ja entén molt. I amb ell li van preguntar, tenim en un podcast sobre jocs de taula a les biblioteques, quins serien els 10 imprescindibles. Doncs comentava el Catan, el Dixit, jocs que coneixem, però també va incloure aquest, el top 10. Us he de dir que és més fàcil jugar que explicar de què va el joc. Fem-ho.
0: Això passa molt, que agafes les instruccions i comences a dir, ostres, això sembla supercomplicat, i al final dius, vinga, fem una prova, anem a veure tal, exacte. I és el moment que dius, vale, ara ja sí.
1: Exacte, doncs aquest... està recomanat per majors de 14 anys, sí? I podeu jugar entre 4 i 9 jugadores. I en què consisteix? Doncs us faig un exemple. Un jugador llegeix una targeta amb un fet o una demanda. La resta, bueno, s'ha de dir que és un joc cooperatiu, sí? Entre tots no ens hem de fer la guitza i anul·lar l'altra, sinó que hem d'aconseguir complir aquesta missió conjunta. Sí?
0: Amb això molts es baixen, ell del vaixell allà, perquè a la gent li agrada molt competir.
1: Li agrada competir. Doncs això, cadascú té un número de l'1 al 9 i has de respondre en funció de la teva posició. Sí? I per ordenar de menys a més, amb un exemple que us poso, a veure si ho entenem millor. Uh-huh. La demanda que fa el jugador que llegeix la carta és: digues un animal de més manso a més ferotge. I juguen 5 persones. Ningú sap quin número té cadascú. Tu tens el 4 i ets la tercera persona a parlar. Sí? Ja han dit cavall i tigre. Quin animal dius, sabent que heu d'ajudar a qui ha llegit la targeta per posar-vos en ordre? Llavors seria, si de 5 ets la número 4, hauràs de dir un animal prou veloç, no sé, el guepard, saps? Perquè però clar, hi ha varietat. Després acabes doncs, fent invencions una mica, no? Si ja han dit un molt ràpid, doncs tu i ho han de donar per vàlid i es generen unes dinàmiques molt xules, és molt divertit.
0: Molt bé, molt bé. També interessant.
1: I aquest és el top 10.
0: Perfecte, doncs ja tenim tercera recomanació, top 10. Anem a parlar de la quarta.
1: Vale. Ara us porto un altre joc així tipus party game, amb regles senzilles i que pugui jugar tothom. I tot i que hem dit que començàvem per grans grups, aquest podríeu jugar a partir de 3 persones. D'acord? Doncs com funciona? Es fan 2 equips i un presentador, com si fos un concurs de televisió. No? El presentador o presentadora dona 4 preguntes en veu alta. I el que has de saber les respostes i què les uneix. Per exemple, fem una prova, Estefania.
0: Vinga.
1: Si et dic, això està en castellà, eh? Una amenaza disfrazada como algo inofensivo es un con piel de cordero.
0: ¿Lobo?
1: Un lobo, vale. Tocar es una canción de Manolo Tena.
0: Madera.
1: Molt
0: no
1: bé.
0: És que la conegui la cançó, però clar, tocar madera, no? Suposo que va per aquí.
1: I quan no ves un error en ti mismo, però sí en otro, se dice que ves la en el ojo ajeno.
0: La paja.
1: La paja en el ojo ajeno. Tenim lobo, madera, paja i, per últim, les construccions de madera són menys duraderes que les hechas de i mortero, d'un objecte així...
0: Ladrillos.
1: Ladrillos. Doncs hauries... Això no es fa una per una, sinó que es llegeixen totes de cop, sí? I cada equip ha d'esbrinar quines són cada una de les respostes i enllaçar aquestes respostes. Per això es diu link d'enllaç. Sí?
0: Ah, vale,
1: llavors,
0: perfecte.
1: Llavors, què uneix?
0: M'ho has posat fàcil, també, les preguntes aquestes. No eren complicades. Suposo que hi haurà diferents nivells.
1: Efectivament, sí. Hem seleccionat alguna que no ens encallessim aquí. Però llavors seria, què uneix lobo, madera, paja i ladrillos?
0: És ah, clar, amor. És veritat. No, ho estava pensant, quan hem arribat a això de ladrillos, he pensat, ai, mira, com los tres cerditos.
1: Efectivament.
0: I clar, tot encaixa, és veritat, el lobo, hem parlat, és veritat. Lo de la cançó, toca... bueno, perquè una de les cases era de fusta, també.
1: Exacte,
0: això.
1: És el conte tradicional de la construcció de les tres cases i el llop. Doncs aquí tenim les 4 respostes, o sigui, les 4 pistes per trobar l'enllaç, que són los tres cerditos. Però vaja, que t'hi has de trencar el cap, i això, podeu jugar 3 persones, de manera que una és el qui planteja el joc i les altres dues responen i llavors, però això sempre serà també amb nombre d'imparell, doncs podeu anar sumant gent per fer equips. Les cartes tenen una lletra per darrere i quan aconsegueixes la paraula Linky, llavors haurà guanyat el joc. Has d'aconseguir
0: crear la paraula. Ah, vale. Ostres, un extra. M'agrada això també. Molt bé, doncs ja tenim la quarta recomanació. Vinga, seguim-vos per a bingo.
1: Avancem-vos per a bingo. Sí, ara us volia portar un joc de cartes, de preguntes i respostes, que és molt senzill, però me l'han agafat en préstec.
0: Ostres, stories. Han estat més ràpids, o ràpides.
1: Però, per contra, han tornat un altre que m'ha agradat molt, llavors us he portat aquest. El de True Stories el podeu investigar. De preguntes i respostes, de curiositats, així també bastant, bastant curiós. I després tenim aquest, lletra a lletra, que va superbé també per qui estigui aprenent català, que penso que es redueixen l'oferta de curs al llarg de l'estiu, clar, fent vacances tothom, doncs qui hagi estat aprenent català pot practicar amb aquest amb aquest joc d'agilitat lectora amb paraules en català i conceptes en català. Si veus, són cartes rodones, llavors és tan senzill com treure una carta, intentar, de la barreja aquesta de lletres que hi ha, encertar les diferents paraules. De tres cercles amb lletres que hi ha, doncs qui en encerti dues guanya la carta.
0: Ah,
1: i guanya el joc qui tingui més cartes. I per últim, això, aquest ja veieu que podeu jugar doncs dues persones, sí? Si aneu de viatge en parella o així.
0: Bueno, i un molt útil, justament, així com a incís, estava recordant que ara al juliol comencen també des del Servei Local de Català, que estan fent el curs d'estiu d'iniciació al català, i bueno, doncs una proposta també bona per fer una mica de joc i aprendre
1: i
0: vocabulari, o sigui que
1: clar
0: molt
1: que
0: interessant.
1: Sí. Tenim de fet un recull de jocs en català, de jocs per la llengua, el Juntaraules també és un que tindreu disponible en aquesta exposició, però clar, no us puc parlar de tots. Llavors, sí, l'han fet servir, aquí fem un grup de conversa en català i també algun cop han fet servir aquests jocs, així que ampliem també a tots aquells que vulguin, bueno, i els que sabem català també, és qüestió d'agilitat lectora. És prou divertit i molt dinàmic.
0: Uh-huh. Ara veig que passes a Hero Realms, aquest em sona a jocs de cartes d'estratègia.
1: Efectivament, aquest és un joc de cartes, allò que en diuen de mazos, no? Que has d'aconseguir doncs, fer... bueno, de fet, és de combat i tu tens les teves cartes, que tothom comença amb les mateixes, sí? Tens monedes, tens vides, tens diferents atacs i llavors a partir d'aquí pots anar guanyant... pots anar guanyant doncs, jugades per combatre... Aquest sí que és de no? Com que deien que tenim jocs cooperatius, també tenim aquest totalment de combat entre dues persones.
0: Això, ens agrada competir.
1: Sí. És un joc doncs, que l'hem comparat amb els jocs de cartes tipus màgic en la dinàmica de joc, no? Però... tothom reconeix que és molt més senzill. Jo no sé, el màgic no he jugat, però sé que és un boom i que segur que els oients la coneixen. I mira quines il·lustracions més maques té aquest joc, el Hero Realms. Mm-hmm. Així que estupendo per dos parells i per dues persones, per si vas de viatge amb ta germana, ta cosina, la veïna...
0: I el que dèiem, un joc molt compacte, realment, per endur-ho a les vacances d'estiu, està superbé. En general, tots els que has portat amb aquestes característiques.
1: Sí, per últim, aquest veus que ja és de butxaca a butxaca, bueno, superpetitet, i és el que us comentava al principi, un joc en solitari, que és senzill de jugar, però també és desafiant, perquè, clar, jo vaig fer una partida, bueno, veus que és molt xulo, que té unes il·lustracions molt maques, les cartes, a més, estan protegides, i doncs, consisteix en recol·lectar fruites, sí? Tu has de fer el teu camp de conreu, on has de, doncs és això, un joc molt tranquil, molt contemplatiu, has d'anar doncs, produint fruites i vas guanyant punts. I jo vaig pensar, mira, l'he pillat a la primera, que...
0: No, necessita millorar.
1: No, és desafiant perquè dius, ostres, però aquesta puntuació és molt baixa. Llavors t'enganxes a fer, això és un joc premiat amb el Golden Geek de 2018.
0: Molt bé, doncs llavors tots aquests jocs els tindrem disponibles per agafar en préstec i els podrem també consultar en aquesta exposició que començarà al juliol.
1: Efectivament, tindreu els jocs a primera planta, a la zona d'adults, destacat com a jocs viatgers, perquè són fàcils d'endur arreu. I també recordar-vos que bé, això, si feu la cerca per catàleg ja veureu que tenim molts altres jocs que solen jugar persones adultes o joves, com els típics que coneixereu, Exploding Kittens, el Virus, el de la bandida... Bueno, tenim tots aquests...
0: Ah, ja sé quin dius, sí, però sí. No recordo el nom tampoc, però ja sí, ja...
1: I aquests són, clar, estan a l'àrea infantil, però, evidentment, els podeu agafar, doncs, en préstec, encara que tingueu més de 10 anys.
0: Aquests m'imagino que sí que deuen tenir una llista d'espera, perquè són els més coneguts, oi?
1: Exacte, sí, ja has vist que això... Jo us portava avui un recomanat, però ha volat, i aquests de més coneguts, doncs, recomano que els reserveu.
0: Suposo que ara a l'estiu noteu un increment de préstecs dels llibres. Ai, dels llibres. Ja m'ha jugat la memòria, m'ha jugat una mala passada. Vull dir, dels jocs de taula, un increment de préstecs. I més, si feu aquesta exposició, doncs encara més s'incrementaran perquè li doneu aquesta visibilitat.
1: Aquesta és la idea, que conegueu i que gaudiu dels jocs que tenim, doncs gairebé més... Uns 200 jocs tenim aquí.
0: 200 jocs, una bona dada. Doncs ara, pregunta trampa, quin és el teu joc de taula preferit?
1: Ai, jo és que sóc una clàssica, a mi m'agrada molt el Dixit.
0: Ah, molt bé. Sí, saps que no l'he jugat mai? O sigui, l'he sentit a parlar moltíssim. Aquest el teniu també a la biblioteca.
1: El tenim a la biblioteca, però és un d'aquests que hauries de reservar.
0: Doncs
1: junt
0: ja,
1: amb
0: després,
1: el
0: acabo el programa al matinal i m'apunto en llista d'espera per provar el Dixit.
1: Sí. I tenim un que el tenim en la versió júnior, o sigui, a la sala d'infants, que es diu, que també és molt creatiu, amb imatges, Imagine Family. Aquest m'agrada molt.
0: Vale, doncs si apuntat també.
1: Apuntat però aquests també. Ja són un altre volum, que bueno, si feu maleta grossa també us els podeu endur de vacances.
0: Molt bé. Amb això ja arribem al final d'aquesta secció, que a més, com dèiem, ha estat una secció especial, secció de final de temporada d'aquesta secció de Biblioteca de Butxaca. Tornarem el 16 de setembre i abans de marxar el que m'agradaria és fer un repàs, perquè ara la biblioteca canvia d'horari, té l'horari d'estiu i, a més, a finals de mes, que ja està gairebé aquí, el pròxim dilluns, obre la Biblioplatja.
1: Efectivament, ens ampliem. Doncs sí, ara fins aquest dissabte fem l'horari habitual. Bueno, demà descansem, que és festiu, que és Sant Joan, però fins al dissabte horari habitual i a partir de dilluns canviem a l'horari d'estiu, que us el comento així una mica, podeu prendre nota o després ho teniu disponible a la web i arreu. Passem a fer aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, obrim dilluns a la tarda, i les tardes, perdó, de dilluns a dijous, de 4 a 8.30. I els matins de dimarts, dijous i divendres, de 10 a 2. A més, com comentaves, Estefania, obrim també la Biblioplatja Carme Romaní, que ens trobem allà al Passeig Marítim 133. I obrim des d'aquest dilluns 29 de juny fins al 28 d'agost. Allà obrirem totes les tardes, des de les 5 en punt fins a les 8.30, sí? Fins a 8:45, i llavors les activitats que podreu participar seran també totes a la Biblioplatja. Sí?
0: Perfecte, clar, és veritat que tindreu totes les activitats d'estiu aquí a la Biblioplatja. Molt bé, sí. Doncs seguirem informant des de Ràdio Castelldefels i ara ja sí que ens toca acomiadar-nos d'aquesta secció, agrair-te aquesta selecció que ens has preparat especialment per poder fer aquesta secció, aquestes recomanacions. Hem parlat de 8 jocs de taula, crec que en total, i bueno, estaran disponibles per agafar préstecs aquí a la biblioteca i justament, a més, a partir de l'1 de juliol amb aquesta exposició que tindreu a la primera planta.
1: A primera planta, efectivament.
0: Molt bé. Doncs, Carolina, gràcies a tu. Bon estiu, bones lectures i bones jugades, també.
1: Molt bé, doncs sí.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 21 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. S'endureix la regulació dels patinets elèctrics per reforçar la seguretat viària. Després de l'aprovació definitiva al ple del mes de juliol, Castelldefels posa en marxa una nova regulació de vehicles de mobilitat personal per millorar la seguretat viària a la ciutat en un moment marcat per l'augment dels accidents i les denúncies relacionades amb els patinets elèctrics. Castelldefels estrena un portal web per consultar l'impacte de l'activitat aeroportuària al municipi. L'Ajuntament ha posat en marxa un nou espai web que permet consultar de forma visual i interactiva dades sobre el soroll aeronàutic, els sobrevols d'avions i les configuracions de pistes de l'aeroport, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la ciutadania a aquesta informació. Nova campanya per ampliar la xarxa de comerços adherits al carnet jove local. Els joves, els comerços de Castelldefels estan cridats per sumar-se al carnet jove local, una iniciativa municipal que busca reforçar el consum de proximitat i ampliar els avantatges disponibles per gairebé els 4.000 joves titulars del carnet de la ciutat. Comencem.

0: El ple municipal de Castelldefels va aprovar definitivament el passat mes de juliol la nova ordenança de mobilitat, un text que actualitza la normativa vigent i incorpora per primera vegada de manera específica la regulació dels vehicles de mobilitat personal, com ara els patinets elèctrics. L'objectiu de la nova ordenança és adaptar-se als canvis que s'ha experimentat la mobilitat urbana durant els darrers anys i garantir una convivència més segura entre conductors, ciclistes i vianants. Per això, la normativa estableix de forma clara les zones on poden circular els vehicles de mobilitat privada i les condicions que han de complir els seus usuaris. Entre les principals mesures, queda prohibida la circulació de patinets per voreres i per zones exclusives per vianants, així com per vies interurbanes, autovies, autopistes, travesseres i túnels urbans. Tampoc es permet utilitzar el telèfon mòbil mentre es condueix, portar auriculars connectats a dispositius de so ni transportar una segona persona en vehicles dissenyats per un únic ocupant. La normativa també reforça les obligacions en matèria de seguretat. Així, durant la nit o en situacions de baixa visibilitat, els conductors hauran de portar llums i elements reflectants. A més, serà obligatori disposar d'una assegurança de responsabilitat civil. L'ordenança contempla sancions per als comportaments inadequats que, en els casos més greus, poden arribar als 1.000 euros. Igualment, la policia local podrà retirar el vehicle de mobilitat personal de la via pública i traslladar-lo al depòsit municipal quan dificulti la circulació, causi danys al mobiliari urbà o incompleixi les obligacions establertes per la normativa. L'aplicació d'aquestes mesures coincideix amb un increment de la sinistralitat relacionada amb els patinets elèctrics. Segons dades de la policia local, durant aquest estiu ja s'han registrat 20 accidents amb vehicles de mobilitat personal, s'han tramitat més de 200 denúncies i s'han retirat 60 patinets de la via pública. A més, el cos policial alerta que gairebé el 90% dels accidents amb els vehicles de mobilitat personal a Castelldefels deixen persones ferides i algunes d'elles de gravetat. Davant aquest escenari, l'Ajuntament defensa la nova ordenança com una eina per fomentar una mobilitat més segura, ordenar l'ús creixent dels patinets elèctrics i reduir el risc d'accidents als carrers de la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels ha estrenat un nou portal d'estadístiques sobre l'activitat aeroportuària que permet als ciutadans consultar dades relacionades amb els vols que afecten el municipi i els seus efectes sobre l'entorn. Disponible des d'aquesta mateixa setmana a través del web municipal i de la pàgina de l'Oficina Municipal de Seguiment i Control de l'Aeroport, la nova eina ofereix informació visual, interactiva i actualitzada sobre aspectes com els nivells de soroll, el nombre de sobrevols o les configuracions operatives de les pistes de l'aeroport de Barcelona. El responsable de l'OMSICA, Daniel Lirio, explica que aquest nou espai neix per donar resposta a l'interès dels veïns i permetre contrastar amb dades objectives la percepció ciutadana sobre l'augment del trànsit aeri. L'escoltem.
1: Hemos habilitado en la web de la OMSICA, ¿no?, en la web del ayuntamiento, para quien no lo sepa, pues castelldefels.org, en el apartado Surveys, ahí se puede acceder a la web de la Oficina Municipal de Seguimiento y Control del Aeropuerto. Hemos habilitado un nuevo apartado con dadas de Castelldefels, ¿no?, con datos de Castelldefels de la operativa aeroportuaria. Bueno, básicamente son datos que mostramos por, bueno, como se sabe, bueno, hay una afectación acústica relevante en el municipio de Castelldefels. Y bueno, muchos ciudadanos pues tienen la percepción, ¿no?, pues que está habiendo pues un incremento de vuelos y demás. Entonces, estos datos pues vienen a contrastar pues esta percepción que tienen los ciudadanos, pues aquí se pueden consultar exactamente cuántos vuelos están pasando por Castelldefels y por qué motivos, básicamente.
0: Entre les dades que ja es poden consultar hi ha els nivells sonors registrats pels terminals de mesurament instal·lats al municipi, així com els diferents esdeveniments acústics associats el pas dels avions. A més, el portal s'anirà ampliant progressivament amb més informació històrica perquè la ciutadania pugui comparar l'evolució de les dades al llarg del temps. Així ho detalla Daniel Lirio.
1: Este apartado de la página web lo hemos puesto disponible esta misma semana, ya está disponible, ya se pueden consultar los datos y estamos ahora pues ampliando el rango de fechas que se pueden consultar, ¿no? Estamos intentando, de los últimos meses, por ejemplo, el mes de junio ya está disponible, de julio también hay algunos datos y también vamos a ir incorporando pues datos de los meses pasados para que así la ciudadanía pues pueda comparar pues cuántos vuelos sobrevolaron otros meses, ¿no? Y han sobrevolado ahora. Entonces, pues mira, por ejemplo, de niveles sonoros, ¿no? Que es uno de los gráficos así más interesantes que hay, pues son los eventos acústicos que ha habido sobre el municipio, donde se muestra pues los decibelios, ¿no? Que ha provocado cada uno de los aviones. Este apartado pues tenemos pues día a día pues todos los eventos que hemos tenido en el mes de junio, por ejemplo.
0: Una de les principals novetats és la possibilitat d'analitzar l'activitat aeroportuària amb un alt nivell de detall. Els usuaris poden consultar què passa en una jornada concreta, observar les franges horàries amb més sobrevols i conèixer el nivell acústic generat per cadascun dels avions enregistrats. A més, el portal permet comparar més a més l'evolució dels vols que passen per Castelldefels i diferenciar si corresponen a operacions d'aterratge o d'enlairament.
1: En este gráfico es muy curioso, pues eso, porque se ven pues las franjas del día donde ha habido más eventos seguidos, en las franjas del día que ha habido eventos aislados, entonces pues en un día concreto pues se puede acceder y mirar en qué momento del día y cuánto ha sido pues el nivel acústico pues que generaron esos aviones que pasaron.
2: ¿Qué más nos ofrece esta estadística?
1: Pues mira, además de poder contrastar el ruido máximo, ¿no? Que hizo pues cada uno de los aviones que pasaron, también se puede comparar mes a mes el número total de aviones que sobrevolaron el municipio. Además, se puede consultar si fue porque operaciones de aterrizaje o operaciones de despegue. Entonces, pues se puede ver ahí un poco la comparativa de los últimos meses, la evolución de este incremento, ¿no? De los vuelos totales que tiene el aeropuerto y de esos vuelos, ¿cuántos son los que han pasado sobre Castelldefels?
0: L'eina també ajuda a entendre per què hi ha períodes en el que els veïns perceben una major presència d'avions sobre la ciutat. Segons expliquen des de l'UMSICA, moltes d'aquestes situacions estan relacionades amb les configuracions operatives de les pistes que poden variar en funció de les condicions meteorològiques. Quan es produeixen episodis de vents adverses, l'aeroport ha d'utilitzar configuracions alternatives. Escoltem com ens ho detalla Daniel Lirio.
1: Bueno, muchos ciudadanos saben, bueno, y para quien no lo sepa, pues lo explicamos ahora. Muchas de las operaciones de aviones que pasan sobre el municipio de Castelldefels son motivadas por una situación de viento especial, ¿no? Digamos que existe una cosa, que es la configuración preferente, en la que los aviones no deberían sobrevolar sobre Castelldefels. Cuando hay una situación de viento adversa, cambia esta configuración de pistas, se aplica a la configuración de pistas que se denomina no preferente, y entonces en estos días es cuando continuamente está sobrevolando un avión tras otro sobre Castelldefels. Entonces, ¿qué ocurre? Hay meses en los que esta situación de viento es más frecuente, ¿no? Esta situación no tan, digamos, habitual, y otros meses pues que esta situación pues es un día tras otro, como muchos ciudadanos pues conocen y saben, ¿no? Y padecen.
0: Des de l'Ajuntament recordant que la major part de les dades que es mostren són públiques, però que ara s'han recopilat, filtrat i adaptat perquè sigui més fàcil interpretar des de la perspectiva de Castelldefels. Segons Daniel Lirio, l'objectiu és posar a l'abast dels veïns i veïnes una informació clara, entenedora i centrada en la realitat del municipi. L'escoltem.
1: Son datos que bueno, ya son datos públicos que ya estaban disponibles pues en otras páginas web, ¿no? Principalmente pues son datos que proporciona pues AENA en su

0: esto es que, claro, todas las campañas que hace Carnet Jove tiene un público muy segmentado, que es la gente que tiene Carnet Jove, que no es eterno. Entonces, claro, tú en realidad te apuntas y estás teniendo una visibilidad y estás llegando a un público que de otra manera tendrías que tener un equipo de marketing. Entonces, nosotros cada año vamos adhiriendo gente poco a poco, y los resultados son como este, como el de Sandra, ¿no? Una tienda que, digamos, que ha abierto en un lugar donde había otra tienda, donde ella realmente lo que quiere es eso, que lleguen y que entren a tu tienda. Ya después sabemos que nuestro tejido comercial es excelente en cercanía, en proximidad, en conocer al cliente. Y la verdad que, bueno, que los animamos a todos. Es verdad que, claro, nos encantaría tener todo el pueblo, pero bueno, sabemos que el trabajo es poco a poco.
1: Més enllà dels avantatges econòmics del projecte, també posa en valor el paper del comerç de proximitat, un aspecte que els mateixos comerciants consideren essencial per mantenir la vida als carrers i oferir una atenció personalitzada als clients. Així ho defensa Sandra Pérez, responsable de Serena Boutique.
2: Bueno, lo comentamos siempre. En un establecimiento tienes esa cercanía, tienes esa, o sea, yo lo digo siempre, a mí me encanta cuando vienen para que les asesore. Oye, pues tengo una cena. Tienen, pues, ya no solo eso, sino un lugar cercano, que se sientan como en su casa. Entonces, a mí me encantaba de jovencita irme a probar ropa a un sitio con mis amigas. Esto es una manera también de que la gente joven, pues, venga, que pase ahí un ratito, que se pruebe, qué tal. ¿Sabes? O sea, no sé, yo creo que el comercio local es importante, no se puede perder. Venimos de una generación que lo hemos vivido, lo hemos tenido, y la gente joven de ahora eso no lo ha tenido, no lo ha vivido. Entonces sería una pena perder todas las tiendas que tenemos en el pueblo.
1: Els establiments interessats a adherir-se al carnet jove de Castelldefels poden contactar amb l'àrea municipal de comerç i formar part d'una iniciativa que, a més dels gairebé 4.000 joves titulars del municipi, té projecció entre més de 500.000 usuaris del carnet jove a Catalunya. L'Ajuntament de Castelldefels ha completat diverses actuacions per millorar els accessos a la zona universitària, les parades d'autobús i els equipaments situats a l'entorn del Canal Olímpic, amb l'objectiu de fer els desplaçaments més segurs, accessibles i confortables per als vianants. Els treballs han inclòs la construcció d'una vorera més ampla, contínua lliure d'obstacles entre la parada d'autobús i la zona universitària, així com la renovació de l'enlluernament públic per millorar la visibilitat durant la nit. Les actuacions faciliten els desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda, usuaris amb bicicletes o famílies amb carrets, i contribueixen a crear un entorn més segur i agradable. En declaracions a Ràdio Castelldefels, el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, ha explicat que aquestes millores responen a la necessitat d'adequar itineraris molt utilitzats pels estudiants i usuaris d'equipaments de la zona. L'escoltem.
3: Sí, durante esos últimos meses lo que se ha hecho ha sido mejorar los accesos. Quedan algunos por hacer, sobre todo en calle Marina, que esperemos pronto se puedan hacer. Pero, por ejemplo, recordemos que salió la noticia que hemos tenido la playa, el distintivo de playa de accesos a playa accesible por el entorno de la playa. Entonces, lo que se ha querido hacer es mejorar todos estos espacios que requerían una actuación, como son el Canal Olímpico, que se han mejorado las aceras, se ha mejorado la iluminación y todo el recorrido que tiene desde, por decir así, desde el Cap del Pitor a la parada que hay justo enfrente. Y también se aprovechó y todo el acceso desde la parada de bus hacia la zona universitaria, que también pues tenía una zona que era muy, muy vegetal, muy, muy libre, pero que impedía que la gente pudiera transitar por una zona segura y tenía que ir por la carretera, ¿no? Entonces se ha mejorado esos accesos para que tanto la gente que va, los jóvenes que van a la universidad, como la gente que pueda aparcar en aquel parking, pueda ir a una zona segura hacia los equipamientos que tenemos en Gran Vía Mar.
1: Amb aquestes actuacions, el consistori continua avançant en la millora de l'accessibilitat urbana i la mobilitat sostenible, afavorint uns recorreguts més segurs per als vianants i una millor connexió entre els diferents equipaments de la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels implantarà a partir de l'1 de setembre una nova zona d'estacionament regulat al barri de la Muntanyeta, coincidint amb la pròxima posada en funcionament del nou CAP de la ciutat. La mesura, que respon també a demandes veïnals, té com a objectiu garantir places d'aparcament per als residents i facilitar la rotació de vehicles a l'entorn de l'equipament sanitari. La nova regulació inclourà més de 300 places d'aparcament. D'aquestes, 270 seran zona verda, incloses les reserves per a persones amb mobilitat reduïda, mentre que al voltant de 40 places seran de zona blava i estaran situades davant del Centre Nou d'Atenció Primària. La zona blava s'ubicarà a l'Avinguda Lluís Companys, entre els carrers Doctor Fleming i Doctor Trueta. Pel que fa a la zona verda, afectarà aquest mateix eix entre el Doctor Trueta i l'Avinguda Primer de Maig, així com el tram corresponent de la Rambla de Josep Tarradellas. L'horari de regulació serà de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. Els dissabtes funcionarà de 9 del matí a 2 del migdia. Dia, mentre que els dissabtes tarda i els diumenges i els festius l'aparcament serà gratuït. El consistori recorda que la zona verda serà gratuïta per als vehicles de propietaris empadronats a Castelldefels que paguin l'impost de circulació al municipi i estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries. Aquests conductors no hauran de treure tiquet, ja que constaran automàticament a la base de dades municipal. Per la resta d'usuàries i usuaris, les tarifes seran les mateixes que les vigents actualment a la zona centre de la ciutat. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament vol anticipar-se a l'increment de vehicles que es preveu amb l'entrada del servei del nou CAP i millorar la gestió d'estacionament en aquest sector de Castelldefels.

I aquest cap de setmana Castelldefels ofereix propostes per tots els públics amb música en directe, humor, activitats tradicionals i esdeveniments esportius. Aquest divendres el Pal Market obre la programació amb el cap de setmana amb un tribut a Fito i los Fitipaldis a partir de 2:15 de la nit. Durant tot el cap de setmana també continua funcionant el trenet turístic que els divendres, dissabtes i diumenges connecta el centre de la ciutat amb la zona de la platja. En l'àmbit esportiu, fins diumenge se celebra la 59a regata de vela lleugera del Trofeu Plata 2026, una de les cites clàssiques del calendari estiuenc de la ciutat. De cara a dissabte, el Pal Market acollirà a partir de 7:45 del vespre l'espectacle familiar Princesses Show. Més tard, a les 9 de la nit, el castell serà l'escenari del concert Candlelight Open Air, Queen vs. Ava, una proposta de música en directe a la llum de les espelmes amb algunes de les cançons més conegudes dels dos grups. I diumenge a 7:45 del vespre hi haurà la nova ballada de sardanes. Pel que fa al Pal Market, 8:45 del vespre arribarà l'espectacle d'improvisació i humor Palm Comedy El Confessionario. La programació del cap de setmana es completarà al castell amb una nova sessió del cicle Cinema al Castell. A partir de les 10 de la nit es projectarà la pel·lícula La Virgen de Agosto, dirigida per Jonas Trueba.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui. S'endureix la regulació dels patinets elèctrics per reforçar la seguretat viària. Des de l'aprovació definitiva del ple del mes de juliol, Castelldefels posa en marxa una nova regulació dels vehicles de mobilitat personal per millorar la seguretat viària a la ciutat. Castelldefels estrena un portal web per consultar l'impacte de l'activitat aeroportuària al municipi. L'Ajuntament ha posat en marxa un nou espai web que permet consultar de forma visual i interactiva dades sobre el soroll aeronàutic. Nova campanya per ampliar la xarxa de comerços adherits al carnet jove local. Els comerços de Castelldefels estan cridats a sumar-se al carnet jove local, una iniciativa municipal que busca reforçar el consum de proximitat i ampliar els avantatges disponibles per gairebé els 4.000 joves titulars del carnet a la ciutat. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins dilluns.

0: És una de les caramelles de la Coral Marinada que enguany compartirà escenari, compartirà balcó de l'Ajuntament amb el cantant Figueres i oferiran el pregó de la Festa Major d'Estiu d'enguany. La Coral Marinada conserva les nostres tradicions. El cant coral ja era l'antic teatre grec en honor a Dionís Bacus i al món romà. Grups de joves uniformats cantaven als temples en honor de la divinitat. Era la Scola Cantorum. A l'edat mitjana, els temples, a més dels cants que feien els religiosos, els fidels entonaven els goigs en honor del patró de l'església o ermita en acabar la celebració litúrgica. Hi ha referències històriques de cants de caramelles en honor de la Verge del Roser ja en el segle XV a Sant Julià de Vilatorta i al Pirineu. Aquí, a la Vall de l'Ascentí o a Camp d'Àrdena, venien de les masies del voltant, Cal Mingo, el Molí, la Casa Gran, Can Vinyes, Can Pardal, Can Flucan, el Masset, Can Parés, Can Bassoles i Can Tardà. El dia de la Verge del Roser cantaven caramelles a Camp d'Àrdena i hi havia una fornícula amb una antiga imatge de la Verge del Roser. La masia es coneix el del segle XII, té una torre de defensa i el segle XIV va ser residència dels senyors de l'Aramprunyà. A Catalunya, el segle XIX adquireixen una popularitat enorme. Assagen música religiosa, sardanes, valsos, popurris, habaneres i també satírica sobre la vida de les persones conegudes per tothom i les institucions. Era una magnífica oportunitat per relacionar-se i sortir una mica de la rutina. Els integrants de la caramella recorren la població i les masies cantant. Porten una perxa molt vistosa ornada amb cintes de molts colors, d'on penja una cistella per recollir les donacions, ous, botifarres, diners. És tradició fer un dinar, la colla, amb el que han recollit els dilluns de Pasqua i més tard la sortida fer un viatge plegats. El nom de caramelles ve d'un humil instrument de pastors, una flauta curta de canya o dos, dita caramella, que acompanyava el cor popular. A Castelldefels, molt possiblement, s'havien cantat caramelles des de sempre, tots els anys, la nit del dissabte, el diumenge i el dilluns de Pasqua de Resurrecció. Però la primera referència escrita la devem a la fortuna que l'Ajuntament instituís un premi i ho fes constar en un acte municipal, el dia 2 del 3 de 1927. Diu l'acte, regalar una cistella al cor que millors caramelles cantés per la Pasqua florida d'aquell any. Vicent Gil va ser el primer president després de la guerra del 1939 fins al 1971. Magí Fuster fins gairebé 1996. Fernando Gil Fernández fins al 2015. Després Vicent Ill fins avui. Els mestres que preparaven i dirigien el cor eren sempre forasters. El senyor Guasc de Barcelona des del 1951. El senyor Claramunt de Viladecans. El senyor Carbó de l'Hospitalet. El senyor Colomer de Gavà fins al 1983. El senyor Pelegrí poc temps. El senyor Espada un temps també, i el senyor Josep Navarro de Cornellà al 1988. El senyor Benet Puig de Sant Boi fins al 1993, el senyor Joan Valero de Barcelona fins al 1994, el senyor Candí de Vilanova i la Geltrú uns 4 anys, el senyor Vicente Martínez de Sant Boi fins al 2019 i la senyora Olga Miracle de Barcelona fins avui. Amb la desaparició del Centre Cultural, cap al 1980, comença una nova etapa com a Coral Marinada i entrarà sent part de la molt il·lustre Federació de Cors de Clavé l'any 1982. Doncs fa uns mesos parlàvem amb el director de la Coral Marinada, amb el seu president actual, Vicent Nil, i quan es preparava a celebrar el centenari d'aquesta entitat, que aquesta tarda tindrà el protagonisme de fer el pregó de la Festa Major d'Estiu. Es pot dir de molt poques entitats de Castelldefels que arribin als 100 anys, i això és el que acaba de fer la Coral Marinada. Per això, un dels membres avui amb nosaltres, Vicent Nil. Què tal? Molt bon dia, senyor Nil.
1: Bon dia.
0: Senyor Nil, bé, 100 anys no es compleixen cada dia.
1: Això ja és una llarga història que gràcies a Déu, que nosaltres ens hem trobat en aquest moment, que ho hem pogut organitzar per celebrar el centenari d'aquesta coral que ja té tants anys d'història.
0: Com va començar la Coral Marinada i per què?
1: La Coral Marinada va començar arrel de que sempre havíem cantat amb l'estandard de la Unió Coral del Centre Cultural Recreatiu de Castelldefels, que data, doncs, no sé, dels anys després de la guerra, entre el 47, 48 o 49. I abans d'aquest coro d'aquí que es va muntar del Centre Cultural, ja hi havia altres coros que s'havien muntat aquí en el poble, entre pescadors i gent d'aquí del poble, que ja es cantaven caramelles per Pasqua, ja a constància, des de l'any 1910-12 o així. Mm. Aleshores, ja quan el Centre Cultural va ser quan es va fundar, vam fer també el coro que hi havia llavors en el poble, que eren entre pescadors i del poble, podien ser uns 30 o 35 o 38 cantaires. Aleshores ja van cantar sempre baix el lema i l'estandard del Centre Cultural Recreatiu. Després ja, quan el Centre Cultural i Recreatiu va cessar per motius de que allà els amos del Centre Cultural allà van pensar de fer pisos a dalt en el que era la primera planta, que és on es feia el ball, sí. Allà dalt, doncs llavors ja doncs el Centre Cultural va deixar de ser una entitat com a tal i es va fer una reunió entre tots els socis del centre per fer un altre local, que es digués Procentro, de moment, per una societat per poder fer tots els treballs per fer el nou centre, que es va fer on està ara el centre, el Teatre Plaça. Tot aquell edifici d'allà, tots els baixos, eren del senyor Francesc Vinyes, l'alcalde, aleshores, i allà doncs, es va fer el Procentro, que va ser tota la societat que van poder organitzar per muntar-ho. I allà va estar durant uns quants anys. I nosaltres, del Centre Cultural, que llavors allà no podíem anar a ensejar, ensejàvem en el nou local que es va fer del Centre Cultural allà al costat de l'estació, on hi ha el Teatre Plaça. I allà vam estar molts anys fins que ja també va deixar de ser com a entitat de Centre Cultural, que allò llavors ja ho va agafar l'Ajuntament, i va ser quan va fer totes les dependències, el teatre i tot com està ara. I nosaltres llavors, en comptes d'ensejar allà, doncs ensejàvem aquí a la Margarita Xirgo, primer, quan ja no es va poder la Margarita Xirgo, a la Casa de la Cultura, després també anàvem anys abans, cantàvem també a vegades en un local que tenia una coral que havien muntat a la Rocalla, i a vegades ens deixaven anar a ensejar allà, i moltes vegades doncs, els components del coro de la Rocalla també ens venien a ajudar a nosaltres, quan per Pasqua, per les caramelles, doncs, molts del coro de la Rocalla, que eren uns 12 o 14 o 15 persones, doncs, a vegades venien 6, 7, 8, els que podien, a engruixar també el nostre cor, i llavors, doncs, si érem 20, 25, doncs, podíem ser quasi 30 o 35, durant molts anys. Aleshores, ja en l'any quan ja va deixar de ser el que era centre com a entitat, centre cultural, nosaltres en l'any 80 ja ens vam començar a preparar per federar-nos als cors de claver, a la Federació de Cors de Claver. I aleshores, doncs, nosaltres allà ens van dir que havíem de posar un nom al coro i vam pensar entre tots de posar el nom de Coral Marinada. I d'allà ençà ja vam fer en l'any 85, ja vam fer l'estandard, perquè Cors de Claver ens va convidar que es feia un aplec d'una concentració de Cors de Claver a Sant Cugat en l'any 85 i vam fer un estandard nou ja de la Coral Marinada, que és l'actual que tenim, i a part també tenim l'altre de la Unió Coral del Centre Cultural Recreatiu. I la cistella que ens la va regalar en el cor de Castelldefels, en aquell moment, que era del Centre Cultural Recreatiu, m'imagino que no sé si estaria ja al Centre Cultural Recreatiu o la gent que hi havia llavors formant el coro d'aquí del poble. En l'any 27, el dia 2 de febrer, en el llibre d'actes de representacions aquí de l'Ajuntament, van decidir de regalar una pèrtiga amb la cistella en el coro que ho fes més bé. I es veu que en aquell moment ja venien a cantar el coro que hi havia d'aquí del poble, un altre que en deien dels nois de fora de Barcelona, i no sé si també n'hi havia algun altre a part dels d'aquí del poble, dels pescadors, encara en aquella fetge. I llavors, si hi havia tres coros, doncs es veu que van acordar de que els hi donguessin aquesta pèrtiga amb la cistella al cor d'aquí del poble, que actualment era el que després ja va ser el Centre Cultural Recreatiu. I anys després va ser ja la Coral Marinada fins a aquesta data.
0: Mm.
1: Sí, llavors aquest estendard l'any 85 ja el vam inaugurar fent aquesta concentració de cors de claver que es va fer a Sant Cugat en l'any 85. I després ja hem anat amb moltes altres participacions que en l'any 80 es va organitzar de fer una trobada de cors de caramelles pel diumenge després de Pasqua i es va començar a fer a Sant Pere de Ribes. El cor de joves i casats de Sant Pere de Ribes van ser els que van tindre la idea de muntar tot aquest tinglado de trobades que es van anar fent durant el llarg de molts anys. I aquí, quan es va tocar a nosaltres, l'any 98, ho vam fer aquí a Castelldefels, la 38a trobada. I després ja, tots aquests anys, doncs també cada any es anava fent en un poble del Penedès o del Garraf. I me'n recordo que la primera cantada que nosaltres vam participar va ser en l'any 86, que vam participar en un barri de Sant Martí Sarroca que es diu La Bleda, i allà vam agafar un dia de pluja i de vent. Bueno, va ser un dia d'aquells de rompe i rasga, que es diu, no? La qüestió és que, bueno, després ja tots els anys, quasi bé tots els anys, hem anat participant. I les últimes cantades ja que s'han fet, perquè clar, ja després ja va vindre la pandèmia, el Covid, i es va aturar això dos o tres anys que no es va fer res. Però les últimes més recents que es van fer va ser en l'any 17, que es va fer a la Gornal, a Sant Vicenç i la Gornal, a Castellet, i després es va fer a Masquefa, i l'última ja que van participar va ser a Sant Cugat de Ses Garrigues, que és aquí al costat d'Avinyonet, per la part de dalt que va, per la carretera de l'Urdal que va cap a Vilafranca. Després d'Avinyonet hi havia un poble que es diu Sant Cugat de Ses Garrigues i allà va ser l'última que es va fer. Això llavors va haver els lapsus del Covid, que ja no es va fer res, i la federació va agafar cartes en aquest assumpte i ho va tornar a muntar, perquè, és clar, les corals que els hi tocava de fer primer, que li tocava a Cubelles per fer el 125è aniversari, no els hi anava bé. Després els hi tocava, perquè sempre es programava, quan es feien les reunions aquestes, que es feia sempre un diumenge després del Carnestoltes, sempre es trobàvem en el poble que tocava, i llavors ja es decidia de programar les dues o tres trobades que vinguessin després. I les hi tocàvem aquell any, li tocava de fer-ho a Cubelles. I no ho van poder-ho fer degut a allò del Covid, doncs que no els hi van haver de fer. Després els hi tocava de fer-ho el pròxim any a Sant Quint... No, no me'n recordo ara el nom. El tinc a la punta de la llengua. I després també allà al Pla de Santa Maria. Entre mig hi havia un poble, que ara no me'n recordo el nom, no sé si era la Ràpita o a Sant Quintí de Mediona. Un d'aquests dos em fa l'efecte que els hi tocava de fer la segona cantada i tampoc els hi va anar bé, els de Santa Maria tampoc, i aleshores va ser quan la Federació de Cors de Claver va dir, bueno, doncs muntarem nosaltres també una trobada de cors de caramelles el diumenge després de Pasqua, i aquest any es farà a Platja d'Aro. I aquell any, que ara deu ser, va ser doncs, l'any 22, em penso que va ser, i vam participar nosaltres també.
0: I quan es commemorarà el centenari de la
1: Coral Marinera? El centenari, si Déu vol, doncs ho farem el dilluns, dia 8, que serà el dia de la Puríssima, el dia de la Festa Major d'hivern. Ho farem en el Teatre Plaça a les 6 de la tarda. I hi ha tres corals més convidades, que és la Germanó, la Cor de Músics i Performing Arts, i nosaltres que tancarem el concert amb les peces que cantarem i després farem un cant comú entre totes les corals que farem la primera estrofa de l'emigrant, perquè no es faci massa llarg.
0: Quants cantaires s'han passat durant aquests anys per la Coral Marinada?
1: Pues,
0: ho podria dir o no?
1: Sí, perquè nosaltres ara estem fent, precisament avui, estem muntant tota l'exposició perquè més o menys hi hagi com un record de tots els llocs que hem anat, que hem participat, i ens han donat sempre un trofeig, una cosa o altra, un regal, i ho estem posant allà perquè tota la gent que vulgui anar a veure-ho, a partir de dilluns, dimarts, dimecres i dijous de la setmana que ve, estarà obert al públic des de les 9 del matí a les 9 del vespre.
0: On?
1: aquí a la Casa de la Cultura de Can Roca de Baix.
0: A Can Roca de Baix.
1: A la planta baixa.
0: I era una exposició fotogràfica,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, de fotogràfica i d'objectes i bueno, els estendards, la cistella, encara l'original, aquesta que van regalar l'any 27, és l'original encara, i l'estendard del cor del Centre Cultural, que té ja molts anys ja. A més, és de l'any 47 o abans, de quan va acabar la guerra.
0: Doncs, Vicent Hill, felicitats per aquest centenari, que vagi molt bé l'exposició, evidentment tot el concert amb el repertori que han triat, amb la participació d'altres corals, i moltes gràcies per haver vingut i explicar-nos-ho.
1: Després només et volia dir que al llarg d'aquesta història doncs, ja tenim un llistat de persones i companys i amics que hem conegut molts, altres ja no els vam arribar a conèixer perquè van ser anteriors, però tenim constància doncs, de les fotografies i tot, no? Doncs tenim un llistat que almenys hi ha quasi bé unes 150 persones que han passat per la història del nostre cor.
0: Ni més ni menys. Felicitats de nou per aquest centenari de la Coral Marinada i moltíssims èxits als que vinguin, als anys que vinguin.
1: I també jo vull dir, ara que estic aquí, donar les gràcies a tots els que ens han ajudat, l'Ajuntament, per la part seva, per ser dins el lloc de l'exposició i el post on ensegem, i després tindrà un gran record i un sentiment gran per totes les persones que han sigut cantaires d'aquest coro al llarg de la història del nostre cor.
0: Gràcies, senyor Hill, president de la Coral Marinada.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Vinga.

0: ¡Ole!
1: A fondo.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 21 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. S'endureix la regulació dels patinets elèctrics per reforçar la seguretat viària. Després de l'aprovació definitiva al ple del mes de juliol, Castelldefels posa en marxa una nova regulació de vehicles de mobilitat personal per millorar la seguretat viària a la ciutat en un moment marcat per l'augment dels accidents i les denúncies relacionades amb els patinets elèctrics. Castelldefels estrena un portal web per consultar l'impacte de l'activitat aeroportuària al municipi. L'Ajuntament ha posat en marxa un nou espai web que permet consultar de forma visual i interactiva dades sobre el soroll aeronàutic, els sobrevols d'avions i les configuracions de pistes de l'aeroport, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la ciutadania a aquesta informació. Nova campanya per ampliar la xarxa de comerços adherits al carnet jove local. Els joves, els comerços de Castelldefels estan cridats per sumar-se al carnet jove local, una iniciativa municipal que busca reforçar el consum de proximitat i ampliar els avantatges disponibles per gairebé els 4.000 joves titulars del carnet de la ciutat. Comencem.

0: El ple municipal de Castelldefels va aprovar definitivament el passat mes de juliol la nova ordenança de mobilitat, un text que actualitza la normativa vigent i incorpora per primera vegada de manera específica la regulació dels vehicles de mobilitat personal, com ara els patinets elèctrics. L'objectiu de la nova ordenança és adaptar-se als canvis que s'ha experimentat la mobilitat urbana durant els darrers anys i garantir una convivència més segura entre conductors, ciclistes i vianants. Per això, la normativa estableix de forma clara les zones on poden circular els vehicles de mobilitat privada i les condicions que han de complir els seus usuaris. Entre les principals mesures, queda prohibida la circulació de patinets per voreres i per zones exclusives per vianants, així com per vies interurbanes, autovies, autopistes, travesseres i túnels urbans. Tampoc es permet utilitzar el telèfon mòbil mentre es condueix, portar auriculars connectats a dispositius de so ni transportar una segona persona en vehicles dissenyats per un únic ocupant. La normativa també reforça les obligacions en matèria de seguretat. Així, durant la nit o en situacions de baixa visibilitat, els conductors hauran de portar llums i elements reflectants. A més, serà obligatori disposar d'una assegurança de responsabilitat civil. L'ordenança contempla sancions per als comportaments inadequats que, en els casos més greus, poden arribar als 1.000 euros. Igualment, la policia local podrà retirar el vehicle de mobilitat personal de la via pública i traslladar-lo al depòsit municipal quan dificulti la circulació, causi danys al mobiliari urbà o incompleixi les obligacions establertes per la normativa. L'aplicació d'aquestes mesures coincideix amb un increment de la sinistralitat relacionada amb els patinets elèctrics. Segons dades de la policia local, durant aquest estiu ja s'han registrat 20 accidents amb vehicles de mobilitat personal, s'han tramitat més de 200 denúncies i s'han retirat 60 patinets de la via pública. A més, el cos policial alerta que gairebé el 90% dels accidents amb els vehicles de mobilitat personal a Castelldefels deixen persones ferides i algunes d'elles de gravetat. Davant aquest escenari, l'Ajuntament defensa la nova ordenança com una eina per fomentar una mobilitat més segura, ordenar l'ús creixent dels patinets elèctrics i reduir el risc d'accidents als carrers de la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels ha estrenat un nou portal d'estadístiques sobre l'activitat aeroportuària que permet als ciutadans consultar dades relacionades amb els vols que afecten el municipi i els seus efectes sobre l'entorn. Disponible des d'aquesta mateixa setmana a través del web municipal i de la pàgina de l'Oficina Municipal de Seguiment i Control de l'Aeroport, la nova eina ofereix informació visual, interactiva i actualitzada sobre aspectes com els nivells de soroll, el nombre de sobrevols o les configuracions operatives de les pistes de l'aeroport de Barcelona. El responsable de l'OMSICA, Daniel Lirio, explica que aquest nou espai neix per donar resposta a l'interès dels veïns i permetre contrastar amb dades objectives la percepció ciutadana sobre l'augment del trànsit aeri. L'escoltem.
1: Hemos habilitado en la web de la UMSICA, ¿no? En la web del ayuntamiento, para quien no lo sepa, pues castelldefels.org, en el apartado Surveys, ahí se puede acceder a la web de la Oficina Municipal de Seguimiento y Control del Aeropuerto. Hemos habilitado un nuevo apartado con dadas de Castelldefels, ¿no? Con datos de Castelldefels de la operativa aeroportuaria. Bueno, básicamente son datos que mostramos por, bueno, como se sabe, bueno, hay una afectación acústica relevante en el municipio de Castelldefels. Y bueno, muchos ciudadanos pues tienen la percepción, ¿no? Pues que está habiendo pues un incremento de vuelos y demás. Entonces, estos datos pues vienen a contrastar pues esta percepción que tienen los ciudadanos, pues aquí se pueden consultar exactamente cuántos vuelos están pasando por Castelldefels y por qué motivos, básicamente.
0: Entre les dades que ja es poden consultar hi ha els nivells sonors registrats pels terminals de mesurament instal·lats al municipi, així com els diferents esdeveniments acústics associats el pas dels avions. A més, el portal s'anirà ampliant progressivament amb més informació històrica perquè la ciutadania pugui comparar l'evolució de les dades al llarg del temps. Així ho detalla Daniel Lirio.
1: Este apartado de la página web lo hemos puesto disponible esta misma semana, ya está disponible, ya se pueden consultar los datos y estamos ahora pues ampliando el rango de fechas que se pueden consultar, ¿no? Estamos intentando, de los últimos meses, por ejemplo, el mes de junio ya está disponible, de julio también hay algunos datos y también vamos a ir incorporando pues datos de los meses pasados para que así la ciudadanía pues pueda comparar pues cuántos vuelos sobrevolaron otros meses, ¿no? Y han sobrevolado ahora. Entonces, pues mira, por ejemplo, de niveles sonoros, ¿no? Que es uno de los gráficos así más interesantes que hay, pues son los eventos acústicos que ha habido sobre el municipio, donde se muestra pues los decibelios, ¿no? Que ha provocado cada uno de los aviones. Este apartado, pues tenemos pues día a día, pues todos los eventos que hemos tenido en el mes de junio, por ejemplo.
0: Una de les principals novetats és la possibilitat d'analitzar l'activitat aeroportuària amb un alt nivell de detall. Els usuaris poden consultar què passa en una jornada concreta, observar les franges horàries amb més sobrevols i conèixer el nivell acústic generat per cadascun dels avions enregistrats. A més, el portal permet comparar més a més l'evolució dels vols que passen per Castelldefels i diferenciar si corresponen a operacions d'aterratge o d'enlairament.
1: En este gráfico es muy curioso, pues eso, porque se ven pues las franjas del día donde ha habido más eventos seguidos, en las franjas del día que ha habido eventos aislados, entonces pues en un día concreto pues se puede acceder y mirar en qué momento del día y cuánto ha sido pues el nivel acústico pues que generaron esos aviones que pasaron.
2: ¿Qué más nos ofrece esta estadística?
1: Pues mira, además de poder contrastar el ruido máximo, ¿no? Que hizo pues cada uno de los aviones que pasaron, también se puede comparar mes a mes el número total de aviones que sobrevolaron el municipio. Además, se puede consultar si fue porque operaciones de aterrizaje o operaciones de despegue. Entonces, pues se puede ver ahí un poco la comparativa de los últimos meses, la evolución de este incremento, ¿no? De los vuelos totales que tiene el aeropuerto y de esos vuelos, ¿cuántos son los que han pasado sobre Castelldefels?
0: L'eina també ajuda a entendre per què hi ha períodes en el que els veïns perceben una major presència d'avions sobre la ciutat. Segons expliquen des de l'OMSICA, moltes d'aquestes situacions estan relacionades amb les configuracions operatives de les pistes que poden variar en funció de les condicions meteorològiques. Quan es produeixen episodis de vents adverses, l'aeroport ha d'utilitzar configuracions alternatives. Escoltem com ens ho detalla Daniel Lirio.
1: Bueno, muchos ciudadanos saben, bueno, y para quien no lo sepa, pues lo explicamos ahora. Muchas de las operaciones de aviones que pasan sobre el municipio de Castelldefels son motivadas por una situación de viento especial, ¿no? Digamos que existe una cosa, que es la configuración preferente, en la que los aviones no deberían sobrevolar sobre Castelldefels. Cuando hay una situación de viento adversa, cambia esta configuración de pistas, se aplica a la configuración de pistas que se denomina no preferente, y entonces en estos días es cuando continuamente está sobrevolando un avión tras otro sobre Castelldefels. Entonces, ¿qué ocurre? Hay meses en los que esta situación de viento es más frecuente, ¿no? Esta situación no tan, digamos, habitual, y otros meses pues que esta situación pues es un día tras otro, como muchos ciudadanos pues conocen y saben, ¿no? Y padecen.
0: Des de l'Ajuntament recorden que la major part de les dades que es mostren són públiques, però que ara s'han recopilat, filtrat i adaptat perquè sigui més fàcil interpretar des de la perspectiva de Castelldefels. Segons Daniel Lirio, l'objectiu és posar a l'abast dels veïns i veïnes una informació clara, entenedora i centrada en la realitat del municipi. L'escoltem.
1: Son datos que bueno, ya son datos públicos que ya estaban disponibles pues en otras páginas web, ¿no? Principalmente pues son datos que proporciona pues AENA en su página web, digamos, en el apartado ambiental. ¿Qué ofrecemos nosotros? Estos datos están filtrados y adaptados a una perspectiva de Castelldefels. Es decir, pues de todas esas operaciones y los datos acústicos que muestran, pues, digamos, otras fuentes de información. Aquí los mostramos para el ciudadano de Castelldefels, para la ciudadanía que pueda, pues, comprenderlos mejor. Para acceder, bueno, a la forma más fácil es entrando en la página web del ayuntamiento, castelldefels.org. Justo recientemente aparece una publicación de la noticia, ¿no?, en la que se da aviso a la ciudadanía de este nuevo apartado. Desde la noticia está el enlace directo. Y si no, se puede acceder también en el apartado de servicios del ayuntamiento. Ahí hay uno de esos servicios, aparece la oficina municipal del aeropuerto. Se hace una actualización conforme, digamos, o las fuentes en las que se basan estos datos van incorporando nuevos datos. Desde el ayuntamiento, pues, se van incorporando a estos gráficos de visualización, que además, pues, son muy interactivos, ¿no?, para que el ciudadano pueda ir día por día comparando y pueda, pues, interpretar y valorar, pues, por sí mismos, ¿no?, la información.
0: El consistori preveu incorporar nous indicadors durant els propers mesos i reforçar així una eina que busca millorar la transparència, facilitar l'accés a informació ambiental i oferir una millor comprensió de l'impacte que té l'activitat aeroportuària sobre Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels ha engegat una nova campanya per animar els comerços i els establiments del municipi a adherir-se al carnet jove local, una iniciativa impulsada des de les àrees de comerç i joventut amb la col·laboració de l'Agència Catalana de la Joventut. El projecte té un doble objectiu: ampliar els avantatges disponibles per als joves titulars del carnet i al mateix temps reforçar el comerç de proximitat. L'adhesió no té cap cost per als establiments que només han d'oferir algun descompte o benefici als usuaris del carnet jove. La tècnica de comerç de l'Ajuntament de Castelldefels, Vilma Bianchi, destaca que la campanya permet als negocis guanyar visibilitat a l'hora de contribuir al benestar del jovent.
3: Bueno, la campaña es muy sencilla, es sumarnos al carnet jove de Castelldefels y que los comerciantes ganen visibilidad y dar también un descuento, digamos una adhesión de responsabilidad social hacia los jóvenes, un descuento del 10% bueno, a esta amplia red que es Carnet Jove de Catalunya.
0: Entre els establiments que ja formen part de la iniciativa hi ha Serena Boutique. La responsable, Sandra Pérez, explica que van decidir sumar-s'hi atrets tant per la promoció que ofereix el projecte com per la possibilitat d'acostar-se a un públic més jove i fomentar les compres al comerç local.
4: Bueno, en Serena Boutique nos sumamos a esta iniciativa. Nos llamó mucho la atención porque nos daban una visibilidad al final gratuita, que nos iban para darnos a conocer, pero principalmente también queremos acercarnos también a ese público joven que pueda hacer un poco de barrio, comprar en el comercio local, y entonces, pues, oye, haciéndoles un poquito de descuento, que ellos puedan también, pues ir por nuestras tiendas del pueblo.
0: Actualment, el carnet jove de Castelldefels compta amb una trentena d'avantatges locals en àmbits com la salut, la formació, la tecnologia, l'esport, la mobilitat o el lleure. A la ciutat hi ha 3.864 titulars del carnet, una xifra que representa el 27% de la població jove del municipi. Des de Serena Boutique asseguren que la participació en aquesta xarxa de descomptes ja està donant resultats positius amb l'arribada de nous clients que han conegut l'establiment gràcies al programa i després han tornat. L'escoltem.
4: Pues es un resultado positivo. Estoy teniendo resultado positivo. Están viniendo, al final, yo la ropa que tengo es un poco en una horquilla de edad bastante amplia. Entonces me viene gente joven. Al final les aparece mi comercio como uno de los que está en esta iniciativa para el descuento. Entonces han venido bastantes clientas, jovencitas. Hay alguna que todavía no lo conoce, por eso es importante. Está bien este tipo de medio también para que lo sepan. Y luego pues han vuelto a venir. Habiendo conocido el lugar, luego vuelven. Es una experiencia positiva.
0: La iniciativa forma part de la xarxa del Carnet Jove de Catalunya i busca acostar-se als joves als negocis del seu entorn. Segons Vilma Bianchi, la resposta dels comerços de Castelldefels està sent positiva i cada any se'n van incorporant de nous. L'escoltem.
3: Nosotros partimos, digamos, tenemos que entender que el Carnet Jove empezó con Carnet Jove Cataluña, luego empezó con los Carnet Jove propios de cada comunidad, como dice Sandra, para promover la proximidad. Y la respuesta ha sido positiva. ¿Por qué? Porque lo que hay que tener en cuenta en esto es que, claro, todas las campañas que hace Carnet Jove tiene un público muy segmentado, que es la gente que tiene Carnet Jove, que no es eterno. Entonces, claro, tú en realidad te apuntas y estás teniendo una visibilidad y estás llegando a un público que de otra manera tendrías que tener un equipo de marketing. Entonces, nosotros cada año vamos adhiriendo gente poco a poco y los resultados son como este, como el de Sandra, ¿no? Una tienda que, digamos, que ha abierto en un lugar donde había otra tienda, donde ella realmente lo que quiere es eso, que lleguen y que entren a tu tienda. Ya después sabemos que nuestro tejido comercial es excelente en cercanía, en proximidad, en conocer al cliente. Y la verdad que, bueno, que los animamos a todos. Es verdad que, claro, nos encantaría tener todo el pueblo, pero bueno, sabemos que el trabajo es poco a poco.
0: Més enllà dels avantatges econòmics del projecte, també posen valor el paper del comerç de proximitat, un aspecte que els mateixos comerciants consideren essencial per mantenir la vida als carrers i oferir una atenció personalitzada als clients. Així ho defensa Sandra Pérez, responsable de Serena Boutique.
4: Bueno, lo comentamos siempre. En un establecimiento tienes esa cercanía, tienes esa, o sea, yo lo digo siempre. A mí me encanta cuando vienen para que les asesore. Oye, pues tengo una cena. Tienen, pues, ya no solo eso, sino un lugar cercano que se sientan como en su casa. Entonces, a mí me encantaba de jovencita irme a probar ropa a un sitio con mis amigas. Esto es una manera también de que la gente joven pues venga, que pase ahí un ratito, que se pruebe, qué tal, ¿sabes? O sea, no sé, yo creo que el comercio local es importante, no se puede perder. Venimos de una generación que lo hemos vivido, lo hemos tenido y la gente joven de ahora eso no lo ha tenido, no lo ha vivido. Entonces sería una pena perder todas las tiendas que tenemos en el pueblo.
0: Els establiments interessats a adherir-se al Carnet Jove de Castelldefels poden contactar amb l'Àrea Municipal de Comerç i formar part d'una iniciativa que, a més dels gairebé 4.000 joves titulars del municipi, té projecció entre més de 500.000 usuaris del Carnet Jove a Catalunya. L'Ajuntament de Castelldefels ha completat diverses actuacions per millorar els accessos a la zona universitària, les parades d'autobús i els equipaments situats a l'entorn del Canal Olímpic, amb l'objectiu de fer els desplaçaments més segurs, accessibles i confortables per als vianants. Els treballs han inclòs la construcció d'una vorera més ampla, contínua i lliure d'obstacles entre la parada d'autobús i la zona universitària, així com la renovació de l'enlluernament públic per millorar la visibilitat durant la nit. Les actuacions faciliten els desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda, usuaris amb bicicletes o famílies amb carrets i contribueixen a crear un entorn més segur i agradable. En declaracions a Ràdio Castelldefels, el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, ha explicat que aquestes millores responen a la necessitat d'adequar itineraris molt utilitzats pels estudiants i usuaris d'equipaments de la zona. L'escoltem.
5: Sí, durante esos últimos meses lo que se ha hecho ha sido mejorar los accesos. Quedan algunos por hacer, sobre todo en calle Marina, que esperemos pronto se puedan hacer. Pero, por ejemplo, recordemos que salió la noticia que hemos tenido la playa, el distintivo de playa de accesos a playa accesible por el entorno de la playa. Entonces, lo que se ha querido hacer es mejorar todos estos espacios que requerían una actuación, como son el Canal Olímpico, que se ha mejorado las aceras, se ha mejorado la iluminación y todo el recorrido que tiene desde, por decir así, desde el Cap del Pitor a la parada que hay justo enfrente. Y también se aprovechó y todo el acceso desde la parada de bus hacia la zona universitaria, que también pues tenía una zona que era muy, muy vegetal, muy libre, pero que impedía que la gente pudiera transitar por una zona segura y tenía que ir por la carretera, ¿no? Entonces se ha mejorado esos accesos para que tanto la gente que va, los jóvenes que van a la universidad, como la gente que pueda aparcar en aquel parking, pueda ir a una zona segura hacia los equipamientos que tenemos en Gran Vía Mar.
0: Amb aquestes actuacions, el consistori continua avançant en la millora de l'accessibilitat urbana i la mobilitat sostenible, afavorint uns recorreguts més segurs per als vianants i una millor connexió entre els diferents equipaments de la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels implantarà a partir de l'1 de setembre una nova zona d'estacionament regulat al barri de la Muntanyeta, coincidint amb la pròxima posada en funcionament del nou CAP de la ciutat. La mesura, que respon també a demandes veïnals, té com a objectiu garantir places d'aparcament per als residents i facilitar la rotació de vehicles a l'entorn de l'equipament sanitari. La nova regulació inclourà més de 300 places d'aparcament. D'aquestes, 270 seran zona verda, incloses les reserves per a persones amb mobilitat reduïda, mentre que al voltant de 40 places seran de zona blava i estaran situades davant del centre nou d'atenció primària. La zona blava s'ubicarà a l'Avinguda Lluís Companys, entre els carrers Doctor Fleming i Doctor Trueta. Pel que fa a la zona verda, afectarà aquest mateix eix entre el Doctor Trueta i l'Avinguda 1 de Maig, així com el tram corresponent de la Rambla de Josep Tarradellas. L'horari de regulació serà de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. Els dissabtes funcionarà de 9 del matí a 2 del migdia. Dia, mentre que els dissabtes tarda i els diumenges i els festius l'aparcament serà gratuït. El consistori recorda que la zona verda serà gratuïta per als vehicles de propietaris empadronats a Castelldefels que paguin l'impost de circulació al municipi i estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries. Aquests conductors no hauran de treure tiquet, ja que constaran automàticament a la base de dades municipal. Per la resta d'usuàries i usuaris, les tarifes seran les mateixes que les vigents actualment a la zona centre de la ciutat. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament vol anticipar-se a l'increment de vehicles que es preveu amb l'entrada del servei del nou CAP i millorar la gestió d'estacionament en aquest sector de Castelldefels.

I aquest cap de setmana Castelldefels ofereix propostes per tots els públics amb música en directe, humor, activitats tradicionals i esdeveniments esportius. Aquest divendres el Pal Market obre la programació amb el cap de setmana amb un tribut a Fito i los Fitipaldis a partir de 2:15 de la nit. Durant tot el cap de setmana també continua funcionant el trenet turístic, que els divendres, dissabtes i diumenges connecta el centre de la ciutat amb la zona de la platja. En l'àmbit esportiu, fins diumenge se celebra la 59a regata de vela lleugera del Trofeu Plata 2026, una de les cites clàssiques del calendari estiuenc de la ciutat. De cara a dissabte, el Pal Market acollirà a partir de 7:45 del vespre l'espectacle familiar Princesses Show. Més tard, a les 9 de la nit, el castell serà l'escenari del concert Candlelight Open Air, Queen vs. ABBA, una proposta de música en directe a la llum de les espelmes amb algunes de les cançons més conegudes dels dos grups. I diumenge a 7:45 del vespre hi haurà la nova ballada de sardanes. Pel que fa al Pal Market, 8:45 del vespre arribarà l'espectacle d'improvisació i humor Palm Comedy El Confessionario. La programació del cap de setmana es completarà al castell amb una nova sessió del cicle Cinema al Castell. A partir de les 10 de la nit es projectarà la pel·lícula La Virgen de Agosto, dirigida per Jonas Trueba.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui. S'endureix la regulació dels patinets elèctrics per reforçar la seguretat viària. Des de l'aprovació definitiva del ple del mes de juliol, Castelldefels posa en marxa una nova regulació dels vehicles de mobilitat personal per millorar la seguretat viària a la ciutat. Castelldefels estrena un portal web per consultar l'impacte de l'activitat aeroportuària al municipi. L'Ajuntament ha posat en marxa un nou espai web que permet consultar de forma visual i interactiva dades sobre el soroll aeronàutic. Nova campanya per ampliar la xarxa de comerços adherits al carnet jove local. Els comerços de Castelldefels estan cridats a sumar-se al carnet jove local, una iniciativa municipal que busca reforçar el consum de proximitat i ampliar els avantatges disponibles per gairebé els 4.000 joves titulars del carnet a la ciutat. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins dilluns.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
4: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
0: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
5: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
6: Al 98.0 de la freqüència modulada.
5: Ràdio Castelldefels.
7: Castelldefels avui.
8: Bon dia. El ple municipal de juliol va aprovar definitivament la nova ordenança de mobilitat. És una normativa amb la qual l'Ajuntament vol donar resposta a les necessitats actuals marcades pel creixent ús dels vehicles de mobilitat personal, és a dir, els patinets, que han convertit la mobilitat urbana en un nou repte. Castelldefels estrena un nou portal d'estadístiques sobre l'impacte de l'activitat aeroportuària. L'Ajuntament ha posat en funcionament un nou espai web d'estadístiques que permet consultar de manera fàcil, visual i interactiva informació relacionada amb l'activitat aeroportuària i els seus efectes sobre el municipi. I el TNT turístic bat el rècord de persones usuàries respecte als dos últims estius. Fins al 9 d'agost, 3.099 persones han utilitzat el servei, una xifra superior a la registrada en el mateix període de 2025 i 2024. El TNT connecta el centre amb el castell, la Neclau i la platja fins al 6 de setembre. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
7: Castelldefels avui.
4: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí ahora comienza Castelldefels, així som. Sabrem els continguts de dos programes que s'emeten avui a la graella de Ràdio Castelldefels, la cara B, que arribarà a les 10, i a continuació, a les 11, Castelldefels. A Dani Majós i Albert de la Torre ens explicaran els continguts dels seus respectius programes aquesta nit. Parlarem també del carnet jove, com poden adherir-se als comerços de la ciutat a aquesta iniciativa amb la Vilma Bianchi, tècnica de comerç, i també la propietària d'un establiment de la ciutat que participa en aquesta campanya. El Daniel Lirio, responsable de l'OMSIC, l'Oficina d'Informació Municipal sobre l'aeroport, ens parlarà d'una nova iniciativa municipal, la d'obrir un nou portal d'estadística sobre l'aeroport. Dani us explicarà com funciona. I més coses fins a la una del migdia. Gràcies per ser amb nosaltres i welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat...

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, el cinema El Castell tanca la temporada amb La Virgen de Agosto. Aquest diumenge a les 10 de la nit, la pel·lícula de Jonás Trueba protagonitza la tercera i última sessió de cinema a l'aire lliure, en un dels espais més emblemàtics de la ciutat. Castelldefels vol ampliar la xarxa de microrefugis climàtics. La iniciativa de l'Àrea Municipal de Comerç té l'objectiu d'oferir als establiments comercials adherits com a espais on la ciutadania es pugui refugiar en moments de màxima calor. Castelldefels compta també amb 7 refugis climàtics. I si té un comerç o establiment a Castelldefels, pot participar sense cost afegit en un projecte impulsat per l'Ajuntament que busca reforçar el vincle del jovent de la ciutat amb el municipi i fomentar el comerç de proximitat. De la iniciativa, dins del projecte Carnet Jove Local, compta amb la col·laboració de l'Agència Catalana de la Joventut. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels, avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Últims dies per beneficiar-se de les reduccions a la taxa de residus. Els veïns i veïnes de Castelldefels encara poden obtenir reduccions a la taxa de residus del 2026 fent ús de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil o les mini-deixalleries. El termini per beneficiar-se d'aquests descomptes finalitza el pròxim 31 d'agost. Recordem que la plaça de les Palmeres acull de dimarts a diumenge el Pal Market Cinema La Fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Aquest divendres, música